0: 25 anys.
1: Soc Joan Carles Duval de Picap. Moltes felicitats per molts anys. 25 anys de comunicació des de Ràdio Capital, la qual cosa és molt important, i sobretot perquè també doneu molt suport a la música i la música d'aquest país. Moltes felicitats, que ens sumeu moltíssims més, i una abraçada a tots els professionals de Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

direction of the groove.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25è aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
0: Hold on, 25 anys de cançons i territori.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez, 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera. Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina, i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Molt bon dia, són les 8.
1: Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
0: Què tal, com esteu? És dilluns, 11 de maig. Comencem el supermatí, el moment per repassar totes les notícies més destacades del dia d'avui. Ara mateix també amb uns taròmetres que ronden, per exemple, els 15 graus a Palamós, 17 a Begur, 13 a Calonja, però també tenim, doncs, per exemple, uns 13 graus a Torroella de Montgrí o 12 al sud de la nostra comarca, a Castell d'Aro. Tot plegat, doncs, en aquesta jornada en què us comentarem diverses qüestions, com per exemple parlarem de la depuradora de Palamós també, però que en representants institucionals, entitats i ecologistes i també plataformes de defensa del territori s'han reunit en una jornada reivindicativa per mostrar el rebuig al Pla Ter i també al Pla BEMCAT i altres macroprojectes de renovables previstos a la nostra comarca. A més, avui, com que és dilluns, també parlarem d'esports. Al tram final ens acompanyarà l'Oriol Bernà per repassar els resultats més destacats d'aquest cap de setmana. I també parlarem avui a l'entrevista, doncs, del col·lectiu que reivindica millores en l'etapa educativa que va dels 0 als 3 anys, perquè recordem que aquest dijous prop de 800 persones es van manifestar al migdia pels carrers de Girona per reclamar aquestes millores, i avui volem parlar amb la plataforma Som Infància a les comarques gironines perquè ens expliquin, doncs, com van aquestes reivindicacions i què és el que demanen. Tot això i molt més és el que tindrem aquí al supermatí, però avui tenim diversos titulars que els hem a repassar tot seguit. Joan Coll, molt bon dia.
2: Bon dia, Ferran.
0: El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona estudia canviar la ubicació de la depuradora de Palamós.
2: La depuradora va patir desperfectes greus arran de les inundacions del temporal Harry i s'espera que pugui tornar al seu funcionament habitual a finals de juny. Així tot, des del Consorci ja valoren fins a 5 possibles localitzacions alternatives de la instal·lació.
0: Gràcies. Després ens ho amplies. Maria Alsina, bon dia.
3: Hola, Ferran, bon dia.
0: Representants institucionals, entitats ecologistes i plataformes en defensa del territori es reuneixen aquest dissabte en una jornada reivindicativa per mostrar el seu rebuig al Pla Ter, al Pla el PlemCat i els macroprojectes de renovables que hi ha previstos a l'Empordà.
3: Durant l'acte, alcaldes, activistes i membres d'associacions han coincidit a reclamar una transició energètica basada en les renovables, però respectuosa amb el territori, el paisatge i la ciutadania.
0: Però és que també en aquesta qüestió, més d'una cinquantena d'alcaldes gironins a diferents colors polítics han signat a Verges un manifest per demanar al govern que aturi el Pla Territorial d'Energies Renovables, el Pla Ter.
3: Aquest pla té l'objectiu de promoure projectes d'energia eòlica solar a Catalunya, denunciant que el document s'ha elaborat sense una participació real del món local i alerten que el model afavoreix els grans operadors energètics en detriment de les iniciatives locals i comunitàries. També expressen la seva preocupació per l'impacte sobre el sòl agrari i la manca de recursos tècnics dels municipis petits per analitzar la proposta. Per això volen crear una associació per fer força i reclamar al govern diàleg amb els territoris afectats.
0: Doncs bé, això ens ho amplies d'aquí una estona, però hem arribat ja a les 8:03. I és que Palafrugell ha presentat les 64enes festes de primavera, que aniran del 23 de maig fins al 8 de juny, amb una programació que tornarà a tenir el carrusel Costa Brava com a eix central. Les activitats inclouran, per exemple, el desembalat, cultura popular, propostes carrusaires, fires, concerts i sopars populars. El cartell d'enguany és obra de Gerard Soler Coll i s'inspira en la cartelleria dels anys 60 i 70. Però és que Palafrugell també ha començat l'any cuixart amb una exposició al Museu del Suro i una programació cultural especial. Una proposta que inclou conferències, activitats familiars, projeccions, murals participatius i exposicions fotogràfiques per reivindicar el llegat d'un dels grans referents de l'avantguarda artística catalana del segle XX. I també us hem de destacar que, per exemple, el Baix Empordà se suma a Let's Clean Up Europe amb accions de neteja a platges, boscos i espais naturals. Joan.
2: Entitats, escoles, administracions i voluntaris han organitzat activitats de neteja en boscos, platges i espais públics amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania sobre l'impacte ambiental dels abocaments incontrolats i promoure canvis en els hàbits de consum.
0: I Begur impulsa una mentoria personalitzada per reforçar la presència digital als negocis locals.
2: La iniciativa s'emmarca dins el programa Espai Empresa i respon a la necessitat creixent d'adaptació del comerç local a l'entorn digital. El consistori considera prioritari que els establiments projectin una imatge clara, actualitzada i professional.
0: El Servei d'Homes del Consell Comarcal del Baix Empordà, que és un servei públic pioner orientat a treballar conductes i violències masclistes des de la igualtat, en aquest cas, cada vegada atén més usuaris joves, Maria.
3: Tot i aquesta tendència, el perfil majoritari continua sent el d'homes d'entre 36 i 50 anys, sovint en moments vitals marcats per la criança dels fills, separacions o la necessitat de replantejar les seves relacions de parella.
0: Les 8 i 5, Berta Roura, bon dia.
4: Bon dia, Ferran.
0: Calonge, homenatge a la gent gran amb una festa multitudinària.
5: Prop de 350 persones han participat a la festa de l'homenatge a la gent gran de Calonge i Sant Antoni. L'acte s'emmarca dins de la Setmana de l'Envelliment Actiu amb activitats per fomentar el benestar i la socialització.
0: De fet, Palafrugell també ha homenatjat la ciutadania que aquest any celebrarà els 80 anys. Ho han fet en un acte aquest diumenge que ha servit per compartir records i retrobaments entre els participants. I Palamós, Terra de Mar, posarà el focus en el coneixement marítim, Berta.
5: Palamós, Terra de Mar, celebrarà la seva 19a edició els dies 23 i 24 de maig. El festival dedicarà enguany la programació a la divulgació científica i al coneixement del mar i del litoral.
0: Doncs bé, aquestes són les notícies que us ampliarem juntament amb que la marxa popular Puja i Baixa tornarà a Begur el 21 de juny amb recorreguts solidaris i familiars.
5: Begur celebrarà la 15a edició de la marxa popular Puja i Baixa amb dos recorreguts oberts a totes les edats i una part de la recaptació destinada a l'Associació Gironina de Parkinson.
0: Gràcies, Berta. Moment de sortir de la nostra comarca ara, que són les 8 i 6 minuts.
1: Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
0: Perquè l'actualitat avui doncs també va molt marcada a fora de la nostra comarca, en què el Barça és campió de Lliga després de derrotar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip de Hansi Flick certifica així el títol amb una temporada sòlida marcada per la regularitat i el protagonisme d'una plantilla jove. Flick certifica així el títol amb una temporada sòlida

0: Madrid i pren com a model l'experiència de la serralada cantàbrica. El pla haurà de ser validat pel Ministeri per la transició ecològica i es podria començar a aplicar a les pròximes setmanes. Mentrestant, el sector educatiu català afronta una nova jornada de vaga aquest dimarts. La consellera Esther Niubó ha convocat una reunió amb els sindicats dijous per intentar reduir la tensió després de l'anunci de 17 jornades de mobilitzacions. El sindicat USTEC considera que la convocatòria arriba tard i reclama mesures concretes per millorar salaris, reduir ràtios i reforçar els recursos dels centres educatius. I als tribunals, aquesta setmana entra la recta final al judici a la família Pujol a l'Audiència Nacional. Aquest dilluns declaren els últims acusats abans de la fase de conclusions i informes finals. La Fiscalia demana penes de fins a 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola i investiga si la fortuna familiar amagada a Andorra provenia de comissions irregulars relacionades amb les adjudicacions d'obra pública. I en l'àmbit estatal, els 14 ciutadans espanyols que viatjaven al creuer Ondius passen el primer dia de quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid després del bot d'antivirus detectat al vaixell. Entre els afectats hi ha 5 catalans. Els passatgers estaran aïllats durant 6 setmanes en habitacions individuals i sota vigilància mèdica constant. Les primeres proves PCR practicades a dues dones que van coincidir amb una víctima del virus han donat negatiu. I precisament el Ministeri de Sanitat ha descartat qualsevol risc dels rosegadors infectats que arribin nedant des del creuer fins a la costa de Tenerife. El govern espanyol assegura que el ratolí transmissor de l'antivirus viu en zones rurals de la Patagònia i no en entorns portuaris. Sanitat considera nul el risc de propagació per aquesta via i demana evitar l'alarmisme. I ara tornem cap a casa nostra, perquè és moment de fer un cop d'ull al temps. Isaac Vilà, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal? Com anem?
0: Què ens has d'explicar? Què és el que tindrem pel que fa al temps?
1: Comencem la setmana amb aquests intervals de núvols que deixen el cel mig ennuvolat i aquesta tendència seguirà durant tota aquesta setmana. Avui dilluns no esperem precipitació al Baix Empordà, però sí que ho esperem a partir de dimarts, dimecres, dijous i fins i tot part de divendres. I és que continuem amb aquesta dinàmica d'aire fred en alçada. Les baixes pressions a l'oest de la Mediterrània continuen afectant-nos. És una situació d'aire fred en alçada, típica de la primavera, i per tant estarem parlant de força nuvolositat en general i amb pluges a partir de la tarda durant dimarts, dimecres i dijous. Per tant, haurem d'estar pendents del paraigua i anirem sumant litres, i en una setmana que probablement acabi amb una refrescada notable. Per tant, temperatures ben contingudes durant tota aquesta setmana.
0: Doncs ja ens ho aniràs explicant. Evidentment estarem pendents d'aquesta evolució meteorològica.
2: Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
0: Doncs bé, nosaltres ara farem una pausa publicitària i quan tornem tindrem el comentari d'opinió avui amb Ada Klein i també l'espai de l'entrevista. Fins ara mateix.
2: Supermatí.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon Laigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Òptica Gràcia, ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Quatre partits que són quatre finals. Dilluns 11 de maig, el Girona té un

0: El Rayo.
1: Dilluns 11 a les 9 del vespre, Rayo Vallecano, Girona. Escolta la transmissió des de mitja hora abans a dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Dia de partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
2: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
4: Més econòmic del que et penses.
3: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
4: del nostre web,
3: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
4: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
3: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
5: Pràcticament un quart de nou del matí, moment del comentari d'opinió, avui amb Ada Klein.
6: Fa ben poc vaig anar al Pallars, convidada pel Consell de les Valls d'Ano. El paisatge impressionant despertava de la letargia anival i brollava aigua com no havia vist mai de tot arreu, que confluïa i baixava amb força. De manera similar a l'Empordà, la població local viu amb esquizofrènia els períodes d'efervescència turística, en una dicotomia amor-odi permanent. Però la sensació és que allà, a sobre, l'isolament que creen les barreres naturals és molt més evident i tot està molt més lluny i més inaccessible. La conferència que vaig donar anava, entre altres coses, d'equitat d'accés al sistema sanitari, una cosa que aquella bona gent els és reconeixible per raons de distància. L'hospital més a prop està a una hora i el següent, l'hospital més gran, el terciari, l'Arnau de Vilanova, a dos. El filòsof del Camerun, Akile Mbembe, pensador expert en la violència colonial i el postcolonialisme, ha bastit el corpus de la seva obra al voltant del concepte de necropolítica, que ell descriu com les polítiques neoliberals decideixen qui pot viure i qui pot morir amb criteris econòmics. És a dir, la política que es fa segons els interessos del mercat, independentment de l'impacte que això pot tenir sobre la vida de les persones. Si mirem críticament el que passa ara mateix al nostre voltant, veurem que no és una cosa abstracta. La llei que va fer el govern d'Aznar dient que els migrants sense papers no podien utilitzar la salut pública i que per sort a casa nostra es va aplicar canviant impedir per limitar, salvant moltes vides, era necropolítica. Aquell desbarat que va fer la Comunitat de Madrid durant les primeres setmanes de la pandèmia de Covid, que va ocasionar la mort de moltíssims ancians a les residències, era necropolítica. Treure les vacunes obligatòries de la mainada, com ha fet l'administració de Trump, és necropolítica. I desenganyem-nos, avui en dia a Catalunya, si ets dona, si no ets blanc, si ets pobre o si vius a Ribes de Freser, al Port de la Selva, les Terres de l'Ebre o al Pallars, en comptes de l'Eixample de Barcelona, tens més probabilitat de morir-te. I això, senyors i senyores, també és necropolítica.
5: Prop de 800 persones es van manifestar dijous al migdia pels carrers de Girona per reclamar millores per l'etapa educativa dels 0 als 3 anys. La mobilització va reunir educadores infantils, sindicats i col·lectius de les comarques gironines per reclamar més recursos, una reducció de les ràtios i millors condicions laborals. Per saber-ne més, volem saludar a Imma Guita, que és portaveu de la plataforma Som Infància a les comarques gironines. Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Gràcies, doncs, per visitar-nos avui al Supermatí. Primer de tot, doncs, volíem saber com va anar la jornada d'aquest dijous.
7: Mira, va anar molt bé. Va ser un dia festiu, va ser un dia històric i es va demostrar que estem molt unides i molt decidides a tenir un canvi. Més o menys a Girona vam ser entre unes 500 i unes 800 persones educadores. Amb això ja t'ho dic tot.
5: En el que, no sé si també teniu xifres de referents al Baix Empordà.
7: Al Baix Empordà no tinc xifres concretes perquè ens vam haver d'organitzar i havíem de donar els serveis mínims. Llavors, Sí que sé concretament que, per exemple, el centre educatiu de Palamós hi va haver els serveis mínims purs i durs, que hi ha 10 estances i 9 van ser tancades, llavors fins i tot van haver de fer sorteig les educadores per quedar-se a fer els serveis mínims. O sigui que estem molt, molt implicades i decidides que necessitem un canvi ja.
5: Perquè no, parleu doncs d'aquest canvi, què és el que reclameu?
7: Exactament, el que reclamem és una revisió del decret 282/2006, perquè ara el departament ens veu com una etapa única, i ho som, una etapa única, educació infantil, de 0 a 6 anys. Però la nostra realitat és molt diferent que la del 3-6. Nosaltres som un sector invisible i desconnectat del sistema. Llavors, necessitem una revisió d'aquest decret, que és el que regula la inclusiva, les ràtios, quantes mestres hi ha per infant, els metres quadrats que necessita un infant.
5: No, parlàvem doncs d'aquesta mobilització, vau fer-la dijous passat amb, no, amb al voltant d'unes 800 persones a Girona. Esteu satisfets de la participació, del seguiment que s'ha fet des del sector?
7: Sí, estem força satisfetes, però ara ens marquem com un objectiu més gran. Hem d'anar més enllà i veure'ns com una etapa única, educació infantil, de 0 a 6 anys. Llavors, ara al maig vindrà tot un reguitzell de vagues d'educació en les que educació infantil d'etapa 3-6 també ja estan implicades. Llavors, si ens veiem totes unides i més fortes, encara tindrem molta més veu.
5: De fet, ara, aquesta setmana, no, també parlem de vagues educatives, per tant, també doncs, les vostres reclamacions, hi ha punts compartits amb les altres reclamacions que fan des del sector educatiu?
7: Sí, sí, la majoria són punts compartits. La burocràcia, el salari, les ràtios. El que ens diferencia i ens destaca en el 0-3, en la primera etapa, és que nosaltres estem molt més precàries que tota la resta del sistema educatiu. Amb això vull dir que al migdia, quan els infants estan dormint, jo tinc 20 infants dormint a les fosques i a l'estança jo estic fent la meva feina de treball personal, a les fosques amb un ordinador. No només m'hi deixo físicament la pell, ajupint-me, els genolls, l'esquena, sinó que també m'hi deixo la vista. I tot això ho faig per un reconeixement de l'etapa i per fer visible l'etapa d'educació infantil a 0-3 i que se'ns vegi com educativa, perquè fem una documentació, perquè observem els infants, perquè els escoltem i tenim una estructura molt ben organitzada per donar valor a tot això. No només són cures, no només és un canvi de bolquer, i que també, i que hi posem molt de valor en un canvi de bolquer, en un àpat, i està molt ben organitzat i estructurat perquè es pugui desenvolupar des del benestar. I tot això és educació, perquè quan un infant no pot venir a l'escola perquè no hi ha prou places, s'està perdent oportunitats. No és el mateix quedar-se amb la mare que venir a l'escola. Estem molt errades si pensem que la guarderia és un lloc per substituir les cures de la família. No, no, no, no. Estem parlant que és una escola i que a l'escola hi ha oportunitats que a casa no hi hauran.
5: De qui és competència, això? També és de la Generalitat?
7: La competència, sobretot, és de la Generalitat, perquè la llei mare que marca les condicions amb les que treballem és del departament. El decret del 282/2006 és del departament. Llavors, tots els sistemes en què funcionen les escoles bressols, que és això el que fa allò, es guien segons aquest document. Si la Generalitat diu que a les estances hi ha d'haver 20 infants de 2 a 3 anys, l'Ajuntament en posarà 20, perquè hi ha ajuntaments que no tenen capacitat de poder decidir, ostres, doncs 20 són molt. Són molts, potser en posarem 15, perquè hi hagi més qualitat educativa. Hi ha ajuntaments que sí que ho poden permetre perquè poblacions petites, que les ràtios són molt més baixes, o que hi ha més consciència, fins i tot regidories que són mestres, però també hi ha l'altra cara de la moneda. També existeix la regidoria, que la persona que ha agafat la regidoria és una biòloga experta en plantes. Llavors, des d'aquest punt de vista, no pots agafar unes bones rendes per l'escola bressol.
5: Heu pogut parlar amb el departament?
7: amb el departament hi hem anat a parlar unes dues o tres vegades. I ja fa uns... durant uns quants anys, eh? Ara sembla que la taca groga es va extenent i va creixent i sembla que hem acabat de començar ara. Però la lluita ja fa un parell d'anys o tres que es va iniciar.
5: I quina és la...
7: Llavors, no hem...
5: Digues, digues.
7: No hem tingut resposta. El dia que vam anar al Parlament a defensar-nos, va ser desolador perquè teníem la sensació de que ens estaven donant la raó tota l'estona, perquè realment és vergonyós la nostra situació i la situació en la que conviuen aquests infants, però no va passar res. No va passar res. I llavors hem de seguir, perquè algú se n'està oblidant. Està molt bé que em diguis, sí, tens tota la raó, la conciliació no només és l'escola bressol per la conciliació, sou molt poques mans, són molt petits, hi ha poc espai, sí, tens raó, està bé, s'ha de revisar, i queda en un calaix, no? Doncs nosaltres hem de ser-hi per fer soroll perquè se'n recordin que aquell calaix tenen un paper pendent.
5: En aquest cas, no parlem del departament, perquè doncs és qui té molt de pes, però des dels ajuntaments s'hi pot fer algun tipus de pressió en aquest sentit?
7: Sí. Des de Som Infància vam presentar una moció a cada ajuntament de les escoles que estan adherides. Llavors, l'ajuntament, quan tu presentes una moció, si aquesta moció està aprovada, has de poder aplicar el que has aprovat, i a més aquesta moció hauria d'arribar al Parlament. Aquesta moció pel territori gironès està arribant, però el que no tenim és seguiment de si ha arribat al departament.
5: Clar, suposo que sense aquesta informació no es pot avançar, no?
7: No, i és desolador, perquè, clar, és que jo sóc mestra. Jo no en tinc ni idea de com arribar al Parlament, no en tinc ni idea de com... És complicat. Llavors ens agafem de les mans amb sindicats, ens agafem de les mans amb polítics, amb persones que saben arribar més enllà i projectes, altres projectes que s'han fet com la ILP i tirar endavant. Si tenim un objectiu comú i tenim molt clar que necessitem un canvi, doncs qui sàpiga poder anar a tocar la porta al departament, doncs benvingut sigui i tindrà tot el recolzament d'aquestes persones educadores.
5: Estem parlant amb Imma Anguita, que és portaveu de la plataforma Som Infància a les comarques gironines. Recordem doncs que aquest dijous es va mobilitzar al migdia pels carrers de Girona unes 800 persones, unes millores que no sé si sou optimistes en aquest sentit.
7: Jo sí, jo personalment sí. Hi ha diversitat d'opinions, però m'he imaginat que si alguna cosa hem de modificar dins del sistema educatiu, hauríem de començar pel lloc més precari, i aquestes som nosaltres. Som nosaltres, perquè no està bé que haguem d'acompanyar a 8 nadons de partir de 4 mesos una sola educadora. No està bé que 13 infants d'un any, d'un a dos anys, hagin d'estar a l'estança. Has de pensar que les primeres relacions es construeixen a l'escola i això necessita un acompanyament i necessita una persona adulta que estigui allà per acompanyar-ho. Perquè les primeres relacions no tot és flors i violes, també hi ha cops, hi ha mossegades, i s'hi ha de ser. I ara, tal com estem, no arribes. Pots estar canviant un bolquer i a l'altra punta de l'estança dos infants tenen un conflicte per un material i també alhora un altre vol sortir al jardí i l'altre té set i l'altre està plorant perquè acaba de marxar la seva mare.
5: Una realitat, no? Sí, la veritat, doncs, que no, que se suma també doncs, amb les reivindicacions que s'estan fent des del sector educatiu. I, Imma Anguita, no sé si hi ha algun aspecte més doncs, que ens vulguis afegir.
7: Res, que ens continuem mobilitzant tot aquest maig, que hi ha, això que t'explicava abans, hi ha tot un reguitzell de vagues. Nosaltres hem encetat aquest maig amb el 7 de maig que vam fer la vaga estatal de les escoles bressol, però demà continua amb una vaga unitària a tot el sistema educatiu. El dia 13 es mobilitza el Baix Llobregat i el Penedès. El dia 14 Girona i la Catalunya Central faran vagues. El dia 15 de maig per Lleida, el Pirineu, Aran. I nosaltres ens tornem a veure i a mobilitzar a Barcelona el dia 20. el dia 20 les Escoles Bressol farem a Barcelona per alçar la veu un cop més i resar, a veure si ens escolten, hi ha algun canvi.
5: Perquè ara parlaves no, d'un territori no, arreu de Catalunya, no sé si la situació és generalitzada arreu de Catalunya o en alguns llocs encara s'accentua més.
7: El nostre, tal com funciona el sistema de l'etapa de 0-3 anys, és que el departament posa unes bases, les ràtios són de 8 infants de nadons, 13 d'un any i 20 de 2 anys, llavors i a partir d'aquí cada ajuntament pot tenir la potestat de millorar-ho. Llavors, més o menys, totes estem afectades iguals. Però això que et deia abans, no? Perquè la regidora, biòloga, experta en plantes, el que li interessa és que no quedi cap infant a fora. I ho entenc, perquè és un rotllo que tu com a família no puguis portar, no puguis tenir dret a portar el teu infant a l'escola i que estiguis patint per a veure si tindré punts o no tindré punts per poder entrar a l'escola. Perquè hi ha infants que s'estan perdent l'oportunitat educativa. I llavors el nostre sistema funciona amb tantes particularitats que és molt complicat. No només hi ha privades i públiques, sinó que són municipals, externalitzades, hi ha projectes que no es poden acabar de desenvolupar, perquè si quan una empresa, quan l'educació es veu des del punt de vista empresarial, és quan perds. Perquè hi veus diners només, no? No hi veus educació, no hi veus humans, no hi veus... Llavors els sous són pitjors, hi ha més confluència d'educadores i això fa que l'escola no pugui tenir un projecte ferm i els infants són els que acaben rebent aquestes condicions.
5: Doncs, Imma Anguita, portaveu de la plataforma Som Infància i les Comarques Gironines, moltíssimes gràcies i estarem també pendents doncs, a veure si hi ha qualsevol tipus d'evolució i esperem doncs, que sí que hi sigui i que sigui cap a millor. Moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres, per donar-nos veu. Gràcies.

0: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
1: Dos quarts en punt, moment de repassar i ampliar els titulars que us hem explicat fa una estona aquí al programa i comencem parlant precisament que el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona estudia canviar la ubicació de la depuradora de Palamós. Recordem que va patir desperfectes greus arran de les inundacions del temporal Harry i s'espera que pugui tornar al seu funcionament habitual a finals de juny. Tot i això, des del Consorci ja valoren fins a 5 possibles localitzacions alternatives de la instal·lació. Joan Coll.
2: Ho ha explicat el gerent en funcions del Consorci, Lluís Sala, en una entrevista a Ràdio Capital, en la qual ha detallat que el projecte encara es troba en fase d'anàlisi tècnica. Segons ha indicat, les diferents opcions s'estan valorant i ponderant per determinar quina és la més adequada des del punt de vista tècnic, per després consensuar-la amb els municipis als quals dona servei la depuradora.
3: Estem treballant amb l'estudi d'alternatives de la ubicació, d'una possible nova ubicació d'aquesta edat. No només n'hi ha una, n'hi ha cinc, que s'han de valorar, s'han de ponderar, i ara mateix és la fase del treball en la que estem. Quan tinguem això avaluat i ponderat, hi haurà una solució que serà la més òptima des del punt de vista tècnic, per dir-ho així, però després, òbviament, s'haurà de sotmetre a consideració dels municipis.
2: Mentre avança aquest procés, el Consorci també treballa per garantir el funcionament de l'actual instal·lació durant els pròxims anys. Segons ha explicat Lluís Sala, encara que el projecte d'una nova depuradora avancés aviat, la seva construcció i tramitació requeririen diversos anys. Per això considera imprescindible assegurar que l'actual equipament pugui continuar depurant les aigües residuals amb garanties durant aquest període de transició.
3: Un projecte de nova edat, i sapiguéssim on va, que de moment no ho tenim, seria una licitació, una obra, que això duraria encara uns quants anys, no? Per tant, diguem, hi ha d'haver un mentrestant, que encara serà d'alguns anys, i aquest mentrestant necessitem doncs, poder depurar les aigües residuals amb garanties. Per tant, hi ha aquesta, diguem, missió doncs, també de reforçar aquesta protecció de l'EDAR.
2: La depuradora de Palamós ha estat la instal·lació més afectada pel temporal Harry arreu de les comarques gironines, amb inundacions que van arribar als 2 metres d'alçada. Aquests desperfectes van obligar a reformar-la gairebé íntegrament amb un cost superior als 3 milions d'euros. En aquest sentit, l'Agència Catalana de l'Aigua ha assignat prop de 500.000 euros per reforçar la protecció de la parcel·la on actualment hi ha la depuradora davant possibles crescudes o inundacions futures.
1: I continuem parlant de temes ambientals. Perquè representants institucionals, entitats ecologistes i plataformes en defensa del territori s'han reunit aquest dissabte en una jornada reivindicativa per mostrar el seu rebuig al Pla Ter, al PlemCat i als macroprojectes de renovables previstos a l'Empordà. Durant l'acte, alcaldes, activistes i membres d'associacions coincideixen a reclamar una transició energètica basada en les renovables, però respectuosa amb el territori, el paisatge i la ciutadania. Maria Alzina.
4: L'alcaldessa de la Jonquera, Míriam Lanero, juntament amb l'alcaldessa de Viladamat, Dolors Pons, van intervenir en representació d'un grup de 65 alcaldes que s'han unit per oposar-se al model plantejat per la Generalitat. Les representants municipals van denunciar que el projecte ve de dalt sense coneixement del territori ni participació dels ajuntaments i la població local. També van alertar que el desplegament previst posa en risc espais agrícoles, el fons marí i sectors com la pagesia i la pesca.
5: No pot ser que les plaques ens treguin terreny agrari. No pot ser que els molins ens destrossin el fons marí. No ho podem permetre, perquè si ho permetem, això serà irreversible. Som nosaltres que ens hem de posicionar. Els alcaldes, que representem a la població, evidentment la població també.
4: Durant la lectura del manifest, els alcaldes van reclamar a la Generalitat que aturi la tramitació del Pla Ter fins que hi hagi un procés real de participació territorial. Entre les demandes també hi figura que es prioritzin les instal·lacions en espais ja artificialitzats i que els municipis tinguin un paper actiu en la definició del model energètic. El membre de Defensant l'Empordà, Ramon Sebastià, va carregar contra el projecte i va assegurar que no s'oposen a les energies renovables, sinó a la industrialització del territori. Sebastià va afirmar que el Pla Ter preveu multiplicar per 12 la potència renovable actual amb la instal·lació de milers d'hectàrees de plaques solars i centenars de molins eòlics.
1: I Maria, també ens has d'explicar que, per la seva banda, Eduard de Ribot, de Sos Costa Brava, va advertir que l'Empordà viu una nova etapa d'especulació després dels conflictes urbanístics dels darrers anys.
4: Segons Ribot, ara el risc és l'especulació energètica vinculada als macroparcs eòlics i als grans projectes marins.
6: Defensors de causes justes, i aquesta la defensa del mar de l'Empordà. És una causa justa. És just defensar el golf de Roses. És just defensar la pesca. És just defensar el paisatge. És just defensar el mar de l'Empordà, la ruta migratòria de cetacis, la ruta migratòria de la Baldriga. Tot això ho volem defensar. No destruiran el mar. No ho faran en el nostre nom.
4: L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, va defensar que el territori porta alertant des del 2020 sobre els riscos dels projectes previstos. Colomí va insistir que el moviment no rebutja les renovables, sinó la imposició i la manca de consens. L'alcalde va destacar la fragilitat ambiental del Mediterrani i va reclamar que els estudis científics independents siguessin determinants en la presa de decisions. Colomí també va rebutjar les acusacions d'insolidaritat cap a les comarques gironines i va recordar que la cessió històrica d'aigua del riu Ter cap a l'àrea metropolitana de Barcelona encara perdura.
1: Però és que més d'una cinquantena d'alcaldes gironins de diferents colors polítics han signat a Verges un manifest per demanar al govern que aturi el Pla Territorial d'Energies Renovables, el Pla Ter. Aquest pla té l'objectiu de promoure projectes d'energia eòlica i solar a Catalunya. Denuncien que el document s'ha elaborat sense una participació real del món local i alerten que el model afavoreix els grans operadors energètics en detriment de les iniciatives locals i comunitàries. També expressen la seva preocupació per l'impacte sobre el sòl agrari i la manca de recursos tècnics dels municipis petits per analitzar la proposta. Per això, volen crear una associació per fer força i reclamar al govern diàleg amb els territoris afectats.
4: Els signants, que s'han reunit aquest divendres passat a la sala de plens de l'Ajuntament de Verges, asseguren que comparteixen la necessitat d'avançar cap a la transició energètica i recorden que la Llei Catalana del Canvi Climàtic fixa objectius de descarbonització i reducció de les emissions. Malgrat això, consideren que el Pla Ter aposta principalment per un model centralitzat i orientat a grans operadors energètics en detriment d'un sistema distribuït de proximitat i amb retorn al territori. En el manifest, els alcaldes també han denunciat que el document té mancances tècniques, com ara la falta de definició de les línies d'evacuació i dels sistemes d'emmagatzematge dels projectes d'energia eòlica i fotovoltaica. A més, lamenten que el pla no tingui en compte l'impacte acumulatiu d'altres infraestructures energètiques que es projecten al territori, com el Plencat o el MAT. Els municipis signants alerten que el desplegament previst pot comportar una transformació significativa del sòl agrari en sòl industrial i afectar masses forestals amb impactes potencialment irreversibles. Per exemple, l'alcaldessa de la Tallada d'Empordà, Maria Dolors Guàrdia, ha assegurat que el seu municipi, el Pla Ter, ocupa sòl agrari d'alt valor econòmic. També denuncien desequilibris territorials i consideren que la distribució de la potència energètica que ha de conduir que ha de produir cada municipi no està degudament justificada i no respon a criteris objectius, transparents i equitatius. L'alcaldessa de la Tallada també ha posat l'accent en la manca de recursos dels municipis petits per afrontar processos d'aquestes dimensions. En aquest sentit, ha detallat que el seu ajuntament va haver de destinar 34.000 euros a estudis tècnics per poder presentar al·legacions. Per tot plegat, els signants demanen al govern que consideri el contingut i el plantejament del Pla Ter, que estableixi criteris consensuats amb el món local i que prioritzi la generació distribuïda i en espais ja antropitzats. També reclamen que l'energètica pública tingui un paper actiu en la planificació i desplegament del model energètic. Entre els 59 municipis adherits al manifest hi ha Girona, Torroella, Begur, Pals, Cornellà del Terri o Quart, entre d'altres municipis de l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany i el Lluçanès.
1: I el Baix Empordà se suma a Let's Clean Up Europe amb accions de neteja a platges, boscos i espais naturals. Entitats, escoles, administracions i voluntaris han organitzat activitats de neteja amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania sobre l'impacte ambiental dels abocaments incontrolats i promoure canvis en els hàbits de consum. Joan Coll.
2: A la comarca hi han participat municipis com Calonge i Sant Antoni amb una acció de neteja a la platja de Sant Antoni, Palafrugell amb una activitat centrada en els microplàstics a la platja de Llafranc, Palamós amb una iniciativa impulsada al Barrascó la Badruna i Sant Feliu de Guíxols, que concentra diverses activitats en entorns naturals i zones boscoses del municipi. També s'hi suma Cursà, amb una jornada de recollida de residus als entorns del municipi, i Castell d'Aro, amb una activitat de l'Escola Vall d'Aro realitzada a finals d'abril. La campanya ha mobilitzat enguany més de 400 accions arreu de Catalunya, impulsades per prop de 350 entitats de 40 comarques diferents. La iniciativa està coordinada a Catalunya per l'Agència de Residus de Catalunya, amb el suport de diverses institucions europees i ambientals. L'objectiu principal és evidenciar la quantitat de residus que acaben abandonats a la natura i reforçar la conscienciació ciutadana sobre la necessitat de reduir deixalles i avançar cap a una economia més circular. Les activitats també volen promoure la reutilització i la correcta separació dels residus recollits. Una part important de la campanya recau en els centres educatius. A Catalunya, més de 200 escoles i instituts han participat en les activitats programades, sobretot durant aquest cap de setmana. En molts casos, les jornades es converteixen també en espais educatius per treballar la sostenibilitat i la protecció del medi ambient. Segons les dades de les últimes edicions, els residus més habituals recollits en espais naturals continuen sent borilles, plàstics, llaunes, ampolles i tovalloletes. L'organització recorda que aquest tipus de deixalles tenen un impacte directe sobre els ecosistemes i la biodiversitat.
1: I també hem de parlar, en aquest cas, de Palafrugell, perquè ha presentat la programació de les 64enes festes de primavera, que se celebraran del 23 de maig al 8 de juny, amb el carrusel Costa Brava com a acte central, i la festa combinarà activitat popular, cultura, música i propostes vinculades al món carrusaire. De fet, la presentació es va fer aquest divendres i també amb la inauguració d'una exposició de cartells històrics de les festes de primavera impulsada per als trompats, que es podrà visitar fins al 8 de juny. Un cartell d'aquesta edició que és obra de Gerard Soler i que l'autor explica que s'ha inspirat en la cartelleria dels anys 60 i 70 tant pels colors com per les textures. L'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, destaca que les festes continuen apostant per reforçar el caràcter popular i participatiu del municipi.
7: És a dir, que tornés a agafar aquest impuls d'organització des de la societat civil, que és allà on te van néixer, i per tant, per nosaltres era importantíssim que la societat civil tornés a agafar les regnes d'aquestes festes i fer-se'ls les seves i involucrar-se en l'organització, i és possiblement una de les festivitats que té Palafrugell on també és associacionisme i col·labora.
1: Uns actes, doncs, que hi haurà, seran molt diversos, i que entre aquestes propostes hi ha el pregó en format de sopar popular previst per el 29 de maig als Jardins de Can Bec, amb els pregoners que seran Ramon Plaja i Maria Plaja, i una actuació de Miquel del Roig. Però és que d'altra banda, Palafrugell també ha començat la commemoració de l'any Cuixart amb una programació cultural dedicada a la trajectòria i el llegat de Modest Cuixart i Tàpies, una de les figures més destacades de l'avantguarda artística catalana del segle XX i fill adoptiu del municipi. La commemoració inclourà exposicions, conferències, visites guiades, projeccions, activitats familiars i accions participatives repartides entre el Museu del Suro, la Biblioteca, la Bienal i la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs. De fet, la primera de les activitats ha estat l'exposició Cuixart, Natura, Mita i Memòria, que es podrà visitar al Museu del Suro fins al 26 de juliol i que es va inaugurar aquest dissabte passat. La presidenta de la Fundació, Sílvia Arnau, destaca la importància que tenia l'autor, també amb Palafrugell.
8: La seva obra reflecteix tots els moviments que en el seu moment van ser importants, com el surrealisme, l'informalisme i l'abstracte a nivell internacional. En el seu moment va ser una figura destacada i reconeguda a certàmens internacionals com van ser São Paulo, Documental Castle, ciutats com Nova York el van acollir, París, Lyon, a Barcelona, i moltíssimes exposicions, inclús Japó. És un dels referents de l'art contemporani català.
1: Fins a finals d'aquest any també s'organitzaran altres activitats relacionades amb Modest Cuixart a Palafrugell. I el Servei d'Homes del Consell Comarcal del Baix Empordà, un servei públic pioner orientat a treballar conductes i violències masclistes des de la igualtat, cada vegada atén més usuaris joves. Tot i aquesta tendència, el perfil majoritari continua sent el d'homes d'entre 36 i 50 anys, sovint en moments vitals marcats per la criança dels fills, separacions o la necessitat de replantejar les seves relacions de parella. Maria.
4: El servei es va posar en marxa a principis del 2024 amb l'objectiu d'atendre i sensibilitzar homes en relació amb la violència masclista, alhora que promou la construcció d'una societat més igualitària i corresponsable. Actualment combina dues línies de treball, una de terapèutica centrada en processos personals profuns com traumes o patrons de conducta, i una altra de socioeducativa enfocada en oferir eines per millorar les relacions i el benestar quotidià. Segons l'educador social Ivan García, molts usuaris arriben amb una intenció de canvi després de reconèixer dificultats en l'àmbit emocional o de relació.
9: Sí que és veritat que la gent jove, el que és molt interessant és que, clar, més adolescència és més difícil perquè ens estem configurant i hi ha molta la pressió del grup d'iguals, llavors és poca consciència d'això. Es dona més amb la joventut, i llavors el interessant és que quan es dona Si es dona el que és pròpiament ja amb la joventut, que ja estem madurant, però encara, no? Encara els joves són molt flexibles a nivell de cervell, a nivell emocional, a nivell de tot, els canvis són molt ràpids. O sigui, és veritat que hi ha més garanties d'èxit i menys possibilitats d'anar repetint potser experiències i canviar-les.
4: Els casos que tenen són diversos, però sovint giren al voltant de conflictes de parelles, separacions, dificultats en la criança o malestars cronificats que en alguns casos s'han intentat tapar amb consums, com ha detallat García. També hi ha situacions vinculades a diferents graus de violència masclista, des de la verbal fins a la física.
1: I d'altra banda, doncs, també és una iniciativa en què, com dèiem, no, el perfil majoritari continua sent el d'homes d'uns 40 o 50 anys.
4: Cada vegada hi ha més joves que arriben al servei. També s'hi detecten casos d'homes propers als 60 anys, a punt de jubilar-se, que decideixen demanar ajuda quan perceben que si no canvien dinàmiques personals poden fer malbé la relació amb la parella, els fills o els nets. Un dels joves que ha passat pel servei és l'Albert Ramírez. Després d'una joventut marcada per dificultats personals a casa i un procés penal, fa un any va decidir demanar ajuda al servei. També ha afegit que l'atenció psicològica dels professionals del Consell Comarcal ha ajudat a desbloquejar coses que sol no arribaria a entendre mai. Ramírez ha explicat que era molt impulsiu i problemàtic. Una època de la seva vida va estar marcada pel consum de drogues i el malestar emocional que va derivar en una depressió. Després d'un any de procés, ha assegurat que ha canviat la seva manera de pensar i ha millorat les emocions. Un dels principals reptes, segons la coordinadora del servei i psicòloga Mercè Pereira, és trencar l'estigma. Explica que els homes sovint no se senten interpel·lats a demanar suport. El balanç dels dos primers anys de funcionament del servei és, segons Pereira, molt positiu.
1: I ja, doncs, abans de repassar també l'actualitat esportiva, hem de parlar, en aquest cas, d'una de les celebracions, perquè a prop de 350 persones han participat a la festa homenatge de la gent gran de Calonge i Sant Antoni. Berta.
10: Calonge i Sant Antoni ha celebrat aquest dijous la festa de l'homenatge a la gent gran, amb la participació de prop de 350 persones majors de 70 anys al Palau Firal de Sant Antoni. L'acte forma part de la Setmana de l'Envelliment Actiu, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament que durant diversos dies ha programat una vintena d'activitats gratuïdes adreçades a persones majors de 65 anys. La programació ha inclòs tallers de memòria, cuina saludable, dansa, gimnàs i activitats culturals amb l'objectiu de fomentar la participació social, combatre la soledat no volguda i promoure un envelliment actiu i saludable. La jornada central s'ha iniciat amb un dinar popular i ha continuat amb un ball amenitzat per l'Orquestra Metropolis. Les persones assistents també han pogut participar en un fotocall i endur-se una fotografia de record. Des del consistori destaquen la importància de reconèixer el paper de la gent gran dins la vida social del municipi i posar en valor la seva experiència i trajectòria vital.
1: I ja som al tram final del programa, passen 3 minuts a 3 quarts de 9 i com que és dilluns és moment també de repassar els resultats que hem tingut aquest cap de setmana pel que fa als diferents esports de la comarca. Oriol Bernà, bon dia, com estàs?
11: Bon dia, Ferran, molt bé.
1: Ja suposo que ara ja comencem a notar el tram final de la temporada, algunes de les competicions que ja es van acabant, no?
11: Sí, doncs estem en el tram decisiu i més emocionant. Ens venen dos, tres caps de setmana que seran claus per les aspiracions dels equips, sobretot el Baix Empordà, posant accent en el Palamós que ho té de cara, ara en parlarem, per assolir l'ascens, però hi ha molta teca i molt per decidir en aquestes últimes jornades.
1: Doncs ara parlem de l'esport de casa, perquè evidentment avui l'esport, doncs, l'actualitat va molt marcada per la Lliga i el Barça, no? Però ens centrarem, comencem parlant d'aquí, doncs, de la nostra comarca. Precisament ens parlaves del Palamós, que ha guanyat a casa el Parets per un 1-0, i ara depèn de si mateix per classificar-se pel playoff d'ascens, no?
11: Doncs sí, correcte, el Palamós va superar ahir el Parets per la mínima, el municipal Palamós Costa Brava, per 1-0, i arribarà l'última jornada, depenent d'ell mateix, per disputar la promoció d'ascens de la Lliga Elit. De fet, l'equip de Marçal Joanola, que deixa'm dir que des que va arribar a sumar un empat i tres victòries, per tant, el canvi d'entrenador sembla que ha estat fructífer. L'equip va començar el partit sabent que Argentona i Lloret, els seus rivals directes, havien guanyat els partits. Per tant, això obligava el degà a sumar els 3 punts per mantenir-se en posició de play-off descent. No va ser un partit brillant, especialment brillant pels palamosins, que es van trobar davant d'un Parets molt necessitat i que jugava bona part de les opcions de permanència. El duel va ser espès amb poques ocasions clares i molt de joc disputat al mig del camp. El gol decisiu, però, va arribar just abans del descans, quan Gallego, el defensa visitant, va introduir la pilota a la seva pròpia porteria per intentar refusar una centrada dins de l'àrea. A la segona meitat, el Palamós va intentar controlar el partit, però va acabar patint més del compte. L'ensurt més important va arribar amb una topada fortuïta entre Marwan i el davanter Lamin, que va deixar el porter tocat durant uns minuts, el porter local. Tot i el tram final de nervis i imprecisions, el Degà va conservar l'avantatge fins al final i va aconseguir una victòria importantíssima.
1: Per tant, ara no sé com queda la classificació en aquesta última jornada.
11: Doncs mira, el més important és que el Palamós afrontarà l'última jornada amb 54 punts, i en segona posició amb un punt més que el Lloret, que és tercer. Què significa això? Que la posició de play-off directa, que l'obté el segon classificat, pot ser del Palamós, depenent d'ell mateix, i sembla un escull fàcil, però no ho és, ja que per assegurar aquest play-off descens, el Palamós haurà de guanyar contra l'Argentona, al camp de l'Argentona, que és el líder i és el campió del grup. Si quedés tercer, què passaria en el cas que quedés tercer? Doncs que hi ha opcions de disputar play-off, però aquí s'hauria de mirar quins són els dos els dos millors tercers, per entendre'ns, dels tres grups de Primera Catalana. Per tant, no tens garantida la plaça de play-off descens.
1: O sigui, tenen un bon escenari, però no el tenen fàcil.
11: Correcte. Fa molt mala pinta el fet d'haver d'anar a disputar-se el play-off descens al camp del líder. Què passa? Que l'Argentona ja és campió. Va assolir va guanyar el títol aquest cap de setmana. Per tant, és molt probable que la tensió sigui molt diferent per part dels dos equips.
1: Clar, o sigui, l'Argentona ja té la feina feta.
11: L'Argentona té la feina feta i no només és campió, sinó que ha ascendit a Lliga Elite. Per tant, ha complert l'objectiu i és molt probable això, que els jugadors estiguin destensionats. Per tant, el Palamós es troba realment en un bon escenari. Ara mateix, depèn de si mateix, i després sí que hauríem d'anar a disputar aquest play-off, que evidentment doncs no serà senzill.
1: Doncs també ho seguirem, a veure com va pel que fa al Degà, però parlem d'hoquei i precisament no bones notícies, no? Perquè a l'Hockey Lliga Plata Sud tenim doncs males notícies pel que fa al corredor Mató Palafrugell, no?
11: Doncs sí, males notícies perquè els palafrugellencs van caure derrotats per un clar 4-0 a la pista del Club Patí Vilafranca, un rival directe a la classificació. Els homes de Fran González no van tenir cap opció d'aconseguir puntuar en el últim partit de la temporada. De fet, al minut 12 de la primera part ja van rebre el primer gol i es van quedar sense marge de reacció quan només faltaven 5 minuts pel descans, en el moment que van encaixar el segon gol local. A la segona meitat van poder jugar-li de tu a tu al Vilafranca, però el domini local va acabar segellant-se amb 2 gols a les acaballes. De fet, amb aquest resultat, el corredor Mató Palafrugell cau a la 6a posició a falta de l'última jornada i perd pistonada després d'haver aguantat en segona posició durant pràcticament tota la Lliga. I deixa'm fer un apunt ràpid també, sí, abans d'acabar la informació esportiva del Baix Empordà. I és que ha arribat una bona notícia des del Bisbal Bàsquet, que, com ja sabeu, té la salvació certificada des de fa 2-3 setmanes, ja que la Lliga de Segona FEP es va acabar molt aviat. I és que Bernat Álvarez, el base gironí, ha renovat per 2 temporades per l'equip bisbalenc. Bernat va arribar la temporada passada procedent de Tercera FEP i ha donat un gran rendiment. Ha sigut una de les sorpreses de la temporada, també deixa'm dir, un dels jugadors que probablement cobrava menys de la plantilla, ha sigut dels que ha tirat del carro. Per tant, és una gran notícia per ell i per el club, que ha sabut doncs rendibilitzar un fitxatge de la zona. Confirma 2 coses aquesta notícia: la voluntat de retenció de talent que té el Bisbal Bàsquet i que el club està guanyant identitat amb jugadors de la zona, i això sempre és un triomf i sempre és una de les coses més remarcables i més importants, no? de clubs petits que estan creixent com és el Bisbal Bàsquet.
1: Doncs bé, si et sembla, Oriol, sortim de la nostra comarca, anem fins a la capital gironina, perquè el Girona de futbol avui té una final a Vallecas.
11: Sí, fa setmanes que anem avisant que les posicions més calentes de la classificació cada vegada es van acostant més i avui el Girona té una autèntica final contra el Rayo Vallecano. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, va assegurar en la prèvia abans del partit contra el Rayo que l'equip està preparat per patir en aquest tram final de temporada. De fet, quin remei, no, Ferran? Sí, sí. I convençut per poder sortir de la situació complicada a la classificació. El tècnic madrileny afronta el gol de Vallecas, un estadi especial per ell. Recordem que és format al Rayo Vallecano i és un exjugador mític d'allà de Vallecas. I l'afronta amb el Girona fora del descens, però amb només un punt de marge respecte a aquesta zona de perill. Després de la derrota contra el Mallorca, Michel va reconèixer que el vestidor era conscient de la transcendència del partit i que durant la setmana havien treballat tant l'aspecte futbolístic com el mental. Tot i la pressió, defensa que l'equip ha de viure el moment amb naturalitat i centrar-se en repetir les bones sensacions mostrades en alguns trams dels últims partits. El tècnic també destaca que el Girona arriba més preparat emocionalment que mesos enrere gràcies a l'experiència acumulada durant la temporada i a més celebra la recuperació del davanter Abel Ruiz per al partit i es mostra optimista de cara a les quatre jornades finals, insistint que l'equip té capacitat per competir i assegurar la permanència a la primera divisió. Pel que fa al Rayo, mirem el rival, arriba en un moment platòric després de classificar-se el passat dijous per a la final de la Conference League contra l'Estrasburg, però aquesta fita històrica, que els pot jugar a favor en termes de confiança, els suma una fatiga de cames que podria ser determinant. De fet, tot això és la prèvia a la sala de premsa, però si ens mirem la classificació,
1: sí,
11: veiem que fa molts dies que dèiem que ens fixàvem en la tendència negativa de l'Espanyol, no?, que fa 18 partits que no guanya i es parla moltíssim d'això, i el Girona havia millorat moltíssim. De fet, era desè de les últimes 25 jornades, és a dir, havia guanyat molta forma i encara estava pagant, diguem, les 5-6 primeres jornades on només va sumar un puntet, però esclar, és que el Girona ha sumat un dels últims 12 i la zona de perill ara mateix està això a un punt. L'Alavés va empatar i sort que va empatar perquè el Girona si no sortiria en zona de descens a Vallecas, que no és mai un camp fàcil. De fet, l'Alavés va empatar amb 37 punts, el Girona amb 38, amb un partit menys, i després tenim el Llevant, que està fent un final de temporada boníssim i que ningú et garanteix que d'aquests 9 punts que li queden doncs no aconsegueixi 5 o 6 i això, haurem d'estar atents. La bona notícia és que la bona notícia al final és que hi ha molts equips al mig, Sevilla, Espanyol, Mallorca, tots aquests amb 39, 40 punts, per tant, ho veurem.
1: Sí, no, hi ha unes posicions força igualades, a la classificació hi ha poca diferència de punts. Uh-huh. Veurem què passa.
11: Sí, si et sembla, faig un últim apunt de la Lliga femenina de bàsquet, perquè l'Espart Girona es va quedar a només 2 punts de classificar-se per la final, va empatar, sembla estrany, podem empatar en bàsquet, però era eliminatòria a doble partit i venia amb un punt de desavantatge aconseguit a la punteta contra el València, i a casa Pontejau ahir van empatar 73-73 i per tant tanquen així una bona temporada, però que s'hagi de sense títols.
1: Doncs moltes gràcies, Oriol Bernat, doncs per aquest repàs esportiu. La setmana que ve veurem, ens hauràs de portar moltes novetats i esperem que bones notícies.
11: Esperem que sí, Ferran.
1: Oriol Bernat, moltíssimes gràcies. Bona setmana.
11: Adéu-siau. Una abraçada, igualment.
1: I en el tram final del Supermatí fem una actualització meteorològica. Isaac Vilà.
12: Setmana que vindrà marcada per la inestabilitat i les temperatures de ratlla i fins i tot més fresques. Avui dilluns no esperem precipitació, però cel enterbolit i a la tarda una mica més de sol.
1: Doncs és el que hi ha, eh? Abans ens deies que sí que s'esperen més pluges, no? A mesura que avancin els dies, a mesura que avancin la setmana, en tot cas, la primavera és el que té. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà a partir de les 8. Que vagi molt bé.
0: Ràdio Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Van a ser 104 partidos en 39 días.
3: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
4: Gritar los goles por la noche estará permitido.
5: Pero solo a partir de octavos.
6: ¿Y si es Uruguay?
7: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
8: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
9: Este acuerdo es importante para todos.
10: Porque este equipo es de todos.
11: Vive todo el Mundial a través de Dazón en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
12: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
13: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
12: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
13: Però què passa aquí?
14: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
13: Així no hi ha qui les faci caure.
14: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
15: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31FAM, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
16: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
1: La millor música del món.
17: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
17: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Clapés.
18: Aquests primers compassos d'aquesta cançó segur que ens recorden aquell Somebody That I Used To Know de Gautier i Kimbra. Doncs bé, la base d'aquella cançó, que ni de bon tros era de Gautier i Kimbra, és un plagi que va fer d'un èxit dels 60, l'ha agafat Dochi per presentar això que es diu Anxiety, que és tot un èxit mundial.

0: Dirinanana.
1: Un so amb accent propi.
2: La ràdio de l'Empordà.
1: Ràdio Capital.
3: La cançó original és de Tame Impala i ara sonés la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
1: Què tal, com estàs? Et presentem una nova artista, es diu Bella Kay, i sona My Love It, I Love It, I Love It.

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: El vam descobrir amb aquell Someone You Love. Parlem de Luis Capaldi, que continua fent carrera, i ara escoltem aquest Stay Love.

0: que sona bé.
1: Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La segona temporada de Wednesday té com a protagonista Lady Gaga i aquesta cançó de Dead Dance.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
3: Hi ha un moment
4: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions
3: perquè saps que no ho entendràs,
4: perquè et canses d'esperar
3: i de no saber exactament què estàs pagant.
5: I si fos fàcil?
3: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades,
4: sense sorpreses.
3: Parles amb persones i saps en tot moment
4: què tens contractat.
3: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
6: Truca ara al 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
7: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
8: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
9: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
10: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
11: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona.
9: Que hi havia algú en tot Girona
10: que no coneixia l'Orquestra Diversiones.

0: Bosch.
1: Ah. I una abraçada als taxistes que ens escolten.
0: La millor música del món.
2: La millor música del món.
0: A Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: Amb Marc Clapés.
3: La ràdio de l'Empordà.
4: Obrim Down FM, el treball de The Weeknd, i escoltem aquesta producció de la Swedish House Mafia que es diu Sacrifice. I was-

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Va, seguim aquí a la ràdio de l'Empordà obrint el debut de Somber, un disc on hi trobàvem, per exemple, Back to Friends o també Andrés, i ara també ens proposa aquesta que es diu 12 to 12, Sona Capital.

shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'Empordà.
3: La cançó original és de Tame Impala i ara sonés la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més...

0: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat. Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
1: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
2: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
1: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
2: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
1: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
3: Van a ser 104 partidos en 39 días.
4: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
5: Gritar los goles por la noche estará permitido.
6: Pero solo a partir de octavos.
7: ¿Y si es Uruguay?
8: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
9: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
10: Este acuerdo es importante para todos.
11: Porque este equipo es de todos.
12: Vive todo el Mundial a través de Dazón en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
0: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
13: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
14: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
15: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que tocar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Conge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors jo dic, hòstia, ja has d'explicar.
16: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
17: Amb Joan Bosch.
16: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
18: La millor música
19: la
18: del
19: millor
18: món.
19: La millor música del món.
18: A Ràdio Capital.
19: Ràdio Capital.
18: Amb Marc Lapés.

0: l'Empordà. També a radiocapital.cat.
1: El 2025 va ser el seu any, l'any del descobriment d'aquest artista que es diu Somber, i el 2026 la cosa continua, no s'atura. Arriba amb aquest Homebreaker, sona Capital.

vibration of the groove.

0: sí, aquesta també t'agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so d'Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Max Navarro, un artista que ens agrada molt aquí a la ràdio i que després d'Estrelles té una altra cançó fantàstica, és aquesta que sona de fons i que es diu Inigualable.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 12. Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
6: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.ca.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
8: La millor música del món.
9: La millor música del món.
8: A Ràdio Capital.
9: Ràdio Capital.
8: Amb Marc Lapés.

0: somiant. Sí, aquesta també t'agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me.

Aquesta és l'última cançó de La Fúmiga, la banda del País Valencià que s'ajunta amb grans amics de la història que han col·laborat amb la banda d'Alzira. Parlem d'aquesta nova versió que han fet d'això que es diu Llegenda de la Mediterrània.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: I ara a Ràdio Capital et proposem Lola Young. És una artista que debuta a la nostra antena amb una cançó que s'ha fet molt i molt important els últims mesos a través de TikTok i que ara arriba a la nostra antena carregada de bones intencions. Lola Young, això es diu Messi.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Van a ser 104 partidos en 39 días.
4: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
5: Gritar los goles por la noche estará permitido.
6: Pero solo a partir de octavos.
7: ¿Y si es Uruguay?
8: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
9: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
10: Este acuerdo es importante para todos.
11: Porque este equipo es de todos.
12: Vive todo el Mundial a través de DAZN en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
13: Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Montràs ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Montràs. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.
14: Aquest estiu viu lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Ludwig Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
15: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
16: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
17: Més econòmic del que et penses.
16: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
17: del nostre web,
16: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
17: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
16: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
17: La millor música del món.
18: La millor música del món.
17: A Ràdio Capital.
18: Ràdio Capital.
17: Amb Marc Clapés.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Agafem les botes, el barret de ballar country i li posem el so d'Ella Langley, una artista que triomfa sobretot als Estats Units, però que ara traspassa fronteres i arriba fins al Baix Empordà per oferir-nos aquesta cançó que es diu Choosing Texas. Sona, Capital.

Doncs vinga, obrim Lux de nou, el treball de Rosalía, la cantant més internacional que tenim aquí a casa nostra. I després de La Perla ens arriba aquesta que es diu Reliquia. Sona Capital, Rosalía.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més. La que

0: Van a ser 104 partidos en 39 días.
1: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh?
2: Gritar los goles por la noche estará permitido.
3: Pero solo a partir de octavos.
4: ¿Y si es Uruguay?
5: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
6: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
7: Este acuerdo es importante para todos.
8: Porque este equipo es de todos.
9: Vive todo el Mundial a través de Dazón en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
10: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
11: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
10: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
11: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
12: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
13: Quatre partits que són quatre finals. Dilluns 11 de maig, el Girona té un nou repte. El Rayo.
14: Dilluns 11 a les 9 del vespre, Rayo Vallecano, Girona. Escolta la transmissió des de mitja hora abans a dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Dia de partit, amb el suport d'Estrella Damm.
15: Hi ha un moment
16: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
15: Perquè saps que no ho entendràs.
16: Perquè et canses d'esperar.
15: I de no saber exactament
16: què estàs pagant.
17: I si fos fàcil?
15: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
16: Sense sorpreses.
15: Parles amb persones i saps en tot moment
16: què tens contractat.
15: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
17: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
18: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
19: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de
20: sis delictes.
19: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
21: A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
22: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
23: Avui una jornada plenament assolellada.
18: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
24: Radio Capital.
18: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
3: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
4: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
3: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
4: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
3: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
5: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
6: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
7: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
8: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que tocar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Colonge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no comes, i llavors jo dic, hòstia, ja has d'explicar.
9: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
10: Amb Joan Bosch.
11: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
12: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 4.
2: Van a ser 104 partidos en 39 días.
3: Pues no sé cómo lo vamos a hacer,
4: Gritar los goles por la noche estará permitido.
5: Pero solo a partir de octavos.
6: ¿Y si es Uruguay?
7: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
8: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
9: Este acuerdo es importante para todos.
10: Porque este equipo es de todos.
11: Vive todo el Mundial a través de Dazón en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
12: A Òptica Gràcia ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular.
13: Segueix-nos a les xarxes socials.
14: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
15: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
14: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
15: Però què passa aquí?
16: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
15: Així no hi ha qui les faci caure.
16: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
17: Aquest estiu, viu l'ofort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, Temperalbo i El Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
18: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
19: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
18: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
19: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
20: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
21: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
22: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
23: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
24: a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
25: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
26: Avui una jornada plenament assolellada.
21: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
27: Ràdio Capital.
21: Per saber tot el que passa a casa teva.
28: Quatre partits que són quatre finals. Dilluns 11 de maig, el Girona té un nou repte. El Rayo.
29: Dilluns 11 a les 9 del vespre, Rayo Vallecano, Girona. Escolta la transmissió des de mitja hora abans a dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals.
30: Dia de partit, amb el suport d'Estrella d'Am.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. El Radixou de les tardes de Girona i l'Alt Maresme és a punt de començar. Ja ens va dir la setmana passada Raül Muixac que patiríem fins al final. Patirem per saber si aguantem a primera o no. Sabeu per on van les coses, no? Avui tindrem una altra prova de foc amb el Rayo Vallecano. Avui és dia de partit i en Raül Muixac ens ho explicarà tot, tot i tot d'aquí uns moments. I és que, com podeu veure, hi ha coses que no es poden planificar o improvisar. La sort ens traurà del dubte.

0: Aquesta tarda ens volem centrar precisament en la planificació o la improvisació. Sou més d'uns o dels altres? Perquè nosaltres diem que ens agrada tenir-ho tot controlat, però després sortim de casa amb un 3% de bateria i sense saber on hem aparcat el cotxe. No us passa que fem plans com si fossin ministres? 19:30 sopar, 21 copa, i després arribem tard al primer lloc i ja improvisem tota la nit. Potser la improvisació no és una elecció, potser és el nom elegant que posem al desastre. I aquella gent que diu, no, nosaltres fluïm, fluïm? Fluïm tant que acabem sopant a una benzinera un dimarts a la nit.
1: 972 313 702.
0: Planificadors o improvisadors? I a més, aquesta tarda planificarem, perquè si no sortiríem escaldats, un viatge cap a Escòcia de la mà del nostre turista accidental, Adrià Bas. I ho farem perquè la companyia britànica Jet2 acaba d'inaugurar una nova ruta a la capital d'Escòcia, a Edimburg. Podem sortir des de Vilobí d'Onyar, vol directe, i podem recórrer Escòcia, que és un país sensacional. I acabarem amb les cançons de la discoteca particular de Miquel Abres. Som-hi, va, que ja ho tenim tot planificat, però ens encanta improvisar. És la gràcia de la ràdio.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: De cap a cap, visca la tarda.
1: Raül Muixac.
2: Hola, Raül.
3: Bona tarda.
2: Avui és el dia D, no?
3: Avui és absolutament el dia D i avui és el dia que no es pot fallar, perquè els de baix no fallen i ara mateix el Girona només té un punt de coixí sobre la zona de descens. Per tant, tot el que no sigui puntuar a Vallecas avui afegirà més dramatisme a la història, perquè fixa't, aquesta jornada el Llevant va guanyar, el Sevilla va guanyar, el València va guanyar, el Mallorca i l'Elche van empatar, l'Alavés va empatar, l'Oviedo va empatar. Si l'Alavés hagués guanyat, el Girona començaria el partit amb zona de descens. No va ser així, va empatar amb l'Elche, i això és l'única cosa que fa que ara mateix el Girona estigui, doncs, per sobre de la zona de descens. Però ja no queda marge, eh? Ja està això.
2: Per tant,
3: ja s'ha de començar a produir.
2: Si perdem avui a Vallecas, ens n'oblidem de la primera divisió?
3: No, perquè encara quedarien partits, quedarien 3 partits, encara estaries fora de la zona de descens, però a nivell de sensacions seria una molt mala notícia, perquè el Girona voldria dir que hauria encadenat 4 derrotes consecutives en molt mal moment, perquè ara precisament tots els de baix estan espavilant i quan els altres estan espavilant, clar, tu estàs placant. Per tant, per això no serien bones notícies, però d'altra banda, matemàticament el Girona encara tindria un punt de marge sobre la zona de descens, i llavors sí que ja ens hauríem de mirar en lupa tot el que queda. Recordem que el Girona hauria de rebre la Real Societat, hauria d'anar al camp de l'Atlètic de Madrid, bueno, hauria no, haurà d'anar al camp de l'Atlètic de Madrid i rebrà l'Elche en l'última jornada. Hi ha molts enfrontaments directes entre equips de la zona baixa, hi ha enfrontaments entre equips de la zona baixa contra equips que s'estan jugant a Europa, hi ha enfrontaments d'equips de la zona baixa contra equips que no juguen res. Per exemple, la Real Societat, que vindrà a Montilivi, no jugarà res, però és que l'Alavés, que la setmana que ve rep el Barça tampoc jugarà res. Per tant, jo ara mateix, si m'hagués de fiar, em refiaria del Celta, del Betis, de l'Atlètic, del Getafe, que estan lluitant per entrar a Europa, i tots els rivals directes nostres que s'enfrontin contra aquests equips les passaran canutes. En això confio també, però vaja, per davant de tot, amb el que confio és que avui Mitchell trobi la tecla i siguem competitius a Vallecas i tornem amb alguna cosa, ni que sigui un punt.
2: En quina situació es troba el Rayo?
3: Doncs el Rayo està en la 11a posició, té 4 punts més que el Girona, 5 sobre la zona de descens, no està completament salvat, encara, matemàticament, però vaja, ho té pràcticament tot fet el Rayo.

0: A més, el Rayo va jugar a competició europea aquest dijous, és a dir, que estarà una miqueta més desgastat, però per altra banda estarà amb la moral pels núvols perquè es van
1: Motivat,
0: classificar per
1: estarà
0: d'una
1: motivat.
0: competició europea. Per tant, no sé com pot pesar aquest partit entre setmana que ells han tingut i nosaltres no. No sé si serà en forma de cansament o, en canvi, vindran embaladíssims perquè estaran molt contents. Ja ho veurem.
1: Ostres, quin panorama tenim, noi!
0: Sí, noi? Què et
1: Ostres.
0: pensaves?
1: No, no, no, ja m'ho pensava. El que passa que volia fer càlculs... O sigui, en aquests moments, què queden? Tres partits, no?
0: En el Girona n'hi queden 4.
1: Quatre.
0: A la resta d'equips n'hi queden 3.
1: Molt bé.
0: És a dir, imaginem-nos que el Girona avui
1: Perd.
0: guanya. Guanya,
1: Ah,
0: val?
1: vale, perfecte.
0: Si guanya,
1: Sí.
0: tindria 4 punts d'avantatge sobre l'Alavés i la setmana que ve, depenent de quins resultats, fins i tot podria ja salvar-se matemàticament. Això si guanya.
1: I si perd? Ah.
0: Si empata la setmana que ve, doncs hauries de guanyar la Reial Societat per seguir mantenint la distància sobre la zona de descens i l'altra setmana també seguir veient de reull què fa l'Alavés, què fas tu, però vaja, no et podries adormir. I si perds, doncs gairebé el mateix que empatar. Gairebé el mateix, perquè empatar només et dona un punt, en tindries dos en comptes d'un. Bueno, sempre és millor tenir-ne dos que no pas un, però vaja. L'única cosa que podria canviar radicalment la situació del Girona a curt termini és guanyar avui a Vallecas.
1: El Girona depèn única i exclusivament d'ell o dels altres?
0: Sí, Girona guanya els 4 partits que queden, se salva. Perquè, a més, fixa't el calendari que té l'Alavés. Ens fixem en l'Alavés perquè és l'equip que està fixant
1: Clar,
0: la zona de
1: clar,
0: descens.
1: clar, clar.
0: El Llevant només té un punt menys que l'Alavés. El Llevant està a 2 punts del Girona, eh? I per sobre del Girona hi ha l'Elche, que té un punt més, el Mallorca, que en té un més, l'Espanyol, que en té un punt més, que també està vaga el 2, l'Espanyol, el Sevilla té 2 punts més, el València ja té 42 punts, aquest ja s'allunya una miqueta més. És a dir, hi ha molts equips implicats que en un moment determinat, si tu guanyes, els pots ficar ells en la lluita. Però si ara mateix ens fixem en qui està en zona de descens, que és l'Alavés, l'Alavés aquest cap de setmana rebrà el Barça. Si el Barça vol arribar a 100 punts, estic tranquil. Si el Barça està de campo i playa perquè ha guanyat la Lliga, no estic gaire tranquil. Val? Llavors vol dir que tu has de fer la feina contra la Real Societat. Després, la jornada següent, l'Alavés va al camp de l'Oviedo. L'Oviedo està descendit ja. I el Girona va al camp de l'Atlético de Madrid. Aquesta jornada és perillosa, depenent de com anessin els resultats. I a l'última jornada, doncs, l'Alavés rep el Rayo Vallecano, que anant bé no s'hi jugarà res, i per tant es jugarà a Vitoria aquest partit, amb tota l'afició a favor, i el Girona podria tenir un carau creu amb l'Elche a casa. Per tant, jo crec que una mica la clau de volta, si el Barça va a Vitoria amb ganes de guanyar, ens facilita una miqueta l'equació. Si el Barça va a Vitoria lícitament a celebrar el títol, eh? Vull dir que no és cap crítica, vull dir, som nosaltres els que ens hem complicat l'existència, estic una mica més preocupat.
1: Bé, escolta, saps què? Ja escoltarem a partir d'aquesta nit
0: Sí,
1: la
0: partit a
1: transmissió.
0: partit.
1: Sí, partit a partit. A partir de quina hora la transmissió Taronja Ràdio, Ràdio Capital?
0: Doncs el partit és a les 9, ens hi posem, com sempre, mitja hora abans, a 2:15.
1: Molt bé. Raül, posem un ciri Santa Tecla, Santa... En fi, és igual. Dilluns...
0: El que tinguis més a mà, i si em pots posar dos, em poses dos.
1: Molt bé. Fins dilluns, Raül.
0: Fins dilluns, que vagi bé.

0: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Planificar o improvisar? Ho associem amb el Girona fa uns moments amb el Raül Muixac, perquè bé, les coses estan com estan, pinten bastos. Però també planificar o improvisar, ho podem associar-ho a la propera entrevista que farem d'aquí a 10 minuts mal comptats amb una plataforma de l'Alt Maresme d'autobusos públics, Calella, Tordera, que es queixen del mal servei. Ja no parlem de rodalies de l'RU, parlem d'autobusos que van teòricament directes a Barcelona i que, esclar, hi van enxubats, diuen que estan pensats pels turistes només i no pels locals, i volem parlar de la problemàtica que tenen. Però, esclar, aquesta gent no poden ni planificar ni improvisar. Bé, improvisar sí, perquè cada dia és una capsa de sorpreses. Bé, doncs, aquest és el tema central de debat avui. Ferran de Casa de la Selva diu: jo necessito tenir-ho tot a punt al calendari. Si no, sento que em deixo alguna cosa i pateixo. Ara bé, després arriba algun amic i et canvia els plans en 5 minuts. Diu la Mireia de l'Escala: soc totalment d'improvisar. Em fa mandra decidir-ho tot amb uns dies d'antelació. Les escapades bones sempre surten d'un va anem-hi dit a última hora. I acabo de moment amb en Pau de Blanes: m'agrada planificar les coses importants, però els caps de setmana prefereixo deixar-me portar. Si fa un bon dia, acabem a la platja, i si plou, doncs vermut llarg i cap problema.

0: Dos quarts de cinc, 5 minuts, Ràdio Marina, Taronja, Ràdio Girona, Ràdio Capital. I després de la publi... Go West, the Pet Shop Boys. Fins ara.
1: De cap a cap. Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula.

0: Soy de confianza.
1: Cansat de no trobar el que busques? Creus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
2: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
5: més econòmic del que et penses
4: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
5: del nostre web,
4: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
6: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: Pet Shop Boys, go west. Nosaltres no anem al west, anem al south, perquè, en definitiva...
1: Avui anem cap a...
0: Ara mateix, a Sant Pol. Però volem fer un recorregut des de l'Alt Maresme fins al Barcelonès. Us presento a Toni Valdivia, que és un dels portaveus del col·lectiu d'usuaris d'autobús de les línies 603 i 618 que passen per Calella, Sant Pol, Pineda i que connecten amb Barcelona. Hi ha problemes en aquestes línies, es veu que van enxubats, havien criticat que estava pensada aquesta línia bàsicament pels turistes i que tinguessin més present a la gent que hi vivien. En Toni ens posarà al dia a veure com està la situació i si hi ha en perspectiva alguna millora, que em sembla que sí. Hola, Toni, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda.
0: És un calvari encara viatjar de Calella, Sant Pol i Pineda a Barcelona en bus?
2: Ho és, i cada dia més. És una línia que en el seu dia es va crear per davant dels problemes de la Dana, d'acord, i del pont que havia caigut a l'alçada de Blanes. És una línia que també, segons quins horaris, també té sortida des de Malgrat o des de Blanes, amb la qual cosa doncs agafa l'Alt Maresme i arriba fins a Blanes. Majoritàriament la 618 sí que té recorregut de Pineda, Calella, Sant Pol fins a Barcelona, però amb alguna expedició que també passa per Canet i fa algun recorregut excepcional. I va sobresaturada pel desastre de Rodalies de Renfe, doncs cada cop s'han incrementat més usuàries i usuaris, bàsicament dos col·lectius, estudiantes, estudiants i gent treballadora. I, esclar, va petar parlant en clar i català. La gent de Sant Pol, les primeres hores, ja no hi pugem. Hem hagut de tornar, per exemple, al tren i una bona part de la gent de Calella també, perquè ja quan arriba ja van plens.
0: Toni, un moment. Justament a partir d'avui el tren, o sigui Rodalies, ja és de pagament perquè teòricament s'han arreglat tots els problemes. A tu et consta, Toni, que el tren...
2: Ni de lluny s'han arreglat. És a dir, és evident que no estem com fa 3 mesos, no? És a dir, tenim servei i s'han efectuat millores, però continua sent un desastre. És a dir, la fiabilitat, primeres hores encara, cal reconèixer que a primeres hores encara el tren funciona amb relativa puntualitat i eficàcia i eficiència, relativa, amb excepcions que són molt més majoritàries que ferrocarrils, per exemple. Però la tornada continua sent caòtica. Els trens desapareixen a partir de les 3, 4 de la tarda, 5, hi ha trens que te'ls programen, un Blanes, i al cap de 10 minuts et diuen no, ja no ve. Vull dir, això continua passant. Continuen havent-hi avaries, continuen havent-hi trens aturats, vull dir, això és el nostre pa de cada dia. Ja et dic, amb alguna millora a les primeres hores, però sense tenir una fiabilitat. No és segur ni fiable el que puguis anar i tornar amb garanties, amb Renfe, amb puntualitat.
0: No, Toni, tu parlaves de que molta gent havia abandonat Rodalies i s'havia traspassat el bus, i d'aquí ve els problemes d'anar enxubats cap a Barcelona. Encara és... Digue'm la veritat, des de Sant Pol, per exemple, des d'on vius tu, què és millor, anar a Barcelona en bus o en tren? Què és més fiable?
2: És més fiable anar amb bus. El problema, per exemple, i parlo de la meva realitat, del que jo he vist com passen altres persones que vivim a Sant Pol, és que el d'un 7:15 o el d'un 7:45 ja ve ple, però ve ple per la gent de Sant Pol i les darreres parades de Calella. És a dir, al final la capacitat dels busos és la que és. Hi ha uns que poden anar en peus, altres que no, però igualment 60, 70, 80 persones. No poden anar 200 persones ni 300 persones amb un sol autobús, amb la qual cosa la gent de Pineda puja, però a partir de Pineda, les altres parades de Poblenou, això ja és una loteria.
0: Clar.
2: I bàsicament la gent es vol, no pugem, això ja t'ho garantitzo.
0: No.
2: Els busos en les punta, majoritàriament no pugem. Jo ja no l'agafo, perquè és que no hi entrava. Vull dir, he hagut de tornar a Renfe. I per tornar, el que fem, la majoria, és combinar-ho amb la feina i haver d'anar fins a la Estació del Nord. perquè intentes agafar l'autocar amb les parades posteriors, és possible que tampoc no pugis. Però hi ha hagut un increment increïble, perquè els autocars, malgrat que tenen també coses a millorar, però són puntuals, els professionals que estan al capdavant dels autocars, els conductors i conductores, són d'un tracte exquisit i grans professionals, i la seguretat, és a dir, hi ha una sèrie d'elements, doncs que amb l'autocar sí que tens la certesa de que surts i que arribes algun dia, pot passar alguna cosa a la C32, a la carretera, però és molt excepcional, ni de lluny al nivell de les incidències que hi ha al tren. Haurien d'haver més incidències al tren que a la carretera, veritat, sí, sí, sí, però sí, sí, això és exponencial,
0: Toni,
2: el nombre d'incidències.
0: De totes maneres, ja té de llonsis per no utilitzar cap qualificatiu més gruixut, que tenint línia d'autobusos pública que us connecta amb Barcelona i a més teniu el servei de Rodalies, que ni una cosa ni l'altra funcioni. És que, bueno,
2: No. El problema de l'autocar és que ha mort d'èxit.
0: O sigui, ha mort d'èxit.
2: No pot absorbir tots els passatgers que deixa el tren. És a dir, el tren va en 6 convois, es pot anar en peus i té una capacitat, no sé, però de centenars de persones, els autocars no. Ara hi ha un pla de xoc de la Generalitat de 21 milions, t'ho dic de memòria.
0: Quants diners us toquen a vosaltres a l'Almaresme, ho saps?
2: No, és que això no està concretat. Ah. O sigui, el tema és que això és recent, de fa una o dues setmanes que van presentar el pla de xoc pel transport en autocar per carretera a tot el país, i les nostres línies estarien afectades, beneficiades, millor dit, una afectació positiva, un benefici. Però no s'ha concretat exactament el detall. Diuen que en els propers mesos ens diran exactament quina freqüència, etcètera, bueno, quina és la concreció. Estem a les expectatives de veure aquesta millora, i sí, no està pensada només en els turistes, que també és el que ens pensem, no? Des que arriba l'estiu, hi haurà la gran demanda turística, doncs, apa, ha donat totes les facilitats. I el que volem és que l'autocar sigui prioritari per la gent que va estudiar i la gent que va treballar, que al final som la gent que estem pagant els impostos i estem fent rutllar el país.
0: Toni Valdivia és un dels portaveus del col·lectiu d'usuaris de les línies d'autobusos de l'Alt Maresme, la 603 i la 618, i ens ha atès des de Sant Pol per parlar-nos d'aquesta problemàtica. Espero que resolgui. Una abraçada i gràcies per atendre la nostra trucada, Toni.
2: A vosaltres,
0: Toni.
2: Com sempre. Gràcies per fer-nos...
0: Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica maxil·loestètic. Hi vaig anar i n'he sortit encantada.
3: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
2: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
3: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
4: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
5: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
6: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
5: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
6: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
5: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca Begur.
7: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Capital de l'Empordà els diumenges al matí. De 7 a 9 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Recorda, diumenges de 7 a 9 del matí a Ràdio Capital de l'Empordà, 95.6 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
11: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
12: Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: Ràdio Capital, les tenim totes.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
2: Cinc de la tarda, 4 minuts, Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Marina 100.3, 96.2. Avui viatgem a Escòcia, d'aquí uns moments. Tenim l'excusa perfecta. La companyia britànica Jet2 ha tornat a reprendre la línia directa entre Girona i la capital d'Escòcia, Edimburg, que precisament dijous van celebrar eleccions i va guanyar el Partit Nacionalista Escocès. Bé, hi ha moltes excuses per anar a Escòcia. L'Adrià Bas n'ha trobat un miler. D'aquí uns moments contactarem amb el nostre turista accidental que ens portarà cap a Escòcia.

0: El turista accidental, amb Adrià Bas.
1: Si t'haguessin de pagar tots els viatges que ens proposes, ens arruïnaríem, eh?
2: Bueno, i depèn de qui els hagi de pagar, però sí, sí, tant, no, ja hi pots comptar. I la de llocs que voldríem anar tots al cap de la vida, sí. I no podrem mai, pel que costa i pel que costarà a partir d'ara, amb tota aquesta conya de les guerres i de tot plegat i del medi ambient, que clar, evidentment no podem anar tot
1: arreu. No, home, ja et juro jo que la ràdio no té un puto duro i no, tots aquests viatges que fem, sort de la imaginació, tu, la imaginació del poder.
2: Exacte.
1: Eh que sí?
2: I tant que sí.
1: Escolta,
2: això mateix.
1: Ja he dit que avui anem a Escòcia, a veure si m'hi entén una mica. Posa una mica de música. Però abans d'aterrar a Edimburg, avui estem demanant als nostres oients si en general a la vida, Adrià, són planificadors o improvisadors. Quin és el teu cas?
2: Diguem que jo sóc més planificador que improvisador, però cada vegada improviso més, si et dic la veritat. Amb els anys, la pressió, els nervis, la tensió que significa planificar les coses al mil·límetre, sobretot si ets obsessiu-compulsiu, una mica com ho podria arribar a ser jo, hi ha un moment que arribes a dir que dius prou, mira, que surti com Déu vulgui i ja està. Però sí, de normal, i com diu la lògica, s'hauria de planificar, almenys una mica.

0: tu cap a Edimburg, escolta, volaran, i si no planifiquen, malament rai. Edimburg, anem cap allà?
1: Jo el que espero és que voli l'avió, no que volin els bitllets.
0: Calla.
1: Explico.
0: Bueno, home,
1: va, ja. Vull dir, aviam. Endavant, som-hi, som-hi.
0: Va, anem cap a Edimburg, Adrià.
1: No, anem-hi perquè, a més, aquesta setmana és notícia perquè hi va haver eleccions l'altre dia, sí. I com dèiem amb tu ja fa una estona, els partits pro-independència tornen a agafar una certa volada, i això m'ha fet pensar en una cosa. M'ha fet pensar, no ho tenia previst, però ara hi he caigut de sobte. Un dels llocs més bonics per poder visitar de l'Edimburg modern és l'edifici del Parlament d'Escòcia, que és obra de l'Enric Miralles, de l'arquitecte de Barcelona.
0: Que va morir, efectivament.
1: Sí, que va morir, el marit de la Benedetta Tallevú, és un dels últims edificis, jo diria que ell el barri va veure fer.
0: És una preciositat.
1: Però si més no, va morir al cap de molt poc, i és sensacional.
0: Oh, genial, és una obra mestra, de veritat, eh?
1: Exacte, no el tenia pensat, però just que ara ho estàvem parlant tu i jo, dic, com no se m'ha acudit posar-lo a la llista? Òbviament que sí. Però és que jo avui pensava en un Edimburg diferent, en un Edimburg de fa molts segles enllà, un Edimburg històric, que és l'Edimburg de les bruixes i del misteri. Uh-huh. Perquè Edimburg, de tot el Regne Unit, probablement sigui la ciutat amb més històries paranormals que hi pugui haver. De fet, tant és així que la Universitat d'Edimburg, si no m'equivoco, és o l'única o una de les poques al món, o de les primeres, en tenir departament de parapsicologia, cosa que les universitats, en principi, la ciència d'això no hi hauria d'estar gaire d'acord. Doncs aquí no estudien. Per què? Perquè n'han trobat de tots colors en aquesta ciutat. Des de que és una de les ciutats del Regne Unit on hi ha hagut més judicis per bruixeria, aquí és on s'ha sacrificat a més dones i homes també, però sobretot dones, que se les considerava bruixes. Com a desgreuja hi ha un monument en memòria de totes aquelles dones que van perdre la vida acusades falsament de bruixeria.
0: Què hi ha? El monument a la bruixa desconeguda?
1: No. Hi ha el monument a les dones acusades de bruixeria.
0: Perfecte.
1: Bruixes desconegudes en podem tenir. De monuments a les bruixes desconegudes n'hauríem de tenir a cada escala de veïns. No sé si m'explico.
0: Perfecte.
1: Saps què vull dir?
0: Molt bé, molt bé.
1: Dit això, doncs això. Hi ha un lloc que és principal que visiteu si us agrada aquest tipus d'històries paranormals, que és el cementiri de Greyfriars, que és el cementiri més antic d'Edimburg. Ja no s'hi enterra ningú des de fa molt de temps, però allà és ple de les tombes de moltíssima gent que va viure aquella ciutat, en realitat, com es diu allò, enxubada, va dir afinada, va ser una ciutat que estava tancada en les seves pròpies muralles, i evidentment us podeu imaginar que allà la pesta negra i les malalties feien la seva feina. Llavors, molta gent que intentava curar les malalties com podia, o només perquè fos una mica un rotagre, o perquè tingués els colors d'un altre cabell, a molta d'aquesta gent se l'acusava de bruixeria. Doncs aquest cementiri és ple de totes les llegendes. I us en explicaré dues, només dues. Una de lletja i una de bonica. Hi ha molta gent que diu avui en dia que quan passeges per aquest cementiri, que és obert, que es pot visitar, que és com un parc, hi ha molta gent que diu que torna a casa amb esgarrapades, esgarrinxades i cops que no són conscients de com se'ls han fet. De cop i volta es troben unes garrapades, troben un blau, i això diuen que és perquè encara passeja pel cementiri de Greyfriars l'esperit del Bloody Mackenzie. El Bloody Mackenzie era el gran perseguidor dels protestants, és a dir, era l'advocat del rei Carles III d'Anglaterra, era anglicà, cristià anglicà, però anava en contra dels protestants. Llavors, a ell va passar a judici i va matar moltíssima gent en aquests judicis. Però, a més, el tio va demanar que quan es morís l'enterressin en aquell cementiri. El cementiri que ell havia ajudat a omplir amb tantes víctimes de la seva pròpia crueltat. Doncs, diu la llegenda que una vegada un sense sostre, sense voler, va caure damunt de la llosa on hi havia la seva tomba, la llosa es va trencar i d'allà va sortir esgarrinxat i amb la sensació de que l'havien esgarrapat mans i ungles. Doncs a partir d'aquesta història, molta gent diu que li ha passat el mateix. Aquesta tomba ja ha estat segellada, l'Ajuntament ja se'n va cuidar fa molt

0: de temps, però segueix tenint tota aquesta llegenda negra. I també hi trobareu, en aquest cementiri, moltes tombes que estan, a més de la làpida, reforçades amb reixes de ferro, que ja em diràs tu quina necessitat hi ha de posar al damunt d'una làpida una reixa. Doncs perquè també diuen que fruit de l'avançament de les ciències de la medicina a la Universitat d'Edimburg, hi havia molts estudiants de medicina que el que volien era cadàvers per poder fer pràctiques. Llavors es va posar de moda el tema dels assetjadors de tombes, els saquejadors de tombes. La gent que desenterrava morts i se'n treia quatre duros perquè els estudiants de metge els hi pagaven. Doncs llavors les famílies amb més diners van començar a posar reixes a les seves tombes perquè no saquegessin els seus difunts. Aquestes són les històries. Però n'hi ha una de maca.
1: Molt ràpid.
0: Hi ha la tomba del gosset Bobby. El gosset Bobby es veu que era un gosset que li va morir l'amo, estem parlant del segle XVIII, si no m'equivoco, li va morir l'amo i el gos es va passar 12 o 14 anys de la seva vida dormint allà a la seva làpida. I els veïns i els habitants d'Edimburg, en comptes d'emportar-se la gossera, que és el que s'hauria fet en aquella època, van decidir deixar-lo viure allà, li portaven menjar, perquè els hi feia tendresa que el gos estigués fent companyia a l'amo. A dia d'avui hi ha una làpida en el lloc on se suposa que el gos hauria fet doncs la seva, el seu, on dormia, i molta gent li porta ossets, ossos, menjar de gos, floretes, ninos. És un lloc bonic de memòria per al gosset Bobby, que si no ne vero, ben trovato, perquè, com et pots imaginar, la llegenda es veu que va durar tants anys com vides tenen tres gossos, perquè aquell gos no devia durar tots els anys. Segurament n'hi va haver més d'un, en van fer servir més d'un per alimentar la llegenda. Segurament va ser així. Però, si més no, és una manera maca de tancar el recorregut pel cementiri de Greyfriars d'Edimburg.
1: Adrià Bas, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
0: Guapa, guapos, vagi bé.
1: Adéu.
0: Una abraçada.
1: Arriben... 10 minuts i arribem a 2:15.

0: Envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Planificar o improvisar? Teresa de Santa Coloma de Farners. Jo era superorganitzada fins que vaig tenir fills. Ara improviso constantment i encara no sé com arribo a tot. Però també t'ho passes millor així. Biel de Sant Antoni, improvisar està molt bé fins que t'oblides de reservar taula a l'agost. Aquí a la Costa Brava això és esport de risc, i tant que sí. Ho he pres per les males. Noa de Malgrat, i acabo de moment. Després anirem per trucades. Soc més de planificar perquè, si no, em despisto molt. Una vegada havia de sortir cap a Girona i vaig acabar agafant el tren en direcció contrària mirant el mòbil.

0: Don't Like Mondays de Boomtown Rats. Serà després de la publi.
1: De cap a cap.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb Agrienergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a Agrienergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a Agrienergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. Agrienergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
6: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972 530 633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
9: Cançons que quan les sents
7: et porten molts records. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: A Ràdio Capital les tenim totes.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: Abans de llegir comentaris i de que Joan de Figueres ens ampliï el comentari sobre improvisar o planificar, Joan, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, molt bé, i tu?
1: Aquesta cançó, t'agraden els dilluns a tu? O no tens cap tipus de mania amb el dia de la setmana?
2: M'agraden.
1: T'agraden?
2: No tinc mania, no.
1: No tens mania. Allò que... tu saps què és el síndrome del diumenge a la tarda?
2: No, a veure, explica'm.
1: Home, que saps que dilluns ja comences a treballar i que estàs més pendent del que has de fer, o sigui, planificar, veus com ho lligo? I comences a rumiar, ostres, demà tinc aquesta reunió, demà he de fer això o l'altre, i diguem-ne que aquests pensaments ja no et deixen disfrutar de la tarda del diumenge tranquil·lament.
2: Ostres, no, jo no el pateixo, aquest síndrome.
1: No.
2: A mi la feina m'agrada bastant, llavors el diumenge estic tranquil i el dilluns començo amb energia, llavors no tinc ni dia preferit ni dia terrible ni aquesta cosa del diumenge que expliques.
1: Joan, deixa'm llegir un parell de comentaris i després vaig per tu, d'acord? Mira, la Marta de Palafrugell diu: jo sóc bastant organitzada, m'agrada saber què faré i tenir els plans mínimament controlats. Si improviso massa, em poso nerviosa i pateixo. Jordi de Figueres diu: abans ho planificava tot molt, però amb els anys m'he tornat més flexible, ara m'agrada tenir una idea general i després improvisar sobre la marxa. Crec que així gaudeixes més i t'estresses menys. Amb qui estàs més d'acord? Amb la Marta o amb en Jordi, Joan?
2: A mi la vista d'en Jordi m'aquadra més amb el que jo he estat visquent.
1: Sí.
2: Que això també, una mica d'estructura és important, però després permetre aquesta flexibilitat i ser una mica més, diguem, flexible, t'ajuda bastant en el tema d'anar tranquil i de no patir quan hi ha imprevistos i coses d'aquestes. Llavors, un equilibri entre els dos és, jo crec, l'ideal.
1: I et marques objectius, en general, a la vida? M'agradaria fins a aquesta edat fer això, o m'agradaria provar lo altre, o m'agradaria viatjar aquí, estalvio, o no?
2: Certa manera, sí, tema d'estalvis i coses que són més matemàtiques, diguem, sí, que es poden... Però després tema carrera, vull treballar d'això i d'això o altre, això més a curt termini, aquest any em ve de gust fer això, l'any que ve, si em segueix agradant, seguirem fent això, però mantenir bastant obert també crec que és interessant.
1: Escolta, ara que arriba bé, ja ha arribat el bon temps, avui molta gent ja... He vist fotos de WhatsApp que estaven a la platja mentre comentaven el tema de la tarda. Planifiques vacances amb molta antelació o esperes trobar alguna oferta d'última hora?
2: Això és un tema delicat, perquè el de planificar vacances, sobretot si és amb família, és més senzill, però si és amb els amics, sí, sí, és bastant complicat, i trobo que a vegades és més fàcil fer la improvisació un cap de setmana, un parell de setmanes abans,
1: sí,
2: que intentar planificar-ho. Però sí que és veritat que tenir el planning a un parell de mesos vista, econòmicament em sembla que és més
1: clar,
2: viable.
1: Clar, resulta més, perquè clar, si de cop i volta decideixes anar el cap de setmana següent, jo què sé, a Indonèsia, segur que et costa molt més que no pas que ho hagis reservat al mes de gener.
2: Sí, sí, això sí. Però també et dic, intentar quadrar 3 mesos, 2 mesos vistes amb 4 o 5 col·legues és una feina que no és poca cosa.
1: És difícil. Molt bé, salutacions a Figueres, que vagi bé.
2: Adéu, Joan.
1: Adéu.
2: Que vagi bé, igualment.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que la Policia Nacional ha enxampat tres suposats traficants que duien més de 73 quilos de marihuana amagats en dobles fons d'una furgoneta a la Jonquera. Segons informen en un comunicat, la intervenció policial va tenir lloc el 25 d'abril de matinada, quan els agents estaven fent tasques de prevenció a la zona fronterera en un cotxe logotipat. Van veure dos vehicles, una furgoneta i un turisme, que feien maniobres evasives per evitar un control. Quan la patrulla es va acostar als sospitosos, van comprovar que hi havia tres homes a dins dels dos vehicles que, quan van adonar-se de la seva presència, van fugir del lloc, començant una persecució. I l'Ajuntament de Girona ha encarregat a Conservació de Patrimoni i 4 Restaura SL la restauració de l'escut heràldic de la reina Joana Enriquet, datat del segle XV. La peça està integrada a la porta d'accés de la Torre Gironella, el punt més elevat de la muralla romana i un dels principals elements defensius de la ciutat. L'escut presenta signes evidents de degradació, com ara desgast superficial, brutícia acumulada, petites fissures i despreniments. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, la intervenció per preservar la peça del valor històric i patrimonial començarà el 19 de maig i s'allargarà aproximadament 15 dies. I el músic bisbalenc Miquel Abres ha publicat la cançó El meu país és l'Empordà, un tema que reivindica el vincle emocional amb el territori i les arrels personals. La nova peça neix, segons explica l'artista, d'un moment vital de retorn als orígens i de necessitat de reconnectar amb l'Empordà com a espai de vida, identitat i refugi personal. La cançó descriu un territori marcat pels paisatges oberts, la tramuntana, la llum i el silenci. El músic presenta l'Empordà no només com un lloc geogràfic, sinó també com una manera de sentir i viure. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Busques un Volkswagen nou o un Volkswagen d'ocasió amb garantia? A Autopodium Montràs ho tens tot. Vehicles nous, seminous i d'ocasió certificada, amb assessorament professional i entrega immediata. Vine a descobrir el teu proper Volkswagen al concessionari Autopodium de Montràs. T'esperem a l'Avinguda de Catalunya número 4.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Sis de la tarda, 4 minuts, Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Marina 100.3, 96.2. D'aquí uns moments anirem a la discoteca particular que Miquel Abres té a la Bisbal, allà on viu, i traurà la pols d'alguna cançó d'aquestes històriques que representa molt per ell. Ja us aviso que hi ha una relació directa amb un concert que es va fer ahir a Girona i amb el tema que ens presentarà d'aquí uns moments Miquel Abres. Però abans, un altre clàssic.

0: les cançons de Miquel Abres.
1: Hola, Miquel, com estàs?
2: Bona tarda, Joan.
1: Com va la vida? Sé que demà és un dia important. Ara ho sentíem al butlletí de les 6, que demà surt a les plataformes el teu nou disc, El meu país és l'Empordà, que ja n'has comentat algunes coses, i sobretot els vídeos que estàs fent amb motiu de la cançó, oi que sí?
2: Sí, demà surt el single, la cançó El meu país és l'Empordà, i a totes les plataformes, i amb moltes ganes que la rebi la gent, ja.
1: Molt bé. A l'Empordà fa vent avui, perquè noto que estàs en un lloc on bufa el vent, eh?
2: Sí, sí, sí. Com diu la cançó, soc fill de la tramuntana, la porto sempre a sobre.
1: Molt bé. Escolta, vull demanar-te la mateixa pregunta que faig als... Això és una traca a mà armada, però ja saps que cada setmana en surts sa i estalvi. Avui demanem si la gent és planificadora o improvisadora. Tu planifiques o improvises, Miquel?
2: Jo sóc més d'improvisar. Com a bon músic, sóc més d'improvisar que de planificar.
1: En tota la vida?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Estic molt més improvisant que no planificant.
1: També. Com aquella cançó famosa de Bob Marley que es deia Jamming, no sé si te'n recordes, que es deia així precisament, improvisant.
2: Sí.
1: I els grans músics de jazz precisament el que fan és això, improvisar i ja veus com surten, sí, les allò. Però avui el senyor, jo no sé si l'Eric Clapton improvisa molt, què diries tu?
2: No, actualment no improvisa gaire. Abans segurament que sí, com a, sobretot solos de guitarra, sí. Però ara mateix, no, ara mateix el directe que té el té molt, molt treballat, no improvisa res.
1: Que el vas anar a veure ahir?
2: No. Ah. Però he vist vídeos, m'hagués encantat veure'l, però no es pot anar per tot, no es pot anar a tots els concerts.
1: És increïble la vitalitat que té, la veu, la qualitat de veu que té amb 81 anys, i vaja, no sé què fa,
2: sí, sí,
1: perquè jo m'agradaria arribar a 81 anys de la manera que ell hi ha arribat, eh?
2: Sí, és una elegància als seus directes, és brutal, aquestes dues parts, no? Que hi ha la part elèctrica i la part acústica, i fer un concert acústic en el Palau Sant Jordi s'ha de ser molt, molt gran músic, perquè és molt complicat.
1: Clar, clar, clar. A més, el Palau Sant Jordi ressona per tot arreu, eh?
2: Sí. Per això, sí. Que la gent ha d'estar molt en silenci, sí, sí, per poder escoltar.
1: L'acústica del Sant Jordi és el qui va construir allò. Bé, clar, suposo que ho devia pensar per qüestions esportives i no per fer-hi concerts, però en fi, és el que hi ha.
2: Sí.
1: Escolta, hi has triat una versió del Leila d'un programa de la MTV, que ja saps que ha desaparegut, no? La MTV.
2: Sí, sí, sí, aquest any, no?
1: Exacte, aquest any. Sí. Que es deia Unplugged, desendollat, i que feien concerts acústics, sí. I has triat la versió del Leila d'aquest programa de televisió, oi que sí?
2: Exacte. Justament és el disc més venut de la història, l'acústic més venut de la història, aquest juntament amb l'Unplugged de Nirvana.
1: Ah, sí?
2: I realment és que el tio és una passada, perquè sempre les versions acaben... no supera mal l'original, no?
1: Mm.
2: I en aquest cas, el Leila, en aquesta versió acústic, és boníssima, i va fer que la gent encara descobrís més a Eric Clapton. Aquest disc ho va petar molt.
1: Molt bé. Doncs escoltem Leila. Escolta, que vagi bé. Ja parlarem la setmana que ve del disc, d'acord?
2: Genial.
1: Adéu. Adéu.

0: Ordinary World.
1: De cap a cap.
2: Van a ser 104 partidos en 39 días.
3: Pues no sé cómo lo vamos a hacer.
4: Gritar los goles por la noche estará permitido.
5: Pero solo a partir de octavos.
6: ¿Y si es Uruguay?
7: A partir de cuartos pondremos en la fábrica pantalla gigante.
8: Y si gana España, nos deberían dar el día libre, ¿no?
9: Este acuerdo es importante para todos.
10: Porque este equipo es de todos.
11: Vive todo el Mundial a través de DAZN en Movistar. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
12: Hi ha un moment
13: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions.
12: Perquè saps que no ho entendràs.
13: Perquè et canses d'esperar.
12: I de no saber exactament què estàs pagant.
14: I si fos fàcil?
12: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot. Sense paraules complicades.
13: Sense sorpreses.
12: Parles amb persones i saps en tot moment
13: què tens contractat.
12: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
14: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom. La tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
15: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
16: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
17: Tens una empresa i estàs cansat dels embussos als lavabos? Fraque té la solució. Recollim i gestionem els residus que els provoquen, els residus íntims femenins, tot amb serveis setmanals o mensuals, amb la màxima garantia d'higiene i seguretat. Amb més de 30 anys d'experiència, Fraque ofereix un servei eficient i respectuós amb el medi ambient. Informa-te'n a fraque.net, al 972-530-633 o al polígon industrial de Vilajuïga. I si dius que has escoltat aquest anunci a la ràdio, et farem un 10% de descompte. Fraque, higiene, experiència i compromís amb el planeta.
18: Escolta, gràcies per recomanar-me la clínica Maxil·loestètic. Hi vaig anar
19: i n'he sortit encantada.
20: Ho sabia. Jo també porto la meva filla a fer ortodòncia. A Maxil·loestètic treballen junts l'ortodoncista i el cirurgià maxil·lofacial. Així sempre tens el millor diagnòstic.
18: I el tracte és increïble. Tenen una tecnologia d'última generació. I a més, fan tractaments odontològics i cirurgia oral amb sedació, sense dolor ni ansietat.
20: I fins i tot fan cirurgia estètica facial, si mai t'interessa.
21: Maxil·loestètic. A la carretera de Barcelona 59 bis de Girona. Descobreix tots els nostres tractaments a maxilostetic.com.
22: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
23: La ràdio de l'Empordà.
22: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 972 313 702.
1: Planificar o improvisar? Albert de Banyoles, sóc bastant improvisador. M'agrada decidir segons el dia i les ganes. Planificar massa em fa sentir com si estigués tot escrit. Prefereixo deixar marge perquè surtin plans inesperats. De vegades les millors experiències surten així. Tot i això, per feina sí que sóc més ordenat. La Laura de Lloret diu: som molt de planificar, sobretot les vacances. Necessito saber on dormo i què faré. Sí. En Miquel de Torroella de Montgrí diu: jo improviso bastant. De fet, els plans que més recordo són els que han sortit sense pensar gaire. M'agrada aquesta sensació de llibertat, tot i això reconec que a vegades m'ha portat algun embolic. Anem a Girona. Hola, Joan, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda, què tal, com estem?
1: Que ets del clan dels improvisadors o dels planificadors?
2: Mira, normalment o sóc d'un o sóc de l'altre, però el que sí que no m'agrada massa és quan una cosa està planificada
1: desmuntar-la.
2: De cop no funciona bé.
1: O sigui, et posa de mala llet.
2: Clar, si una cosa que estava esperant allà amb candeleta, ostres, farem això i farem l'altre i l'altre, que comencen a haver imprevistos, em cago en tot. Ara, si ja estic amb els ànims de... anem així sobre la marxa, cap problema.
1: Potser perquè també tenies les expectatives molt altes amb el que havies planificat, i si no surt alguna cosa bé, doncs, esclar, t'entra la mala llet.
2: Exacte, exactament, Joan.
1: Ai. Però si jo podria guanyar la vida fent de psicòleg, fill meu...
2: Jo? Ah, tu?
1: Oh, jo, ara jo, jo.
2: Un programa nou. Fes un programa nou. Fes un programa nou. El consultori d'en Joan.
1: Exacte. El mossèn Bosch. Escolta, per exemple, has planificat ja les vacances d'estiu, si és que en fas? Dins clar on t'animes? Ah,
2: doncs mira, com cada any, anirem tard, tot estarà ja reservat. Sí. Cada any caiem a la mateixa pedra. Mira el que tenim, això que ens passa. Mm-hmm. I de moment hem pensat que anem amb uns amics del País Basc. Mm. Que és una cosa que ja portem bastants anys fent-ho. El que sí que passa és que necessitem que la persona, que això normalment acaba passant, que és que dintre del grup hi ha una persona que és el que té la barret d'organitzador, necessitem que es posi les piles, perquè sense ell no crec que en farem res al final.
1: I dedueixo que aquesta persona no ets tu.
2: No, jo faig altres tasques amb el grup.
1: Però escolta, llavors fan allò de... o sigui, si aquesta persona que decideix el grup, seguiu fil per randa el que ell ha programat i planificat?
2: Home, més faltaria, per un que s'hi posa, almenys li fem cas. No? Cadascun al grup de viatge sempre té una tasca i hem d'acatar el capità d'aquella tasca faci.
1: I escolta, i tu de què t'encarregues? D'intendents?
2: Jo de cuiner.
1: En sèrio?
2: Sí.
1: Està bé.
2: Tenim conductor, tenim cuiner, tenim vago, tenim rentaplats, tenim de tot.
1: Mare meva, quina trup. Molt bé, escolta, doncs que vagi, si és que aneu al País Basc, doncs que vagi molt bé. De menjar segur que menjareu molt bé, perquè el País Basc s'hi menja de conya, eh?
2: Exacte, sí. I de fet, si tu després fas un programa al consultori, ja t'ho explicaré tot.
1: Molt bé. Apa, adeu, Joan.
2: Adeu.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
3: Aquest estiu viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Luz Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Cala Fresca, d'en Peralbo i el Comboi i molts més. El 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Festival Ítaca, l'estiu comença aquí.
4: Quatre partits que són quatre finals. Dilluns 11 de maig, el Girona té un nou repte. El Rayo.
5: Dilluns 11 a les 9 del vespre, Rayo Vallecano, Girona. Escolta la transmissió des de mitja hora abans a dia de partit, amb la narració d'en Raül Buixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Dia de partit, amb el suport de GCT+.
6: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
7: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
9: 25 anys de cançons i territori.
10: Ràdio Capital.
11: La ràdio de l'Empordà.

0: I'm a fire.
1: Barregem la música que més ha sonat. No, no, no, don't funk with my heart. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més...

0: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del peix de roca de Begur.
1: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
0: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
1: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
0: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de roca Begur.
2: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
5: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
4: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
5: Però què passa aquí?
6: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
5: Així no hi ha qui les faci caure.
6: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
7: Qui ens havia de dir que hi havia algú en tot Girona
8: que no coneixia l'Orquestra Diversiones?
9: T'he d'explicar una cosa. L'altre dia em va passar una anècdota. Vaig anar a Girona. Com que vaig deixar el cotxe allà, vaig tenir que trucar un taxi per tornar a casa. Una noia molt simpàtica em va pujar, va venir a buscar-nos amb el taxi i ens portava cap a Colonge. Parlant, no sé què, d'aquí, de tal i de qual, que si la música, que si tal, jo dic, oi, jo tinc un grup que es diu Diversiones, i me diu la tia, tu eres el que cada miércoles sales en la ràdio? Sales en la ràdio? I jo, sí. Ai, que alegria, ara te pongo cara. Cuando vas a Barcelona, cuando no sé qué, que no fomes, i llavors jo dic, hòstia, ja has d'explicar.
10: Bestieses com aquesta i moltes més cada tarda a De Cap a Cap.
11: Amb Joan Bosch.
12: Ah, i una abraçada als taxistes que ens escolten.
13: 25 anys posant música a l'Empordà.
14: La ràdio de l'Empordà.
13: Ràdio Capital.

0: Avui és dia d'emoció, dia de futbol. Avui és dia de Girona. Avui és dia de partit. I com cada dia de partit, us saludem des de Montilivi, Ràdio Capital i Taronja Ràdio. Perquè el Girona juga i tu ho vius amb nosaltres. Comença dia de partit amb Raül Muixac i Carles Saló.
1: Bona nit, el Sevilla no estava mort, el Levante no estava mort, el València s'ha espavilat, només l'empat entre l'Alavés i l'Elche permet que el Girona salti avui a la gespa de Vallecas, fora de la zona de descens, al marge que ens va donar l'empat a Madrid i la victòria contra el Villarreal, gest paper de fumar. Tot el que no sigui tornar de Vallecas amb algun punt serà presagi de catàstrofe i per anar bé hauria de ser amb els 3 punts. Això és dia de partit a Ràdio Capital, al 95.6 de l'FM, a Taronja Ràdio, al 94.4 i al Twitch de Montilivi. Tots els equips de la zona baixa s'han activat. Si mirem el rendiment de les últimes jornades, de les últimes 5 concretament, només hi ha un equip menys productiu que el Girona i aquest equip és l'Espanyol. Com l'any passat, el moment per ser dogmàtics s'ha acabat. Això ja no va només de futbol. Va també, i sobretot, de sentiment, de desig, de convicció, de fe, fins i tot. No es tracta de ser estètics, ni estàtics. Cal tornar a la barca a port com sigui. Qui dubti, que es quedi a casa. Qui tingui el cap en un altre lloc, que deixi pas. Arnau Madrià, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Raül. Bona tarda a tota l'audiència de Montilivi, de Ràdio Capital.
1: Com portes el cagòmetre?
2: Doncs, de moment, prou bé.
1: Prou bé, què
2: prou
1: vol dir?
2: Digne.
1: Què vol dir prou bé? En una escala de Richter de 0 a 10?
2: De 0 a 10, doncs et diria que ara mateix menys de 5, per tant estaríem entre els 3 i el 4. De moment, perquè allò va increscendo.
1: Jo sé que aquesta tarda ens hem parlat i m'has preguntat lo del cagòmetre, jo t'he dit 3,5 sobre 10, i t'he dit, i quan vegi l'alineació, potser rectifico. Doncs rectifico.
2: Rectifiques perquè tenim una alineació amb canvis, Raül?
1: Rectifico i el meu cagòmetre passa de 3,5 a 5. Arnau Madrià, amb què surt avui el Girona a Vallecas?

0: Mitchell situa un 4-3-3 a Vallecas amb Gazzaniga a la porteria, a la dreta Arnau Martínez com a capità, parella de centrals formada amb Francés a la dreta, a l'esquerra Víctor Reis, Moreno de lateral esquerra, la línia de 3 migcampistes, Beltrán, Mitchell i Lemar, i a dalt, Jankov a la dreta, Joan Roca a l'esquerra i en fals 9, Unahi.
1: Per tant, segueix sense nou, Estuani es queda a la banqueta, no surt Echeverri d'inici com en els últims partits, veurem qui s'acaba ubicant en aquesta, posició, ara ho pentinarem en, la prèvia.
0: Tampoc Blin, que
1: tampoc Blin,
0: és substituït.
1: Tampoc Blin, que l'últim partit el va tenir una miqueta galdós i avui Mitchell li dona descans. I amb què surt el Rayo?
0: El Rayo que surt en batalla a la porteria, Ràtio, Legend, Patecís i Pep Chavarría, el figuerenc, al mig del camp amb Òscar Valentín, el capità, Pedro Díaz a la dreta, Unai López a l'esquerra, i el trio, atenció, De Frutos a la dreta, Fran Pérez a l'esquerra i en punta, Sergio Camello.
1: Tres canvis també fa Íñigo Pérez respecte a l'equip que va aconseguir la històrica classificació per la final de la Conference. Jugaran contra el Crystal Palace i esperem que això faci que avui estiguin una mica distrets, encara que no sé si estaran distrets o estaran relaxats.
0: De fet, Íñigo Pérez ha dit que és del, després d'Estrasburg, que és un partit potser més important i tot que el que es va viure en semifinals de Conference League.
1: Es juguen la tranquil·litat absoluta en el tram final per preparar com es mereix aquesta final de Conference. Deia que per acabar la fitxa direm que ens pita Cuadra Fernández, que el va riurar Figueroa Vázquez, a les tecles i tenim l'Aleix Miquel, i per analitzar-ho ens acompanyen Jordi Gratacós. Jordi, què tal? Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Seguim sense nou.
2: Seguim sense nou, i abans preguntaves a l'Arnau el tema del...
1: Com ho portes tu?
2: Jo ho porto bastant malament, la veritat. Jo és que no sigui optimista o realista, però la situació s'ha agafat una ratxa molt dolenta en el pitjor moment. Són tres partits sense guanyar i ens enfrontem amb un equip, el Rayo, que els últims tres partits, comptant les semifinals de, Conference, els ha guanyat i no ha rebut cap gol. Si a més nosaltres juguem sense referència a dalt, entenc doncs que, no serà gens fàcil puntuar aquí, i fer gols al Rayo ha demostrat doncs que, està molt ben treballat.
1: Ara analitzarem aquest 11 més a fons. Abans deixeu-me enviar una abraçada a la Carla Solo Pujol, que hauria d'estar en aquest estudi però que aquest matí no hi s'ha aixecat i s'han hagut de tornar al llit perquè es veu que hi ha una passa, no?, i que està fent estralls. Des d'aquí una abraçada ben forta, i recupera't, que dijous tornem a tenir xou contra la Real Societat. Espero que contra la Real Societat com a mínim tinguem 39 punts, perquè l'altre que ja us volia tirar és: firmem l'empat, ens avancem en el Lluc, Xuc, o...
0: Ens avancem una mica, però jo diria que sí, que firmo l'empat per situar-te en aquest grup de 39, per no quedar-te sol amb 38. Per tant, et diria que sí.
1: Aviam, jo avui hagués fotut Estuani d'inici.
2: Jo també.
1: No per res més, simplement perquè és un nou, perquè és un tio que sap que això no va tant de posició com d'intenció, i jo l'equip els últims dies li he vist una fredor emocional molt forta, sobretot a les primeres meitats.
2: I al final tots sabem com va acabar l'any passat. Jo tinc la sensació que l'any passat tant a Porto com a Estuani al final van salvar l'equip en molts sentits, ja no només a nivell futbolístic, sinó a nivell de lideratge i de compromís. I és clar, a Porto el tenim lesionat i Estuani a la banqueta. La meva sensació és que faltant tres partits, el que has de fer doncs és intentar cremar totes les naus. Estem en una situació complexa i evidentment algú ha de fer gols, i l'amenaça dalt, fins i tot hi havia Abel Ruiz, que ja sabeu que no és sant de la meva devoció, però almenys és un davanter centre, i la meva sensació és que ens faltarà presència en àrea. Al final tant Unahi o Lemar o fins i tot Víctor Tsigankov són molt bons a segona línia, però per ser de segona línia hi ha d'haver algú a dalt que marqui referència i que fixi els dos centrals, i veurem qui és. Jo tinc la sensació que s'aniran tornant entre Tsigankov, Unahi i Lemar, és la meva sensació.
1: Sí, dibuixem 4-3-3 amb Witzel, Fran Beltran i Lemar en principi per flanc esquerre, Joel Roca i Tsigankov oberts, i el fals nou seria Unahi. Jo crec que és el que diu en Jordi, que aniran alternant entre els tres elements de dalt. I amb
0: sí, sobretot Roca, veurem molt incrustat a Lemar, no?, a dalt, que és potser qui té més arribada, qui té més xut, juntament amb Unahi. Unahi és un jugador més anàrquic. Veurem quin encaix té amb Joel Roca, que últimament és el que està més bé en 1-1. Per tant, avui seran partits de petits duels, i aprofitem per entrar al
1: xat, no?,
0: que... de Multiliving, i també la gent de Ràdio Capital que ens està escoltant. Aprofitem per saludar a tothom, i hem preguntat, ho has preguntat, Raül, com està el nivell de cagòmetre? I de fet posarem avui un, fins i tot, avui l'Aleix s'ha currat un
1: cagòmetre,
0: un gràfic, eh? Sí. I ho hem preguntat i la gent diu, va, està disparat, diu en Jota Jiménez, en Cristian Contravolant diu tipus líquid. És més, bueno, escatològic.
1: Cristian Contravolant, m'encanta.
0: Sí, sí, exacte. Mira, en Lluc diu, hola a tots, jo no firmo l'empat, avui no. Pep Meister diu, avui més els hi va el suar sang. Llavors en Sulberg ens comenta de convocar Arango i Garrido en el lloc d'Artero, que no jugarà. No seré tan agosarat, no?
1: No, jo crec que no.
0: De fet, Arango ha estat en aquests dies entrant amb el primer equip. I finalment, en Lluc, ara sí que ho diu, jo estic molt cagat.
1: Home, és que no n'hi ha per menys, perquè ho dèiem, eh? Tots els de baix s'han espavilat. Excepte l'Alavés, que va empatar amb l'Elche, que era un duel de dos equips que estan a la zona baixa. Està la cosa apretadeta. Cert és que tenim molts equips a un punt, i que, per tant, avui, si el Girona suma, no es mourà de posició. Tampoc augmentarà gaire el coixí respecte al descens, que serien dos punts, però sí que atraparia tota una sèrie d'equips. Més que res, perquè el tram final que queda, me l'he estat mirant...
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Del dret, del revés, a contrallum...
0: Has fet matemàtiques.
1: Amb un focus, allò, en plan interrogatori. I ara mateix, jo, sabeu en què confio? Confio en que el Barça vulgui fer 100 punts, perquè el Barça va a Vitoria...
0: De Zorroza.
1: Aquesta pròxima jornada.
0: Ai, el cagòmetre.
1: Si l'Alavés salva el partit contra el Barça, fixeu-vos que li queda l'Alavés. Va a Oviedo... i rep en l'última jornada el Rayo, que estarà pensant en la final de la Conference i que anant bé ho tindrà tot fet. Per tant, si el Barça no guanya a Vitoria, l'Alavés jo crec que surt de l'equació tranquil·lament.
2: De fet, sense comptar el Barça, té la possibilitat de fer 6 punts les últimes dues jornades, i 6 punts són molts, eh?
0: De fet, justament l'Oviedo ara, si avui guanya el Girona, matemàticament ja estaria a segona divisió.
1: Sí.
0: Per tant, també hauríem de veure aquests partits com se'ls agafa, no, l'Oviedo, que és cert que s'enfronten pocs, eh?
1: L'Oviedo rep l'Alavés i en l'última jornada va a Mallorca.
0: A Mallorca.
1: És a dir, que el Mallorca tindria també 3 punts fets en aquest últim partit. L'Espanyol, atenció amb l'Espanyol, eh? Rep l'Atlètic. Ara ho comentem, però tenim a Mitchell el flash de Movistar. Podem escoltar el tècnic del Girona.
3: Juegas mucho esta noche en un sitio muy especial para ti. Entras y se empiezan a ver fotos de Mitchell. Para ti tiene que ser un día especial, una noche especial, ¿no?
4: Sí, siempre es un partido especial venir a Vallecas, es mi barrio y evidentemente he estado toda la vida aquí como futbolista desde pequeño y luego como entrenador también. Entonces, bueno, son muchísimos recuerdos, muchísimos amigos y evidentemente es un día especial, no puede ser de otra forma. Y es un partido que nunca me gusta jugar, pero es bueno que lo juguemos en primera división, así que hay que seguir.
3: En vaya situación, ¿no? Que lo tienes que jugar esta noche. ¿Cómo llega el Girona anímicamente, sobre todo, a este partido tan importante?
4: Bueno, la igualdad de la competición ha hecho que en estos tres últimos partidos hemos hecho muchas cosas bien y no nos hemos llevado ningún punto. Hay que poner en valor lo positivo. Siempre que hay momentos difíciles tienes que agarrarte a las fortalezas que tú tienes, y eso es lo que hemos hecho con los jugadores, es lo que hemos transmitido y es lo que hemos trabajado. Entonces, bueno, transmitir nuestra idea, nuestras mejoras, que las tenemos también, pero con unas fortalezas que yo creo que han hecho que salgamos de esas primeras 15 jornadas donde el equipo estaba en una situación muy delicada y ahora estamos en una situación privilegiada porque dependemos de nosotros mismos. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir con la ilusión intacta y ver que somos capaces de lograr el objetivo.
3: Unagi, talento, Joel Roca, Sigankov, ¿cómo le tratas de jugar esta noche al Rayo?
4: Equipo muy agresivo en la presión, muy agresivo en el pase adelante, muy vertical. Ya sabemos cómo juega el Rayo, en un gran momento de forma, porque vienen con una final de Conference donde han hecho historia y con una afición que les llevan volandas. Entonces, bueno, la única forma es igualar esa mentalidad, esa agresividad, esa intensidad, y poner nuestro fútbol, ser capaces de hacerles ir para atrás, que no es fácil, y vamos a intentar conseguirlo. Vamos a por ello, Mitchell, muchas gracias. Gracias a ti.
1: Mitchell, el flash de Movistar, el tècnic del Girona, que diu que han fet moltes coses bé en els últims partits i que no els ha donat per guanyar, també n'han fet unes quantes de malament.
0: També val a dir, no?, que segurament aquesta situació també s'ho han guanyat, no?,
1: sí,
0: en part.
1: Jo crec que s'ha gestionat malament aquest tram de calendari que ho tenies tot per deixar-ho liquidat. Abans que aparegués Mitchell a Movistar, estàvem repassant els calendaris, dèiem que l'Alavés té l'escull del Barça, però que després li queda un calendari bastant arreglat. Atenció amb l'Espanyol.
0: Els bascos, eh?
1: Que rep l'Atlètic, que s'està jugant a Europa. que va a Pamplona. Osasuna el tenim allà al mig, però també encara jo crec que té alguna cosa per rascar. I aquí també se li apana l'última jornada, rep a la Real Societat, que no jugarà res.
2: El que estaria bé és que l'Osasuna aquesta jornada no guanyés, que jugués molt contra l'Espanyol en la següent jornada.
1: A veure. Un altre que ho té pelut, l'Elx, va al camp del Betis.
0: Enfrontaments directes,
1: que
0: però.
1: Que està encara lluitant. Rep el Getafe. Atenció al Getafe. El Getafe està com un tiro, està lluitant per Europa. Rep el Mallorca, va al camp de l'Elche. I l'última jornada ja... Però l'Elche, Betis, juga contra dos equips que s'estan jugant a Europa, Getafe, i després acaba a Montilivi.
0: Sí, sí.
1: I el Girona, com comenta alguna gent pel xat, tampoc té un calendari tan dantesc. Jo crec que rascar alguna cosa de Vallecas i derrotar la Real Societat seria vital, perquè després quedaria, doncs, en el camp de l'Atlètic de Madrid, que tot pot passar allà. No sé molt bé, jo no crec que sigui un equip poc competitiu en aquest tram final.
2: Sí, el que passa que els últims partits tothom vol guanyar i vol acabar amb bones sensacions. I en el camp de l'Atlético de Madrid...
1: No em sembla un bon negoci.
0: Últim partit a casa, de l'Atlético.
1: Sí. I el que em carda molt de por és el Girona-Elche de l'última jornada. Espero arribar-hi amb la feina feta.
0: Esperem que sí, perquè pot ser una final. Una autèntica final. Per cert, aprofitem per preguntar després d'aquest repàs de tots els implicats de la zona de descens. I comencem per tu, Jordi. Quin creus que és el principal perill ara del Girona o rival directe per evadir el descens, sabent tot el calendari que té?
2: L'Espanyol.
0: L'Espanyol?
2: Jo crec que sí. Perquè l'Espanyol porta, crec, 5 punts de 54. Sí. I quan no guanyes és que no saps què fer per guanyar. O sigui, al final, ara escoltava alguns periodistes de l'Espanyol, no? I deien la realitat. O sigui, al final... Sí, ja es veu que guanyaràs, però quan i contra qui? I ara queden molt poques jornades. Jo, l'Espanyol, la meva sensació és que depèn molt del proper partit contra l'Atlètic Club, però que si no, jo crec que l'Espanyol possiblement serà un dels tres que baixarà.
1: Espanyol, recordem, rep a l'Atlètic, va a Pamplona i acaba a casa amb la Reial Societat. El Llevant s'ha espavilat moltíssim. Sí. Recordem que el tenim 2 punts per darrere. El Llevant va al camp del Celta, de l'Eurocelta, que s'està jugant encara a fer-la més grossa. Rep el Mallorca, alerta aquí, i acaba el camp del Betis.
0: Déu-n'hi-do.
1: El que passa que ja està en zona de descens,
2: i l'última jornada, o sigui, remuntar un 0-2 et dona la sensació que és un equip molt viu encara.
1: Sí, sí.
2: És molt difícil remuntar un 0-2, i ho va fer. En canvi, els altres equips se'ls veu moribunds, i el Llevant
1: és
2: no.
1: dels més vius, igual el sí. Sevilla també per cert, l'últim partit pel xat, no sé qui era que deia,
0: estava mort, no?
1: Ens tirava de tot perquè deia que estava posant el Sevilla a la cosa, que el Sevilla estava mort. Doncs no està mort el Sevilla,
0: no estava mort, estava de parranda,
1: estava de parranda,
0: no?
1: I ha guanyat els dos partits i segueix en situació molt delicada, però jo crec que ha fet el més difícil el Sevilla. Això sí, va a Villarreal. Passa que el Villarreal, bueno, té ja quasi tot fet aquesta temporada. Rep el Madrid, que jo crec que el Madrid pot caure tranquil·lament al Pizjuán, i acaba al camp del Celta. Atenció, també.
0: Tenim del Figeli a Vallecas.
1: A Vallecas. Escoltem, sí, a Movistar.
5: Y hay que sumar los puntos necesarios para conseguir este objetivo.
6: ¿Cómo está la liga, no? Esta liga es una locura, porque tan pronto estás pensando... Hay equipos que están pensando a la vez en Europa y otro y en el descenso al mismo tiempo. Es una locura.
5: Bueno, yo creo que prácticamente los 8 o 10 equipos que están con aspiraciones de jugar en Europa, algunos tienen todavía, no están salvados matemáticamente, y los que están, algunos que están salvando, jugando por el descenso, si gana todos los partidos podría jugar en Europa. Por lo tanto, todavía queda mucho y hay muchas cosas en juego.
6: Y mientras, a ver si se le puede aprovechar un poquito al Rayo, ¿no? A la festividad del Rayo, la efervescencia, si acaso hay alguna cosa por ahí para aprovecharse de ello.
5: Bueno, la verdad es que el Rayo está en un muy buen momento por toda la excelente campaña que está realizando en Conference, está haciendo también bien en Liga, y está jugando bien al fútbol y está sacando buenos partidos, ¿no? Y bueno, partido difícil, pero bueno, tenemos que intentar hacer valer nuestras condiciones para sacar adelante el partido. Muy bien, gracias.
1: Delfi Geli, el flash de Movistar, el president del Girona. Estàvem aquí acabant de pentinar la zona baixa i hi ha algú que diu, alerta que hi ha dues places per baixar, perquè sí, evidentment, ho dèiem, el Llevant està a dos punts del Girona, vull dir que...
0: Concretament, en Pep Maester diu, tens la Real que no es juga res perquè està ja està classificada a Europa, l'Atlético que juguen per passar l'estona, i llavors el que deies en Surberts que diu, deixeu l'Espanyol tranquils que prou feina tenim. No és una plaça de descens, la baralla en són dos.
1: La Real ja no té res a fer, però la Real perquè ha sumat el punt 44 aquesta jornada,
0: sí,
1: que portava...
0: arrossegant aquest punt. La Real havia fet
1: dos punts de 15 possibles des que va guanyar la Copa. Per tant, amb el 44 ja surt de l'equació, però amb 43... És que si l'Alavés guanya dos partits, s'hi fotia. Vull dir que...
0: S'hi fotia de ple, sí, sí. La Real està salvada matemàticament, sí, amb 44. Les estadístiques donen la salvació en el 100% dels casos. En 43, doncs, hi ha també tant per cent bastant elevat de permanència.
1: I avui estem tremendistes, estem amb el cagòmetre, doncs, alt, però no perdem de vista una circumstància, també. Si el Girona avui fos capaç de guanyar Vallecas, que tampoc és un escenari que jo descarti, vull dir, de la mateixa manera que un dia et surt un partit horrorós, l'altre... De fet, aquest és el problema, que no hi ha una pauta.
0: Yeah.
1: L'altre dia et pot fotre un partit espectacular i remuntar i guanyar. Es podria, si el Girona fos capaç de guanyar avui Vallecas, es podria plantejar en la pròxima jornada assegurar la permanència si l'Alavés perdés contra el Barça i tu guanyessis a la Real.
0: Exactament, et posaries a 4, falten 9 punts, per tant...
1: Vull dir que...
0: estaries allà al limbo de la permanència i seria una gran notícia més jugant a casa contra un equip que no s'hi va res, però la tessitura pot ser totalment diferent. Tot depèn d'avui, com bé diuen Pep Maester, que sí, diu, tot passa per guanyar avui, confiem.
1: Sí, sí, a veure, i per guanyar avui, Mitchell treu 11 escollits, molts canvis, es poleja Blin... No surt d'inici Echeverri, quin és l'11?
0: L'11 que treu Mitchell avui a Vallecas és Gazzaniga, la porteria, la dreta Arnau Martínez, parella de centrals formada per Francesc i Vito Reis, a l'esquerra Àlex Moreno, al mig del camp en Bitzel de pivot, a la dreta Beltrán, a l'esquerra Lemar, situem amb aquest 4-3-3, i a dalt Zigankov, Joan Roca i Unagi.
1: Aquest és l'11 del Girona, el del Rayo és Batalla, porteria, defensa de 4 amb Ratio, Legend, Pate 6 i Xavarria. Al mig del camp, Òscar Valentín, Pedro Díaz i Unai López. I a la dalt, De Frutos a una banda, Fran Pérez a l'altra i Camello a la punta de l'atac.
0: I us animem a tots a comentar el partit, que en breus començarà. Els jugadors ja estan a dins el vestidor, a punt de sortir. I esperem avui comentar-ho tots junts amb Ràdio Capital i Montiliving i també Taronja Ràdio.
1: I avui hem portat també una samarreta talismà, la de Quico Ratón, que la tenim aquí darrere nostra, que és l'autèntica de Quico Ratón. Aquesta samarreta la va portar el gran Quico Ratón, el net de Juan el Ratón, aquella jornada mítica en què el cagòmetre també el teníem, Jordi, bastant amunt, eh? Uah,
2: va ser increïble.
0: Apretant el cul i tot, aquell. Plovia.
1: No,
0: a casa.
2: I anaves veient els resultats.
1: Murcia, no? Jo me recordo que al minut 22 de la primera part ja s'estaven donant tots els resultats, sí, que enviaven el Girona a segona. Sí, marcava el Múrcia i al cap de dos minuts va marcar el Múrcia. I vam estar fins al 94 patint. Jo només me'n recordo com ho va celebrar Narcís Julià, que va ser... el van expulsar.
0: Sí,
1: el van expulsar. Em comenten els que el van veure que estava recolzat a la paret del túnel de vestidors i que quan va sentir que l'estadi, doncs, bramava que la pilota havia acabat entrant, va caure desplomat a terra de la tensió acumulada, perquè realment...
0: L'expulsió més dolça de la seva història, anant bé.
1: Sí.
0: I més patida a la vegada.
1: El van expulsar perquè crec que només han donat 4 minuts d'afegit i se n'havia estat perdent molt, perquè el Múrcia va fer un Getafe avant la letra, aquell dia.
0: I sort de Juanma, que va provocar aquell penal.
1: Aquella lipotímia que li va agafar Juanma.
0: Sí, el vèrtex esquerre de l'àrea, me'n recordo.
1: Es nota que estem cagats, eh?
0: Estem cagats, però estem recordant bons moments de la història del Girona, que n'han passat de molt pitjors, i és ben cert que sempre s'han acabat en sortint d'alguna manera.
2: I no descartem que arribem a l'última jornada amb l'obligació de puntuar o de guanyar per salvar-te.
1: Sí, només sí. Espero una cosa, que si a l'última jornada tenim l'obligació de puntuar,
0: ja està fet,
1: que també l'Elche tingui l'obligació de puntuar.
0: És un maig. I qui juga a l'Elche? El filial de l'Elche?
7: El fill d'aquí? El fill d'aquí juga?
1: El fill de Mitchell juga el fill del Deleuze.
7: Sí, home.
2: Hosti, no, i una altra cosa, que també,
7: home,
2: en cas d'arribar a l'última jornada, també es parlarà, home, en últims dies, que és el substitut de Mitchell. Que potser està entrenant a l'Elx.
1: El substitut de Mitchell potser està entrenant a l'Elx?
7: Saràbia.
2: I això sí que seria un matge.
1: Ha sonat, però...
2: Això seria un matge.
7: Veure.
1: Bueno, sí, clar. No, de fet, aviam, no siguem pas beneits. Si un empat beneficia tots dos...
7: Què ha passat contra el Saragossa?
1: Tota la vida ha passat,
7: tota
1: això.
7: La vida,
1: tota la vida ha passat, això.
7: Això no s'investiga gaire, diguéssim.
1: Bueno, perdona, és que si és un resultat que beneficia tots dos, no veig que hi hagi gaire res a investigar.
2: Anar a guanyar no és obligatori.
1: El que s'ha d'investigar és per què t'estàs rascant els nassos durant 80 minuts i quan un equip fa el tercer gol...
7: Passen coses molt estranyes aquests partits de final de temporada. Herrera l'altre dia sortint, potser és un lapsus. L'altre dia Tenes també amb el Villarreal.
1: Em pensava que diria Ramiro, com pare Ramiro, sense braços.
7: Ramiro, sí, pare últimament. Sense braços, és veritat també aquesta, l'última. Bueno, no sé. No vull ser mal pensat.
1: Jo no vull veure...
7: No vull ser mal pensat.
1: No, de fet, de moment, encara tothom més o menys s'hi juga alguna cosa. Hi ha molt pocs equips que ara mateix no juguin res. Jo crec que l'únic que fa jornades que no juga res és la Real Societat.
7: Els quatre primers, poder...
1: Sí, però fins fa quatre dies han estat
2: competint. A l'haver fet la llista dels partits, no m'agrada gens anar al camp de l'Atlético de Madrid, ja, sent l'últim partit de l'Atlético de Madrid a casa. Perquè això passa com a
7: jugador.
2: De Griezmann, o com a jugador, vols donar una alegria a la teva afició. Clar. Almenys que marxin l'estiu, doncs, amb una bona sensació. I no m'agrada gens aquest partit, tampoc.
1: Totalment. Però vols dir que els de l'Atlético de Madrid no marxen sempre a l'estiu amb la mateixa sensació, que ja se la saben, aquesta, que és que han estat a prop de tot i al final no acaben...
2: Sí, però és que és l'últim partit, eh? Que
1: sí.
2: Vols, jo crec que hi ha, jo sí que penso que hi ha com una motivació especial pel jugador, doncs, de voler donar el premi a la teva afició. Jo ho veig, això.
7: Tenim algun missatge aquí al xat abans de començar, que queden 6 minuts per començar el partit. En Joaquín Conmúsic diu: guanyar és obligatori per no adulterar la competició. Què diu aquest beneit? Ja t'haig penell.
2: A mi?
7: No sé si a tu o...
2: No crec. No, i tant. No.
7: I llavors també en Pep Meister, que diu que impactant veure jugar de nou, perquè és un dels jugadors, diu que prefereix veure el córrer, per banda que imagina que n'hi ha rotant els a dalt.
2: No, jo el que deia és que no és obligatori anar a guanyar si quan et serveix l'empat als dos.
7: Està clar. Això dos, estem tots d'acord aquí, crec.
2: Els dos...
1: De fet, si tu... Si l'empat et val per classificar-te, doncs... O sigui, el que es tracta és de no deixar-te guanyar. Això sí que és...
7: La qüestió és que no tens com comprovar-ho que ningú ha anat a guanyar, saps? No?
2: Però és que jo crec és que no és... encara que es demostrés que ningú ha volgut guanyar, no és sancionable.
7: És lícit anar a sumar un punt. No? Sumar
2: jo
7: un
2: crec
7: punt.
2: Que sí.
7: El que no és lícit és anar a sumar 0 punts.
1: A veure, sí. L'ascens, el primer ascens del Girona es produeix amb un empat a 0 contra el Saragossa, en què el Saragossa li anava bé l'empat, i el Girona li anava bé l'empat. I aquell partit, no sé si el recordeu.
7: El recordo.
1: No va passar absolutament res.
7: Hi havia aquell davanter grec a la banqueta rient.
1: No hi va haver absolutament res. Jo crec que es va xutar dues vegades a porteria.
7: Un al gol sud, que va anar al bar del gol sud.
1: Per tant...
7: A la zona de jovent gironí.
1: Vull dir que...
7: Ja tenim el rec a Vallecas. De
1: sí,
7: fet,
1: està bé que reguin.
7: Estan ultimant molt a Bucaneros, perquè la zona de Bucaneros de moment està bastant buida.
1: Per què protesten avui?
7: Avui
1: perquè
7: sempre
1: entren tard, perquè protesten per alguna cosa. Mira, tenim so del vestidor de Vallecas del Girona. Vamos. So de Movistar. Molta fruita veig en aquest vestuari, molta fruita.
8: Dale, junto, junto, vamos!
1: Per cert, mitiquíssim el vestuari del camp del Rayo Vallecano. Sí, no té cap mena de comoditat, eh?
7: Sí,
1: és un vestuari... Jo què sé, no vull faltar el respecte a ningú, però vaja, com te pots trobar a qualsevol pavelló, doncs un vestuari així...
7: Totalment.
1: Igual, eh? Igual, no té ni trons pels jugadors, ni els números posats, ni res.
7: Màxim local de Vallecas, que sí que té una mica de guixeta a sobre,
1: sí,
7: però és el just i necessari per conviure a primera divisió. I, per cert, l'altre dia saps qui es va dutxar? El vestuari del Girona, Raül? Tu?
0: Servidor.
1: Possiblement.
7: I, amb... I saps amb qui em va tocar?
2: Estuani.
7: No. Hugo Rincón. I a Nil Solà li va tocar a Gazzaniga.
1: Gazzaniga.
7: I vaig fer una foto i tot.
1: Ostres, suposo que l'acollonareu, no?
2: Va ser aleatori.
7: Va ser aleatori i t'ho col·locaven ells, diguéssim.
1: Doncs mira.
7: Algú graciós.
1: Què se sent? Mira, imatges de, jo diria que és Isi Palazón, no?
7: Exacte.
1: Remuntant la grada de Vallecas. Això també només passa a Vallecas, eh?
7: Només passa a Vallecas. De fet, l'entrada de Vallecas és directament pel carrer, sí. Entren com la gent normal, no? Entra dins l'estadi, per tant, és molt habitual veure aquestes imatges.
1: O sigui, Isi Palazón, imagineu-vos que vosaltres entreu a la graderia, arribeu 5 minuts abans, pugeu a la graderia i passeu pel mig dels vostres companys de localitat, doncs el mateix, Isi Palazón.
7: I moment que entra també Íñigo Pérez, el tècnic basc del Rayo Vallecano.
1: Que tampoc hi serà l'any que ve.
7: No hi serà l'any que ve, de fet ja ho té mig fet amb el Villarreal. I que ha estat aplaudit també per Vallecas.
1: Doncs salten ja els 22 protagonistes sobre la gespa de Vallecas, com sempre apareixen per sota de la grada de Bucaneros, al darrere d'una porteria, encapçalats per Arnau Martínez, que avui exercirà de capità. Girona, que vestirà la indumentària de color groc, a la zona de Bucaneros encara moltes capes blanques. El Rayo, que avui celebra la seva classificació història per la final de la Conference, eh? Sí, tela sí. Marinera, es diu ràpid, a la Conference no li fotem ni cas, però si ha de ser...
7: Primera final europea del conjunt ballacà.
1: Si ha d'arribar, i té molt mèrit el que ha fet l'equip de Vallecas, i ara abraçada entre Mitchell i Íñigo Pérez, un altre Íñigo Pérez que també les deixa anar tal com ragen, eh? És un tio que no...
7: Però té un molt bon discurs, Íñigo.
1: No es mossega la llengua, no, que va, que va.
7: Té un gran discurs.
1: Un tio sempre... atina força, eh? I això és molt complicat. Sobretot quan has de parlar cada setmana... dos cops, i en competició europea doncs encara més. Saluden els 22 protagonistes, abraçada entre Batalla i Gazzaniga, a veure qui guanya avui la partida, a veure si Gazzaniga algun dia pot deixar la porteria a zero, també seria novetat això. Aviam avui el Girona si és capaç d'esgarrapar alguna cosa que l'acosti cap a la salvació. La situació és crítica, el Girona només té un punt de marge sobre la zona de descens, que fixa l'Alavés ara mateix amb 37 punts, el Girona només en té 38, això després d'un 0 de 9 en els últims 3 partits amb ensopegades contra rivals directes com el València, com el Mallorca. Avui el Rayo ja no és un rival directe, perquè el Rayo amb 42 punts ja queda bastant fora de l'equació de la permanència, encara no ho té tot fet. Evidentment jo crec que avui ells ho volen mirar de finiquitar per tenir la festa en pau en el tram final, però no jugarà amb la pressió amb la que jugarà el Girona. Arnau Martínez ja esperant a que arribi el capità del Rayo per fer el sorteig de camps.
2: I analitzant una mica l'11 del Girona, la sensació és que sí que és veritat que la banda esquerra és una banda esquerra amb dos jugadors molt marcats que poden guanyar l'amplitud, però per la banda dreta, com que Arnau tampoc és un lateral de posició només de lateral, i Tsigankov li agrada també a vegades posar-se pel mig, la sensació és que per la banda esquerra tant Àlex Moreno com Joel Roca intentaran d'alguna manera guanyar l'amplitud. En canvi, en la banda dreta jo tinc dubtes de que s'arribi molt en zona de finalització.
1: Premi per l'Arnau, que
7: exactament.
1: El nou dibuix tàctic, o sigui, el Girona ha donat un dibuix tàctic amb un 4-3-3, amb Joel Roca, Unagi i Tsigankov com els tres de dalt, al mig del camp amb Witsel, Fran Beltrán i Tomàs Lemar, i ara ja la tele dona una disposició diferent, que és amb el doble pivot, amb Fran Beltrán i amb Witsel, amb Tsigankov a una banda, amb Joel Roca a l'altra, i Unagi i Lemar alternant a la punta de l'atac. Per tant, això ja ens quadra una miqueta més. A mi em quadra almenys una miqueta més.
7: Mira, avui precisament ara estem fent un homenatge a en Rafa, la voz del Rayo, la veu del Rayo, que avui doncs l'speaker que durant més de 2 dècades doncs ha estat al càrrec d'això i es jubila. Per tant, avui homenatge al senyor Rafa, que deixarà de ser la veu de l'speaker de Vallecas.
1: No és en Rafa, no me jodes,
7: No, exacte, i a més és la imatge bonica perquè l'acompanyen les seves filles, la Judit, l'Ingrid i la Joana, i els seus nets. Per tant, avui,
2: segur que devia
7: molt familiar.
2: Dir moltíssimes vegades el nom de Mitchell com a jugador.
1: I tant.
7: Exacte, exacte.
1: Per ser una de les netes que portava la samarreta del Rayo amb el nom de Pacha Espino, eh?
7: Pacha Espino, ostens.
1: Que el tenim a la banqueta, eh? Ser Rafa anant a saludar a Trejo, a Balliu, A punt perquè arrenqui el partit a Vallecas. No ens distraiem, el Girona s'hi juga la vida, el Rayo la tranquil·litat, el Girona que segueix depenent de si mateix, el Girona que serà l'encarregat de moure quan quadra Fernández doni l'okay. L'àrbitre, que encara està acabant de comprovar que tothom estigui a lloc, ara sí, arrenca el partit a Vallecas, punta a peu que van davant de Vitor Reis buscant la punta dreta de l'atac on Arnau Martínez la toca amb el cap, rebuig de Legend perquè corri Camello, emparellat amb Vitor Reis, la pilota impacta al cap de Fran Beltran, sobretot no cometem errades a l'inici del partit. És pilota per la banda esquerra, allà apareix Fran Pérez remenant la pilota, a punt de robar Sigankov, se l'acaba emportant l'ucraïnès, però la torna a perdre, recupera la pilota el Rayo.
7: De moment veiem una posició de Lemar i un Aji més centrats, com estem habituats, és un 4-2-3-1 amb un Aji de fals 9 i Lemar doncs, en tinc més d'encaix, veurem com s'acaba situant.
1: Com que s'ha equivocat, Batalla, a punt estat de robar Joel Roca, l'acaba recuperant finalment Fran Beltran, toca per un Aji, venint a la base, toca per Lemar, maniobrant, banda dreta de l'atac del Girona, arriba Arnau Martínez a la zona de creació, juga enrere per Alejandro Francés. Francés tocant per Lemar, que apareix a la banda dreta. Lemar la trepitja i posa un punt de pausa, aixeca el cap, la fa girar cap a la posició de Vitor Reis, avui ocupant el flanc esquerre de la defensa, el que ocupa habitualment Dali Blin. És Fran Beltran, toca per Joel Roca, intentava el teva meva amb un Aji, ho ha interpretat molt bé Pate 6, recupera la pilota al Rayo, Batalla se la treu de sobre davant la pressió d'un Aji. Juga en llarg, la baixa Alejandro Francés, la regalen però al Rayo, que toca al mig. Es pilota a la banda dreta, ho intentava De Frutos, tocant enrere per Valentín, Valentín per Legend, Legend a la seva esquerra per Pep Chavarría, pressionat per Sigankov. Camí del 2 de la primera meitat, empat a 0.
7: I avui el Girona que surt amb l'equipació totalment de color groc, ho agraeixes perquè amb el blanc és fàcil de reconèixer que hi ha partits que costa bastant.
1: Ràtio, tocant per Pate 6. El Girona dibuixant un 4-2-4 gairebé. Sí. Ara més 4-4-2. La té Chavarría, aixeca el cap Chavarría, la posa a l'àrea. Mesura molt bé Vitor Reis amb el cap talla. També Arnau Martínez, compta la pilota que queda centrada al mig. La recupera el Girona, Lemar. Giragonsa sobre si mateix per salvar la possessió de la pilota, tocant per Alejandro Francés, aquest per Arnau Martínez, una mica compromès, l'ha pressionat Fran Pérez, obliga el capità del Girona a enviar la pilota fora de banda.
7: S'ha dormit Arnau, girant sobre el seu eix, perdent una mica la pilota, no? de la vista de la pilota, i aquí Fran Pérez que ho ha...
2: I no és el primer jugador que patina a Batalla, també Batalla, ha patinat també. Vitor Reis. Jo crec que el tema del que comentaves tu, Arnau, que estaven regant...
7: Sí. I d'això es pot haver un pèl llarga, potser?
2: Possiblement.
7: Me sembla que s'aixeca molt. Tinc la sensació que la gespa està un pèl alta, però vaja.
1: Compte que s'ha fotut una trompada a Vitor Reis, que gesticulava amb el braç dret, com si l'espatlla se li hagués mogut una miqueta. I va el Rayo per banda esquerra, és Fran Pérez, encara en la posició d'Arnau Martínez, busca la centrada des de la línia de fons, n'ha tret un corna.
7: El primer del partit.
1: A la dreta de Gazzaniga. 3 de partit, empat a 0, veu aigua Mitchell.
2: I m'agradaria saber exactament quin és l'objectiu de tenir els dos jugadors com Unagi i Lemar en posició tan avançada.
1: Dos posaria una miqueta més escalonats.
7: Però replegament defensiu, no? I els espais entre línies, això pateix molt. El Girona, més aquí Valle, que s'ha corre molt bé.
1: Compte aquest corna a la dreta de Gazzaniga, i avall a dins de l'àrea, pilota molt tancada, la treu Arnau Martínez amb el cap, la busca Unagi, se l'emporta el Rayo, també corria Lemar per intentar arribar a la pilota, que es queda l'equip de la franja vermella. Passada enrere per Chavarría, aquest tocant per Ràtio, Ràtio no ho veu clar, endarrereix cap a Batalla, i la pilota no roda gaire ràpida,
7: La veig molt
1: lenta. La gespa sí que és alta,
7: Veig molt lent al camp, i tinc la sensació d'això, que s'aixeca molt.
1: La guanya Àlex Moreno, Pate 6 amb el pit, la mata, jugant a baix amb Bonai, endarrereix cap a Batalla.
2: Un Rayo Vallecano que els dos jugadors que juguen a la banda, tant Ràtio com Echeverría, possiblement són els dos jugadors en posició de lateral dret i esquerra que estan fent una temporada més important. Evidentment que lateral esquerra, si comences a mirar la Lliga, jo no acabo de veure un jugador com Chavarría, perquè el Barça està Cancelo, el Real Madrid ha tingut molts dubtes amb Fran García i amb Mendy, i sí que Romero estava molt bé l'Espanyol, però la segona volta no. En canvi, Chavarría jo el veig molt i molt bé.
1: Ha fet una temporada molt bona. De fet, la temporada del Rayo és boníssima en general, i Ràtio jo dubto que sigui l'any que ve. Fran Beltrán tocant per Lemar, apareixia Sigankov a l'equació, ha preferit tocar per Vitor Reis.
7: Va, que és bona.
1: Progressa el Girona per banda dreta, és Witzel convertit en extrem dret, arriba a posició de centrada, la juga enrere per Lemar, la compromès una miqueta, però se la queda el francès. Aixeca el cap Thomas Lemar, endarrereix cap a Vitor Reis, que des de l'eix de l'atac juga amb un àgil, la deixa de cares per Fran Beltrán. Fran Beltrán progressa, intenta la passada entre línies, tapona Pate 6, que se'n surt per cames, avança el avui central del Rayo. Juga el Rayo a la contra, contra la passada vertical, buscant a Fran Pérez, i arriba abans Gazzaniga.
7: Gazzaniga que no té cap mena de pausa, la pilota ja de seguida la posa en joc.
1: Juga el Girona amb rapidesa, 5
2: minuts. I estan apretant molt a dalt,
1: Molt, 1-1. Passada de seguretat de Vitor Reis cap a Gazzaniga, que la deixa per Alejandro Francés. Buscava un Aji, la guanya per dalt, Pate 6. El rebuig frontal l'intentava baixar Moreno, Ràtio endarrereix cap a batalla.
7: Sí, el Rayo que està fent pressió alta.
2: Estan molt agressius en la pressió, estan apretant molt els dos centrals, fins i tot quan hi ha una passada de seguretat del central a Gazzaniga també continuen apretant, i al final et veus obligat a llançar una pilota llarga.
1: I ara puja Ràtio per banda dreta, intenta l'1 contra 1 davant d'Àlex Moreno, el mereix una miqueta, busca la sortida per línia de fons, centrada per baix, talla fàcil Vitor Reis. Havia arribat molt forçat a la centrada Ràtio. Ara l'ha esperat massa un Aji, recupera la pilota al Rayo, pilota frontal per l'equip madrileny. És Unai López tocant per Fran Pérez. Fran Pérez a dins de l'àrea, li fan un 2 contra 1, intenta la centrada, n'ha tret un corna.
7: El segon per la banda esquerra d'atac.
1: Segon corna consecutiu, 6 i mig de partit. De moment la iniciativa és del Rayo, el Girona ho intenta però no acaba de trobar forats entre línies, el Rayo molt més vertical, ho té claríssim, i ja n'ha tret dos corners com a mínim. Puja la gent, puja Pate 6, picarà el corna Unai López. Dorsal 17 del Rayo.
7: Les dues torres, comentaves, sí, la gent fent el trenet.
1: Compte la gent, que té una bona cardela, No s'ho pensa dues vegades. Unai López enviant la pilota al primer pal, la treu la defensa del Girona, crec que ha estat Joel Roca, també acaba rebutjant un Aji i Chavarría que la rebenta. Compte que Gazzaniga ha decidit no anar-hi i la pilota ha sortit
2: tenia molt controlat
1: per darrere del travesser. Sí.
7: La pilota de Chavarría que anava molt bombejada i ha anat al part superior de la xarxa.
1: Ho ha calculat bé, però aviam, és d'aquelles que si te n'adones que has fet error de càlcul, la tens a dins.
7: Per cert, Reis amb camello, diu, com no podia ser d'una altra manera. Diuen l'aquí Lluc, una mica d'humor per començar.
1: Reis amb camello, és veritat.
7: Us animem a tots a comentar el partit. Tots els comentaris són bons. De moment el cagòmetre, que està en la posició taronja.
1: Ah, sí, tenim cagòmetre en taronja.
7: Taronja, això ja comença a ser...
1: Era xulo, això.
7: Sí.
1: Va, de moment estem tranquil·lets.
2: Aquí ha començat en verd o en...
1: No. Jo crec que hem començat ja aquí dalt, no?
7: Em sembla que sí, que hem començat aquí dalt i és una imatge fixa, però jo crec que estarà per aquí sempre.
1: Bueno, aviam si l'anem... El podem rebaixar.
7: No, perquè hem de fer l'enquesta, ara ho passarem.
1: Aviam si ho podem rebaixar. Teva meva per banda dreta, ho intenta Arnau Martínez, jugant cap a un Aji. Se l'emporta amb el cap un Aji, surt Batalla, l'ha molestat Ràtio, prou perquè Batalla hi arribés, si no la jugada d'un Aji era bona, i Batalla que immediatament intenta enviar la pilota cap als dominis de Camello, ha tallat Vitor Reis... Juga el Girona pel mig, Fran Beltrán, bona maniobra per treure's de sobre la pressió de dos jugadors, acaba perdent, va per terra, diu l'àrbitre que és falta sobre el 8 del Girona, sobre Fran Beltrán.
2: I els que podien pensar que potser el Rayo sortiria relaxat, de cap manera, el Rayo està a tope, el Rayo està intentant guanyar el partit, doncs perquè és el que comentàvem, que possiblement és la primera final de la temporada que tenen, que si guanyen se salven.
1: Juga Reis cap a Unagi, que ara ve a la lateral esquerra, descongestionar cap a Witzel. Compte aquestes passades que no són molt fermes.
7: Anava a dir,
1: que la pilota corre poc, eh?
7: Els controls, aquestes passades curtes, que s'ha de vigilar avui.
1: S'ha de vigilar tots els petits detalls, com també fa la gent de GCT Plus, perquè tant si busques feina com si busques treballadors, GCT Plus és la solució, perquè connecten talent, servei i solucions perquè les empreses i les persones avancin i t'acompanyen en cada pas. Tenen servei de TT, de selecció de personal, de consultoria, de formació especialitzada. 972-59-88-55. A GCT Plus sumen talent i creen oportunitats. De moment, d'oportunitats, cap ni una.
7: Ara molt atacant per la dreta, bon desplaçament de Vitor Reis cap a Arnau, han pogut avançar línies, el Girona que li costa, però de moment segon out a camp contrari.
2: El que m'agrada és que s'està intentant d'alguna manera també buscar la passada llarga en diagonal, que fins ara sempre s'intentava sortir amb passada curta i amb el risc que això comporta, i tant Vitor Reis com Francesc poden intentar buscar la banda.
1: Mira, tenim un corna.
7: El primer del Girona.
1: A l'esquerra de batalla. Una progressió per banda que Pep Xavarria ha interceptat, no se l'ha pogut quedar el capità del Rayo, i serà corna a l'esquerra de batalla.
7: Aprofitar també, pugen a Bitzel, veig a Francesc, a Vitor Reis.
1: Va quedar bé el gol.
7: I a fora, mira, els dos davanters, tant Unaje com Lemar, estan fora de l'àrea.
1: Picarà el corna Víctor Sigankov, amb camp esquerre, la pilota agafa molta rosca, l'atrapa Batalla per dalt.
7: Molt segur Batalla, eh? Molt. Que ja juga ràpid cap amunt.
1: L'envia cap a dalt, la talla Àlex Moreno, ha de córrer Lemar per evitar el fora de banda. Que bé que ho ha fet Lemar. Que bé que ho ha fet Lemar. Estarà millor o pitjor, però en tots els partits jo crec que és un tio que ho dona. Ho dona tot.
2: I sí que trobem a faltar una mica aquella frescura en la que va començar Unaje. No acabem de saber el que ha passat després de la Copa Àfrica, perquè és totalment un altre jugador, ens donava molta continuïtat en el joc, xutava molt bé a porta, s'incorporava de segona línia, i potser aquest rol l'ha anat agafant més Lemar que Unaje en els últims partits i en les últimes actuacions.
1: Per cert, en Lucky Luke diu pel xat que ha mort Coquito Rodríguez.
7: Carai.
1: Que no sé si molts no sabeu qui és, però és el primer jugador estranger que va fitxar el Palamós quan va aconseguir l'ascens a segona divisió.
7: És el pare de...
1: El pare d'Álvaro Rodríguez.
7: D'Álvaro Rodríguez.
1: D'Álvaro Rodríguez, sí,
7: sí. És jove, no?
1: Molt jove. Jo diria que va arribar al Palamós l'any 89 o...
2: El que m'havien dit últimament...
1: Estava delicat, no?
7: Mira, del 65.
2: No portava una vida molt... Sí, sí. Molt estable últimament.
7: Del 65.
1: Doncs, mira, tenia 24 o 25 anys.
2: No sé fins a quin punt encara tenia relació amb l'Álvaro.
1: Doncs, què t'ha dit? 60 anys.
7: Sí, sí, exactament.
2: Molt bon davanter.
7: Tercer corner del Rayo, tots tres per aquesta banda d'esquerra.
1: A la dreta de Gazzaniga. 12 de la primera meitat. Empat a 0 a Vallecas. El Girona, de moment, ve en defensa. Compte el corner, el treu molt bé Víctor Sigankov, el primer pal. Ha de córrer Unaje. Se li avança Ratiu, endarrerint cap a Batalla, que surt ben bé, 15 metres fora de l'àrea. Se li avança Ratiu.

0: Però...
1: Sí, sí, en clau Girona és la novetat
2: és
1: avui.
2: És més pel que ha fet ja Argentina que pas pel que ha fet aquí a Europa.
1: Aquest sub-20.
0: Juga Vitor Reis. Connecta amb Fran Beltran amb metres i temps per pensar. Juga amb Àlex Moreno. Primera pilota que diria toca camp contrari al 24 del Girona. Que l'ha d'endarrerir. Rellisca Fran Beltran. Witsel. És atapeïda, la gespa? Sembla molt atapeïda.
1: Sí, un programa recurrent que tenen aquesta temporada amb competició europea, un estadi que forma part de la Comunitat de Madrid i que tenen molts programes de reestructuració i d'ocupació, també.
0: Vallecas, el Rayo, Martín Presa, Comunitat de Madrid, sempre a la paraula, molts problemes, sempre hi és pel mig. I ara trepitjada sobre Witsel, es queixava Íñigo Pérez que l'havia tocat amb la mà l'internacional belga del Girona, però és que la trompada que li ha fotut Pedro Díaz és important i després l'ha trepitjat.
1: No, moment tinc la sensació aquesta que el Girona doncs, no mostra que hi va molt, que vol portar la cara del partit, que vol portar una mica la inèrcia. De moment veiem un Girona com sempre.
0: Compte que apareix Sigankov a l'esquena de Pep Xavarria, pilota per Sigankov, la posa a la olla, jo crec que s'ha precipitat un pèl massa. Talla Ràtio, la baixa Camello, que la deixa de cares per Pedro Díaz.
2: Juga... Patinant molt,
0: Sí. Qui és que ha caigut ara? Vitor Reis?
2: O Beltran?
0: No, Beltran. Segona relliscada de Beltran.
1: Francés, no? La sortida...
0: No, era francès, veritat.
1: Sí, francès.
0: Juga un Unagi, endarrerint cap a Alejandro Francés, precisament. Toca per Vitor Reis. Doncs així, motiu més que suficient per no jugar-se-la tant aquí darrere. Aquestes relliscades... Lota per Gazzaniga, què ha fet Gazzaniga amb l'exterior, juga per Àlex Moreno que amb el cap l'envia cap a Joel Roca, li guanya la partida Patecís, tots dos aixequen el braç per dir que l'últim en tocar ha estat l'altre i diu l'àrbitre que l'últim en tocar ha estat Patecís, pilota pel Girona i efectivament havia estat Patecís. És curiós, tots dos reclamant el contrari. Minut 15 de la primera meitat, Vallecas, dia de partit, Ràdio Capital, Taronja Ràdio, Montilivin, per terra mar i aire, empat a 0, un puntet que no estaria gens malament pel Girona, millors 3 punts, però un puntet i tallar la ratxa ja serviria.
1: I línies obertes per llegir-vos al xat de Montilivin, perquè aquest partit doncs, té aquell flaire no? de certa final.
2: Aquí. Vitor Reis, per mi, ha d'estar molt més a sobre del davanter. L'ha deixat girar i l'ha deixat jugar fàcil. Si surts com a central,
0: has de marcar. No has de fer presoners. Apareix Ràtio intentant enviar-la cap a Camello. Talla bé la defensa del Girona. Pilota per Fran Beltran, que està bastant alliberat.
1: Sí.
0: Té espai per jugar amb Lemar, que s'equivoca amb la passada cap a Sigankov, la recupera Xavarria que es desplega a la contra, juntament amb Fran Pérez i Xavarria per l'esquerra, passada a l'esquena d'Arnau Martínez i arriba Xavarria, escombra Arnau, serà corna.
1: Arnau aquí s'ha jugat un possible contacte perquè s'ha tirat molt aviat al terra, veia clar el tackling, però és que estava dins l'àrea, aquí ha arriscat bastant el jugador maresmenc que per sort doncs, no ha acabat de tocar el jugador.
0: Xavarria no ha volgut entrar al xoc,
1: Sí. Perquè si entra el xoc, pot provocar aquí alguna cosa.
0: Si entra el xoc, la teníem liada,
1: Sí.
0: La teníem liada, si entra el xoc.
2: És que la passada que ha rebut Xavarria faltava intensitat i ha quedat mort entre els dos jugadors.
0: Sí.
2: I s'ha arriscat Arnau, però teníem la sensació que arribava clar, no?
1: Sí. La pilota s'ha frenat també, un pèl.
0: Picarà el corna Unai López, el quart del Rayo, pilota molt passada, la toca Vitor Reis. Evita la rematada de Fran Pérez. Serà servei de banda favorable al Rayo a la zona de 3 quarts perpendicular a l'àrea i Mitchell emprenyadíssim.
2: De moment Mitchell... el partit molt igualat, jo penso que només ens superen en pilota aturada, que porten més cornes que nosaltres, però la veritat és que tampoc estan creant perill.
1: 4-1 de moment el Rayo que s'apropa a través de pilota aturada.
0: Juga Legend, obrint a la banda dreta cap a Ràtio, intenta l'1 contra 1 davant d'Àlex Moreno, bé, el tall Vitor Reis se la treu de sobre, allunya el perill, la pilota li bota Legend, la persegueix Lemar, endarrereix Legend cap a batalla,
1: un Lemar que no ha tingut res a fer, a Vitor Reis que l'ha escombrat.
2: I el que em preocupa de Lemar és que passades molt senzilles que per la qualitat i talent que té n'ha fallat ja un parell.
0: Juga el Rayo, l'Euro Rayo, 18 de la primera meitat a Vallecas, segueix l'empat a 0. Girona ara mateix aniria als 39 punts.
2: Offside.
0: El Rayo en sumaria 43.

0: Un Rayo que pujaria fins a la desena posició, que superaria l'Osasuna i també en el València.
1: No els hi va bé un empat a tots dos avui.
0: El Girona es posaria en un grup d'Espanyol Mallorca Elx a 39, però amb aquesta lligueta 4 el Girona és el que continuaria aquesta 17a plaça.
1: Sí, un empat simple amb l'Espanyol ens aniria bé perquè li tenim el gol a veres guanyat, però amb els altres els tenim tots
0: correcte,
1: magres. Michel donant indicacions, Estuani parlant amb Abel Ruiz. Abel Ruiz amb mirada una miqueta perduda.
2: Sí.
0: Ara que semblat... tenim una mica de caliu i aprofitem aquest petit descans, aprofitem per fer-la una clàssica pregunta. Des d'on ens seguiu?
1: Ah.
0: Des de quina població, des de quina zona i com ens esteu seguint?
1: I la marca de bolquers que portem.
0: Exactament, de, ara mateix el dia de partit aquí a Montilivin i Ràdio Capital.
1: Ara ha desaparegut el cagòmetre que tenim instal·lat, ja l'actualitzarem.
2: Potser ha petat.
0: Potser ha petat.
1: Aviam, no sé, ho feia massa tuf. Aviam, Pate 6, que intentava combinar, l'ha tocat Joel Roca, serà out favorable al Rayo, treu ràpid Ràtio, jugant per Pate 6, endarrereix cap a Batalla, que té algun problema per controlar la pilota, ha fet una mica un gazzaniga, no hi ha arribat a temps Joel Roca.
2: I ara som nosaltres els que estem pressionant molt bé. Bé,
1: bona recuperació, pilota Joel Roca dins de l'àrea, Joel Roca maniobra davant Batalla, Batalla el tira a terra, i la rematada que no pot anar a porteria, perquè crec que ha interceptat Valentín.
0: Sí, sí, Valentín al terra.
1: Errada en la sortida del Rayo, reclamaven alguna cosa, la passada d'un Aje Joel Roca, que retalla bé a Batalla, i Valentín ha arribat providencial a temps. Batalla també ha dubtat en tocar Joel Roca.
2: Si estira, l'havia tocat, eh?
1: Sí, amb el braç que té a dalt, sí, sí, em sembla, eh? En fi, la primera ocasió que ha tingut el Girona, que arriba al minut 20 de partit, l'ha salvat el Rayo, tot neix després d'una pressió del Girona camp contrari. Segon corna, picarà Tomàs Lemar amb camp esquerre, la pilota que agafa molta volada, la pilota la rebutja la defensa del Rayo, la caça Unagi al balcó de l'àrea, la posa en rosca, la guanya poderosa per dalt Legend, ha de córrer Fran Beltrán per evitar la contra del Rayo, se l'ha tirat massa llarga, crec que era Camello, no, De Frutos. Per tant, serà alt favorable al Girona.
0: Doncs primer avís del Girona, primer amb Joel Roca, llavors una bona centrada d'Unagi d'esquerra des de fora d'àrea cap a dreta, molt providencial aquí els centrals del Rayo. Primers avisos del Girona, bons moments ara per doncs tenir una mica més d'optimisme.
2: I la maniobra que ha fet Joel Roca jo crec que és molt encertada. Ha diplat el porter i després ha intentat finalitzar i la pilota anava entre els tres pals. O sigui, ha estat bé.
1: Ha estat bé, ha estat bé. Juga Vitor Reis cap a Àlex Moreno. Sembla que tenim una mica de momentum Girona. Moreno tocant enrere per Witsel, ha de córrer.
2: No.
1: S'equivoca Alejandro Francés davant de la pressió de Camello, se l'emporta el Rayo. És Pedro Díaz que intentava maniobrar,
2: molt bé,
1: pressiona molt bé Witsel.
2: Molt bé Witsel.
1: A punt de recuperar la pilota el jugador del Girona.
0: Francés que no acaba d'estar de fit, tampoc hi ajuda al terreny de joc.
1: No, no, no. I ens tornen a ensenyar, i sí, sí, Joel Roca és noble també, com abans ho ha estat Xavarria, si cau, l'havia tocat una miqueta Batalla. L'àrbitre estava molt ben situat, tot s'ha de dir, eh?
0: Mira, la pregunta que hem fet és d'on ens segueixen, doncs
1: aviam.
0: En Magí diu des de Torroella, de Montgrí, en Lluc diu des de Barcelona, l'Aki diu des de Palamós, mira, un Palamós i més,
2: molt bé.
0: En Jiménez diu des de Blanes, en Miquel Jung diu des de Sa Pobla, Mallorca, i també tenim aquí gent de Blanes, aprofitem doncs aquest petit descans per veure
1: la comunitat. Compte la pilota dins de l'àrea que surt Gazzaniga, ha d'atrapar, ha llegit bé el vot. S'ha avançat a la incorporació de Camello. Ens agrada això que la gent ens digui des d'on ens escolta. Fixa't, quanta gent.
0: Sí, exacte, exacte. Hi ha molts.
2: Bona.
1: Compte la passada a l'esquena de Ràtio. La guanya Joel Roca, trepitjària. L'ha tocat per darrere la pilota Ràtio.
2: L'ha guanyat per velocitat.
1: Sí, i mira que és difícil guanyar Ràtio per velocitat, que és un autèntic avió. Ara ve Àlex Moreno protegint i salvant la pilota pel Girona.
0: Està bé que el Rayo doncs es senti una mica desprotegit, no? A les seves esquenes, perquè el Rayo viu i conviu amb aquests intervals, no coneix molt bé l'espai de Vallecas, i per tant està bé que aquí Joel Roca s'atreveixi a córrer.
2: I possiblement Joel Roca és dels jugadors que està en millor forma els últims partits, i marcant gols i creant perill.
1: De fet, Joel Roca és una mica el Porto de l'any passat, ara mateix.
2: Sí,
0: l'efecte més...
1: Sí.
0: Sentimental, agitador, reactiu
2: i fent gols,
1: Sí, sí.
0: Recordem el del camp del Llevant, sense anar més lluny, que no m'imaginaria on estaríem ara sense aquell puntet també.
1: Sí, sí, tots
0: un punt menys.
1: Tots el Sarró van sumant. Juga al Rayo. La té a la base Unai López. Tocant l'equip madrileny Espatecís des del darrere. La demana Ràtio, opta per endarrerir cap a Pedro Díaz juga el Rayo ara per banda esquerra. Compta a l'aparició de Xavarría, intenta la jugada individual, ho llegeix bé Francés, evita fins i tot el corna. Arnau Martínez jugant amb Lemar, que no la pot retenir, se l'acaba emportant Fran Pérez. Reclamava mans els jugadors del Girona, ben lluitada per Lemar, la pilota es perd per línia de banda, serà out favorable al Rayo. Camí del 24 de la primera meitat, de moment l'ocasió més clara del partit l'ha tingut Joel Roca.
0: Molt bé l'àrbitre aquí, molt atent.
1: Aquelles pilotes que no acaben de sortir totes, ho sembla, però no.
0: Del 1 al 10, Raül, et pregunto, cagòmetre, tenies a cap a 5, ara està més tranquil,
1: no? El baixo a 4,5,
0: ara. 4,5, ara el baixem una mica, el regulem.
1: El baixo a 4,5.
0: Posem l'eco fèrbil.
2: Jo tenia 7, eh? El tenia 7.
0: I ara el tens, eh?
2: A 5.
0: A baixa 2 punts, Déu-n'hi-do, també.
1: I vosaltres què? Pronunceu-vos pel xat, de 0 a 10, on teniu el cagòmetre?
0: Mira, aquí també en Xiquein diu, des del kebab de baix a casa, que ens segueix.
1: Molt
0: bé. Per tant, és un clàssic, aquest kebab.
1: Home, i tant. És que aquesta hora hi ha gana, eh?
0: Sí, i tant.
1: Aquesta hora hi ha gana. Juga el Rayo per banda dreta. Compte, la pilota intentava el teva meva amb Camello i De Frutos. Ha tallat per la defensa del Girona. Ara és Alejandro Francés que intentava jugar amb Lemar. S'avança la gent. Entre francesos hi ha la cosa. Juga Arnau, la torna a perdre, se l'emporta Xavarría.
0: Joc dels disbarats, una mica, amb aquestes passades.
1: Unai López buscant la banda dreta de Ferran Pérez.
2: Ara estan aprofitant la Carnau, no està a la zona.
1: Entes Camello, jugant amb Xavarría, centrada per baix, talla, molt bé.
2: Francés.
1: Alejandro Francés, i torna Xavarría, torna a tallar Francés. Gazzaniga, quan vulguis pots sortir. Treu el puny a passejar.
0: No engafa ni una, Raül.
1: Pilota rebutjada. M'estalviaré els comentaris.
2: Si tens dubtes, quasi millor, eh?
0: No, ja, però aquí em meto 93. D'esquena s'has d'agafar. Per cert, tenim a Francesc després del tall, doncs, que es dol del genoll.
1: Esquerra.
0: Del genoll esquerra. Veurem què és.
1: Aviam.
0: Això té el doblec, no? Just en
1: la primera intercepció no hi ha res, i en la segona, al caure, es fa mal al genoll dret. Al genoll esquerre, perdó.
0: I es queixa de seguida, perquè cau i de seguida es queixa del genoll esquerre, que és el que no impacta, que és el de recolzament, diguéssim. És el que no té impacte amb la gespa.
1: No té res.
0: Has fet la pregunta, no?, del cagòmetre. Aquí tenim 11 sobre 10, imagina't.
2: 11.
0: Tenim un 10 sobre 10, un 6 i també, doncs, un durum a la vostra salut. Un Xicaín.
1: Gazza té superglue a les botes. Sí, i tant.
2: I en aquesta jugada s'ha de perill. Per què? Perquè Arnau ha perdut la posició.
1: Compte alerta, que arriba a posició de centrada Camello, segon pal, no hi arriba el 10 del Rayo. Talla Sigankov, ara les estem passant una miqueta canutes. Arnau Martínez se la treu de sobre, respirem, sortim de la cova.
0: El Rayo, com més àrea trepitja, doncs més centrada es prova, més enfons el Girona.
1: El Girona, que ara mateix jo crec que està per marcar el 972-63-0028 i trucar a Distribució de Gasoil Cursà perquè li enviïn un carregament de benzina. Distribució de Gasoil a domicili, són de qualitat, els millors combustibles, el millor servei de proximitat i a més s'adapten al teu horari, a més amb els millors preus i amb facilitats de pagament. Distribució de Gasoil Cursà. Si tens calefacció de Gasoil, el dipòsit de la caldera sempre ple amb la gent de Distribució de Gasoil Cursà. De Frutos ho intentava per la dreta, la seva centrada no ha trobat rematador, afortunadament.
0: Una nova arribada, i fruit d'una errada de Vitor Reis, que ha sortit a zona.
2: De fet, el Rayo possiblement no té jugadors molt virtuosos i el seu joc no... Alerta.
1: Compte la pilota dins de l'àrea, la talla Alejandro Francés, la mata amb el pit i la rebutja.
2: No és molt vistós, però sí que és veritat que ha sabut detectar primera en la sortida d'Arnau, en una jugada que han vist que Arnau havia perdut la posició, automàticament han atacat la zona, i ara quan Víctor Reis s'ha incorporat en zona de mig camp i també ha perdut pilota, automàticament han trobat l'espai. O sigui, és un equip que té les coses molt i molt clares.
1: Claríssim, és un equip molt ben treballat i que sap treure profit de les seves virtuts i dissimular les carències.
0: Mira, en Xiquein, que et proposa, Raül, benzina no, però una birra m'aniria molt bé per fer baixar el brum.
1: Home, doncs espera't, que és el que ve després. Aviam, la gent,
2: jugant per Patecís,
1: perquè aquesta pilota arriba molt tubeta, Girona, però, no ha estat actiu en la pressió.
0: No fallaran ells, no en fallaran mai una, ells.
1: Bueno, ja n'han fallat alguna, eh?
0: Aquesta temporada no recordo cap gol per regal del contrari. Cap.
1: No?
0: No en recordo cap.
1: Nosaltres, en canvi...
0: Unes quantes. Més l'any passat, però és cert que unes quantes.
1: Mira, mira, jo crec que és patecís l'home.
0: Sí, no?
1: Jo crec que l'home és patecís. Perquè...
0: Impatecís vitros, no?
1: Exacte, impatecís vitros, exacte. I va...
2: Chavarría
1: prova la centrada a segon pal, compte que arribava allà Fran López, canviat
2: molt
1: de banda.
2: Bé, Àlex.
1: Bé, Àlex Moreno, jugant amb...
2: Molt bé, Joel.
1: Joel Roca, autopassada, tocant per Lemar, si la control... Ai, per Lemar, per Unagi, si la controlés bé alguna vegada. Compte la pilota per De Frutos, De Frutos intentarà filtrar per Camello, ha tallat Vitor Reis, la pilota cau a la banda... per Fran Pérez, intentant la bicicleta, compte que pot xutar amb la cama esquerra, massa rosca, la pilota a la dreta de Gazzaniga.
2: Sí que és veritat que els dos laterals estan trepitjant àrea rival, sí. I això vol dir que nosaltres ho estem patint bastant. Ja.
0: I la tensió, la tensió d'entrar dins del partit o no, Unagi ja ho arrossega, Joel Roca fa un bon control, es desfà de la marca, i Unagi fa un mal control i Patecis aprofita per desplegar l'atac. Aquí és també doncs, la tensió que tens en el cos.
1: En Xiquet em pregunta què vol dir sempre nuestro recuerdo, i proposa alguna alternativa, si és per en Ruiz Mateo, si és per la gespa del Camp del Rayo, potser és per algun control ben orientat d'Unagi també, no ho sé, eh? La gespa aquesta del Camp del Rayo em sembla aquella gespa que muntes de pressa i corrents i que es veuen encara allò, els tepes no acabats de
2: sí,
1: cosir.
2: Sí, el que deies tu, molt tupida es veu, no?
1: Sí. Sí, sí, la pilota no... és una gespa per jugar uns quarts de final del Mundial de Mèxic, et diré, saps? Allò... Juga, batalla des del darrere, talla Fran Beltrán. Mira, va el control d'Unagi amb el pit.
0: Va, som-hi.
2: La segona de batalla, eh?
1: Sí, sí.
2: S'ha equivocat, eh?
1: I s'equivoca Unagi, no s'acaben d'entendre. En Joel Roca. Sí, home, batalla no és... què te diré? No és Ter Stegen amb la pilota als peus, eh? Jo crec que també és un altre que podríem anar-lo a apretar. Però clar, si ha de ser, eh? Aviam aquest fora de banda que s'està eternitzant. 31 de la primera meitat, això és dia de partit a Ràdio Capital, a Taronja Ràdio, al Twitch de Montilivning, per terra, mar i aire. Jornada 35. Després d'aquesta només en quedaran 3. El Girona ara mateix amb aquest resultat amb més 2 sobre la zona de descens.
2: A mi el que m'està agradant més és Joel Roca.
0: Sí,
2: més incisiu,
0: coincideixo.
2: Sí, sí.
1: Joel bé.
0: Per cert,
1: Fran Beltrán també força bé, compte qui va precisament Fran Beltrán, s'acosta cap a la frontal de l'àrea, intentava jugar amb Lemar, li han llegit les intencions, surt el Rayo a la contra, desplegadíssim com sempre, tots a córrer, pilota per De Frutos, no se l'acaba trobant i això fa que Witsel li robi la cartera. Surt l'internacional belga a punt de perdre, diu l'àrbitre que la pilota no ha sortit. És Àlex Moreno.
2: I en la jugada anterior hem vist com Àlex Moreno estava molt enfadat amb Fran Beltrán perquè ho ha fet molt bé Joel Roca, que ha començat amb amplitud i s'ha emportat Andrei Ratiu cap a la zona de penal i entrava totalment sol Àlex Moreno i ha fet el bon moviment i no ha rebut pilota i automàticament ho ha detectat també el Rayo i ha atacat per aquesta zona.
1: Sí.
0: Per cert, Bucaneros ja ha entrat a dins de l'estadi, avui protesten per una problemàtica que hi ha en les entrades de la final de la Conference League, una gestió interna del club i de la UEFA, que no estan d'acord per el preu ni tampoc la manera de fer-ho.
2: Tercera.
1: Batalla, n'acaba de tenir una altra. A punt ha estat de robar Fran Beltrán. El Girona, però, no se'n pot beneficiar.
2: Chavarría,
1: surt, no? Chavarría a la contra, engega la MotoGP, posa la centrada, molt bé, Witsel, que ho ha llegit, taponant. La gent compta que ho pot provar des de París. A punt ha estat de deixar anar la fuetada. I Ratiu la posa amb rosca dins de l'àrea, talla la defensa del Girona.
2: Els dos laterals, eh? Tant Andrei Ratiu com a Chavarría, automàticament sempre estan en zona de...
0: Busquen carril interior i tot.
2: Centrar.
0: I centrar, sí, sí. Carril exterior. Atenció amb l'espatlla de Vitor Reis, que fa gestos també de dolor.
1: Segueix, eh?
0: Segueix el dolor i m'indiquen que estava parlant amb la banqueta, de moment, però segueix el jugador brasiler a dins del terreny de joc, tranquil·lament.
1: Recordem que a la banqueta hi ha Blin, que avui Michel ha deixat el racó de pensar després dels dos últims partits, però... De moment segueix Vitor Reis. 12 per arribar El descans segueix l'empat a 0.
0: Per aquí tenim algun comentari. Diu, on a Hillemar s'estorben avui i també Ziankov. A on és l'estrella de la mort?
1: Juga al Rayo pel mig.
0: Això és tot aquí.
1: Tot, tot. Aquí no censurem res. Juga Unagi, menys els insults.
0: Això sí.
1: Insults no en volem.
2: Bona.
1: Enginy, sí, tot el que vulguis. Alejandro Francés buscant precisament al llarg que Joel Roca ha fet pantalla ràtio perquè surti batalla. 34 de la primera meitat, empat a 0. Stuani mirant-ho amb ganes d'entrar.
0: I David López amb ganes de que s'acabi aquesta temporada, jo crec, una mica.
1: Què passarà amb David López?
0: No, continuarà al Girona.
2: Està bé ja per jugar?
0: En teoria està bé, va jugar un minut. Un minut, que no ens vam ni enterar. Pel gol.
1: Compte qui va, ràtio, retalla Joel Roca, passada enrere, frontal de l'àrea, ho intentava el Rayo, recupera la pilota Valentín, tocant per la gent, aquest per Xavarría, l'aixeca Xavarría perquè no vol problemes. Pilota dividida per dalt, que guanya el Rayo. Em fa la impressió que està una miqueta més ben posicionat. Ho prova l'equip madrileny. Bon treball defensiu d'Àlex Moreno.
0: De moment, un partit bastant avorridot.
1: Compta la pilota filtrada per Pedro López a dins de l'àrea per De Frutos. No ha pogut rematar, li queda solta Valentín. Pilota dins, la talla Alejandro Francés. Jo crec que Valentín ens ha perdonat la vida no xutant.
2: I ens estan enfonsant molt. Ja.
1: Molt.
0: Molt, molt, i nova relliscada de Ziankov que ha volgut picar l'espai a Witzel per Ziankov i no ha trobat una sortida. El Girona que ara mateix està no patint, però està tancat i molt lluny de l'àrea rival.
1: No patint, però patant.
0: Exacte.
1: Juga la gent cap a Unai López.
2: És que possiblement ens falta el que comentàvem abans. Un davanter, ja no et dic per fer gol, sinó per tenir una referència.
1: Per descarregar-la. No ens n'hem quedat ni una.
0: I està, això està a la banqueta.
1: Ni una no ens n'hem quedat. Compte, qui torna. Xavarría buscant la línia de fons. Passada la mort, bloca Gazzaniga.
0: Gazzaniga encara ha blocat, ha volgut a córrer, però evidentment no tenia ningú. L'equip està molt, molt endarrerit a la seva pròpia àrea i l'argentí doncs, que feia cara d'incrèdul, no? Que no trobava a un soci per jugar amb llarg.
1: No era Xavarría, era Ferran Pérez i ja l'han tornat a perdre.
0: L'han perdut.
2: Que és increïble.
1: Ara els pitjors minuts del Girona en tot el partit. Ara mal rebuig d'Arnau Martínez. Compta amb Camello. És Fran Pérez. Acompanya Xavarría. La pilota amb un pèl de fortuna se la torna a quedar al 21 del Rayo després d'haver-la perdut. El rebuig d'Arnau li ha picat el pit. Xavarría la posa a la olla, rematada de Camello, fora. Completament sol i alliberat Camello. Jo crec que l'ha molestat aquesta cueta que porta, l'ha rematat a la dreta de Gazzaniga, completament sol i alliberat a l'àrea. No el tenia ningú. Alejandro Francés li ha donat 2 metres i Camello ens acaba de perdonar.
0: Doncs això no pot passar. Ja va passar a casa l'altre dia amb el Mallorca, deixar-se entrar Arnau Martínez en aquest cas a dins l'àrea i avui es torna a repetir.
2: I Arnau, hi ha una cosa clara. Si tu poses a Lemar i a Unagi és perquè vols tenir el control... Vols tenir el control del partit a través de la possessió. Sí, però és que no ho estàs aconseguint.
1: No.
2: Has de canviar. Has de buscar una altra cosa. Has de buscar un davanter referència que pugui jugar en llarg, que et descarregui.
1: Sí, la pilota, fixeu-vos, no gira rodona. És Unagi. Unagi la posa dins de l'àrea, deixa passar Lemar. La caça Ziankov, mal control de Ziankov. Se la pot quedar, però es gira, es regira. Encara Ziankov a dins de l'àrea. Vol provar el xut. Bloca batalla.
0: Tenia Joan Roca, que estava habilitat per poder xutar. Però bé, aquí Ziankov girant-se...
1: Com a mínim hem xutat. I l'uf abans d'en Jordi Gratacós ha estat perquè a Gazzaniga li han fet un 2 contra 1 i el tio ha decidit filtrar-la pel mig per trobar Beltran. I ens ha anat... del canto d'un duro.
0: És el primer xut entre els tres pals del Girona.
1: Sí, perquè el de Joel Roca l'ha taponat Valentín i per tant no ha acabat anant a porta. La perd Patecís, la recupera Unagi, estan tenint-se-les aquí.
0: És bona.
2: Ja ho havies dit tu, Raül.
1: És que a mi em sembla que Patecís, aquests invents de jugadors que fan de central, que està bé, però... no està acostumat a jugar amb la responsabilitat que significa que ets l'últim i que la teva passada ha de ser molt neta i ha de ser molt bona, no et pots equivocar gaire. I Patecís, jo crec que ja n'ha fet alguna en aquest partit i per això crec que és un dels jugadors que...
2: Aquesta és bona,
1: Que es pot pressionar.
0: està a distància
1: és
0: bona.
1: És per Sigankov, eh?
0: I escolta,
2: sí, o un Aji.
0: Un Aji, podem a dreta. Bueno,
1: bueno.
2: Si fa com Rashford ahir, ja pot xutar.
0: De moment
2: ja
1: tal i fot.
0: De moment ja els dos, que han dit, Sigankov i un Aji estan a punt.
1: Un home a terra, és Unai López.
0: Tal com està el camp, no caldria un home a terra. No? Bota tant la pilota que tocaria directament a la tanca.
1: Compte en batalla. Un Aji, Sigankov, un Aji.
0: Indirecte.
1: Us en recordeu de la de Koeman?
0: Sí.
1: Tocarà Chiqui, pararà Vaquero, xutarà Koeman, doncs igual, però no ha acabat igual, eh? No ha acabat igual. L'ha tocat un Aji, l'ha parat Sigankov, i un Aji l'ha enviat per sobre del travesser de batalla. I va, escolta, Chiquain, obrim ja una Estrella d'Am, que és la cervesa que acompanya el Girona i la que combina millor amb un Durum. Des del 2012, feta segons la recepta original de 1876, amb el 100% d'ingredients naturals procedents d'agricultors locals, Estrella d'Am està d'aniversari, 150 aniversari. Quan acabes la feina, mentre pateixes el Girona, quan estàs amb els amics, mentre et fots un Durum, sempre Estrella d'Am entra la fàbula, ben fresqueta.
0: I ha estat a punt d'entrar la fàbula també un Aji, però no ha guanyat el duel, el Rayo, que sembla que té algun problema últimament en treure pilota, però se'n surt.
1: Ara és Ratio cap a De Frutos. De Frutos la posa a l'àrea.
0: Fora de joc.
1: Fora de joc claríssim, però hem hagut d'esperar que la jugada acabés. 39 i mig.
0: I s'escalfa Echeverri, Ivan Martín i Rincón. Per tant, Mitchell, que veu alguna cosa que no acaba de funcionar.
1: No em convenç cap de... Significa mantenir una miqueta el pla, no?
0: I una de les dades que m'impacta més és que el Girona ha fet 0 faltes en 39 minuts.
1: Mira el cagòmetre ara, el Twitch.
0: Ha baixat, no?
1: Ha baixat bastant, eh? El tenim a... ben a prop del 2 o del 3. La perd Vitor Reis, la recupera el Rayo.
0: És la mateixa de sempre, Vitor Reis. Hi posa una mica de coses, desequilibra, i llavors perd la pilota perquè va més lent que el propi cos, la pilota. Per tant, aquí doncs, potser hem d'evitar conduccions en certa posició del camp.
1: Juga el Rayo, puntada de peu, perquè corri Chavarría i arriba Arnau Martínez. Serà
2: que és el
1: servei
2: cinquè,
1: de cantonada.
0: Diria que és el sisè.
2: Sisè.
1: El Rayo.
2: Són bastants, eh?
1: Són molts, sí, sí. A la dreta de Gazzaniga. Una altra vegada. 4 pel descans. Pugen les torres. Legend i Patecís. Aviam... ara que estem a punt d'arribar al descans.
2: Hem estat molt bé en l'estratègia defensiva fins ara.
1: Fins ara, aviam. Unai López picarà amb cama dreta, estira el braç dret per marcar jugada. La pica molt obeta, molt oberta, ho ha llegit bé Vitor Reis, la toca amb el cap, aviam si la pot baixar Lemar. La baixa malament, la perd a la frontal de l'àrea, maniobrava Ratio, se la queda, és al balcó, està envoltat de contraris. Mal control d'Àlex Moreno, sisplau.
0: Però és que no sé què passa amb els controls.
1: Enviem-los-hi un carregament de...
2: que jo crec que les...
1: de pega.
2: El plantejament és un i no està sortint. S'ha de buscar un altre, no?
0: Estem fotent el burro i no sembla que sapiguem que la palla va cara, ens la fotran, ja veuràs. No hi ha tensió, pebrots.
1: Això ho diu en Chiquet, no?
0: Per no dir collons. Bueno, ja ho he dit.
2: Ja ho dic, que estava calentant Echeverri, Hugo Rincón, Ivan Martín.
0: Ivan Martín, correcte.
1: Ivan Martín, en aquest camp...
2: No descartaria que Hugo Rincón fes de doble lateral, eh? I canvies el Sigankov, perquè el Sigankov no està molt encertat.
1: No.
2: I Echeverri ha estat atacant molt.
1: Compte De Frutos, apareix Ratio a l'esquena d'Àlex Moreno. Bé, Vitor Reis, evitant fins i tot el corna. S'ha creuat bé Vitor Reis i a punt ha estat de perdre ara. Però vaja, ha estat providencial Vitor Reis.
2: Si el que vol és segellar la banda dreta, possiblement seria una opció. Hugo Rincón per davant d'Arnau i fas doble lateral.
1: El que passa és que, clar, els has de segellar totes dues, perquè Ratio també t'està entrant sí. Com un autèntic punyal, eh?
2: Sí, però tens més amenaça també aquí, eh?
1: Sí. Fora de banda, al lateral esquerre, la treu Àlex Moreno buscant a Witzel, la toca amb el cap Witzel. Pilota que intenta combinar el Rayo, és Unai López. Juga per baix, cap a Camello, jugant a la frontal...
2: Sort que no ha jugat a l'esquerra.
1: Sí.
0: Moltes intercepcions de francès, eh?
1: Sí, sí.
0: Que va bé el tall, almenys evita aquest xuta local.
1: Ho provava Pedro Díaz.
2: I el doble pivot entre Unai López i Òscar Valentín. És un bon doble pivot, també, eh?
1: Sí.
2: Molt sòlid, eh?
1: De fet, la primera meitat és del Rayo, pràcticament tota, excepte errades. És l'equip madrileny qui està portant la iniciativa, qui està tenint la sensació que ho té més controlat, tot i que la millor ocasió ha estat la de... Bé, la millor ocasió ha estat la de Camello, per mi, eh?
0: Potser molt fàcil de controlar, eh? Recordem ara el descans, que en queden 2 minuts i poc. Comentarem el que ha passat aquests primers 45 minuts. Donem la benvinguda a tothom que es vagi afegint en el xat de Montilivi, en directe també a Ràdio Capital i a Taronja Ràdio.
1: La té Unai López. 1 minut i mig per arribar al descans. No crec que s'hagi d'afegir gaire res perquè s'ha jugat gairebé tota l'estona.
2: A mi el que m'està preocupant és que ens estan enfonsant molt. Sí. Estem ja molt tots a l'àrea. I després, quan recuperem, evidentment no tenim cap referència dalt per jugar en llarg. Mira, ara està molt bé.
1: Pilota per Joel Roca, ho atura Ràtio i això hauria de ser groga.
0: És
1: Pedro López.
2: Pedro López.
0: La millor notícia dels juners és clarament
2: Joel Roca. Joel Roca. Sí, sí.
1: Totalment.
0: I ja et dic, per poc que faci, doncs s'ho mereix.
1: Doncs targeta per evitar la progressió per banda esquerra de Joel Roca. Ho ha llegit molt bé Pedro López. El Rayo estava molt amunt, el Girona ha recuperat la pilota i Pedro López ha vist l'amenaça. Compte que ara rep Sigankov a l'esquena de Pep Xavarria. Pilota per Sigankov, es posa de cares, li fan un 2-1, enrere per Lemar. Lemar toca per Alejandro Francés, que s'equivoca en la passada. El Rayo que busca la contra. Si no és fora de joc, patirem. És pilota per Camello, arriba Camello, Gazzaniga.
2: Molt bé, Gazzaniga.
1: Ha tret la mà i evita el primer gol del Rayo. Hauríem d'haver vist després si estava en posició correcta o no, però de moment Gazzaniga ens ha estalviat el VAR. Juga Alejandro Francés.
2: O sigui, el fet de jugar amb Ounahi i Lemar no estan ni en zona d'atac i tampoc estan en zona de creació.
1: No.
2: Els dos, eh?
1: Comptar, aquí va el Girona, és Àlex Moreno. Som al 45.
2: Bona.
1: Moreno tocant per Sigankov, Sigankov per Moreno. Si no centrem, s'acabarà la primera part. Encara Àlex Moreno jugant enrere per Fran Beltran. Es posa el xiulet a la boca, assenyala el camí de vestuari, s'acaba la primera meitat. No ha afegit res Cuadra Fernández, més enllà de la cortesia de deixar-li el Girona, que si volia centrar, pogués centrar. Ni això
2: no
1: hem
2: era,
1: fet.
2: No surt de mig del seu camp, eh?
1: No ho era, eh? No ho era. Pues... Doncs l'aturada de Gazzaniga és de les que dona punts. Avui sí que... De moment, aturada que dona punts, perquè Camello havia sortit des de camp propi, per tant, no hi havia possibilitat de fora de joc.
0: Doncs que fàcil, aquesta pitxetària.
1: Sí, senyor. Temps de descans a Vallecas. De moment, els punts millor al Rayo. El Girona ha tingut una ocasió, un xut de Sigankov, molt forçat, que ha blocat batalla. Joel Roca també ha tingut una opció, però ho ha llegit molt bé Òscar Valentín i ha interceptat el seu xut. El Rayo ha tingut dues ocasions clares, una de Camello, que ha rematat completament sol a l'àrea desviat, i ara en aquest mà a mà amb Gazzaniga li ha guanyat la partida al porter del Girona. De moment, mantenint el Girona al 0, seria la millor notícia, el descans, Arnau.
0: Exactament, el Girona que se'n va doncs amb aquest premi de l'empat, podem dir, perquè Camello ha tingut una de claríssima. Recordem també alguna aproximació per banda, el Girona doncs que ha tingut la més clara de Sigankov en un gir, que ha sigut l'únic xuquet entre els tres pals, i la de Joan Roca, que ha sigut una aproximació que Valentina ha evitat. El Girona que se'n va al descans havent doncs, fet aquest cap falta, amb un 39% de possessió.
1: Cap falta no hem fet?
0: Cap falta, diria, en aquests,
1: ara t'ho dic,
0: aquests primers 40 minuts. I amb el 60% de possessió favorable al Rayo, que amb centrades triplica les centrades que ha fet el Girona.
1: Mira, dades de la primera meitat. Expectativa de gols: 0,26 al Rayo, 0,18 al Girona. Possessió: 61% al Rayo, 39% al Girona. Rematades totals: 5 al Rayo, 2 al Girona. Aporta 2 al Girona, 1 al Rayo.
0: Porteries de Joan Roca i Sigankov.
1: De Joan Roca, donen, doncs. Grans ocasions, una per cap. 5 corners del Rayo, 2 al Girona. Aviam les faltes. No, perquè no les tinc, les faltes. Aviam, corners. No, aviam. Estan les faltes? No hi ha faltes?
0: Estem...
1: Ah, aquí, faltes. 4 al Rayo, cap al Girona.
0: Cap falta en 45 minuts.
1: Bueno, cap falta.
0: També t'haig de dir que 4 pel Rayo són poquetes. És un partit en què no s'està perdent gaires minuts, però no dic gens.
2: Hi ha molta imprecisió, no hi ha aquest talent per fer passades. Avui, a mi el que em preocupa que és que el Rayo, sense fer un gran partit, ens està enfonsant a la nostra àrea. I després, això què comporta? Que quan tenim la pilota o la robem o la perd el Rayo, intentem jugar en llarg, que s'ha de fer, perquè al final hi ha molta aglomeració de jugadors en la teva àrea, i has de jugar en llarg. Però després en llarg tampoc tenim ningú que ens pugui guanyar aquella pilota o ens pugui almenys lluitar-la perquè un altre jugador dels nostres se l'emporti. Jo penso que el pla de Mitchell avui no està sortint. Per què? Perquè dos jugadors amb molt de nivell, de talent, amb pilota, com són Ounahi i Lemar, jo no els veig ni en atac ni en la zona de construcció del joc. O sigui, els veig una mica perduts. No tenim la possessió, no estem trepitjant àrea rival. I jo crec que ens s'hauria de plantejar seriosament fer entrar Cristian Estuani des de l'inici.
0: I la pregunta que fem ara, doncs, amb aquests tres que s'escalfen, no sé quin canvi faríeu, què esteu veient, us llegim en aquests 15 minuts de descans, tenim aquí les estadístiques, però de moment el que es veu clarament és que el partit està sent molt avorrit, com diu en Pep Meister, m'estic adormint, que terrible. En Chicain diu, si no els igualem en intensitat, com a mínim, no hi ha res a fer. En Juan Pablo Martínez, que l'equip ha jugat tan mal fora de casa, que és un problema d'entrenador, també assenyalant, no? Vols guanyar un partit i sense fer faltes, també assenyalant l'apartat físic. Vaja, que aquí tothom pot dir la seva, estem en temps de descans, en temps de reflexió.
1: Pregunten que per què Vitor Reis no juga al seu perfil, doncs per donar entrada a Alejandro Francés i per seure de Liblin.
0: Sí, avui doncs segurament en els últims duels de centrada dins l'àrea qui ha sortit més assenyalat ha sigut de Liblin.
1: Sí, però el que diu Juan Pablo és tan veritat, diu, te n'adones de lo bo que és Blin quan no juga.
2: Sí, jo...
1: quan juga també, també comet errades, però és molt bo.
2: I jo el que veig, que les parelles de centrals no s'haurien de tocar tant. Per què? Perquè al final, segons el perfil que jugues, canvia molt la teva manera de jugar. Però molt, perquè al final, val, d'acord, fas entrar Francés, però després canvies d'ubicació a Vitor Reis. O sigui, no és que només canvies un central.
0: Els dos.
2: Exacte. Canvies els dos centrals. Un és el mateix, que és en Vitor Reis, però canvies de perfil. O sigui, possiblement és una zona, per mi, massa complexa per fer tants canvis. O sigui, si vols fer entrar Francés, possiblement l'has de fer entrar a l'esquerra, si vols que entri per Blin, i només toques un central i no els dos.
0: Ja, potser confia més en Vitor Reis en aquest perfil esquerre. Desconec que Francés se li complica més el tema de sortida de pilota.
2: Segurament.
0: I vol evitar doncs, possibles errades en sortida de pilota. És poc natural, és el que dius, són dos canvis en un, canvies a un i toques a dos, però la qüestió és això, no? que segurament dintre del millor que tens Francesc suma més a la dreta que a l'esquerra, o sigui, la lectura que em faig.
1: Plantegen per aquí jugar amb línia 5 del darrere.
2: És una bona opció, és una bona opció. De fet, possiblement l'escalfament d'Hugo Rincón potser va per aquí, d'intentar incrustar Hugo Rincón a la banda, centrar més Arnau i jugar amb Vitor Reis com a central pel mig, amb Francesc i Arnau una a cada costat, i que s'incorpori més Àlex Moreno i Hugo Rincón. Possiblement tindries més profunditat.
0: De moment les notes que posen a...
1: Aviam.
2: I treure un dels dos, Ounahi o Lemar.
1: Jo trauria Ounahi.
0: Jo estaria... Jo també, segurament, Ounahi per... pel tema de que no ha entrat en joc.
1: Perquè
0: no
1: es lesioni i així es pugui jugar al Mundial tranquil·lament.
0: Mira, precisament, Ounahi i Jankov són els que tenen millor nota segons una estadística de les 1.000 que podem trobar a internet.
1: Sí. Uh-huh.
0: Oficial de la Lliga, 7 Ounahi, 7,1 Jankov, que és el més ben valorat de la zona. Joan Roca, un 6. I Lemar, un 6,5.
1: Va, per tant... són aquestes estadístiques de futbol que intenten imitar les del bàsquet, de sí. Coses positives, coses negatives, però a mi... Sí. Jo crec
2: el jugador
1: que un...
2: més important ha estat Joan Roca.
0: Exactament.
1: Jo crec que hi ha un valor que no tenen en compte aquestes estadístiques, és qui és que ho intenta.
0: Clar.
1: Qui és que, no? Qui és que s'està arriscant? Això no és... Això
0: és que
1: no
0: és la intenció tot. No es pot anar calculant un 0,2 perquè ha fet un passe bé. És com ho facis, Ara un 0,6 per un passe a 3 quarts. Ara un... bàsicament es calcula 6.
2: És que hem d'anar molt alerta en tot el tema de les estadístiques en futbol, Perquè jo sempre poso l'exemple. Tu acabes un partit, ets entrenador, et porten una estadística, un extrem teu, que no ha perdut cap pilota. Ha jugat bé o malament? Per mi ha jugat malament, perquè segur que vol dir que no ho ha intentat gaire.
0: Yeah.
2: O sigui, un extrem ha de perdre 3 o 4 pilotes cada partit, perquè vol dir que ho intenta 10 o 12 de superar el rival. O sigui, el fet de no perdre pilota en una posició concreta possiblement no perdre-la és una mala dada, perquè potser només ha rebut i ha jugat enrere, ha rebut i ha jugat enrere. I en canvi un extrem, per exemple, ha d'encarar, ha de superar el rival, i quan intenta superar el rival, evidentment tens pèrdues.
1: Exacte. No, a veure, les estètiques estan bé perquè ensenyen una tendència, sí que és cert, però no tocava ensenyar tot. I me'n recordo un dia una entrevista mítica després d'un partit d'Svetislav Pesic. Li vaig dir, per vostè qui ha sigut el millor jugador? I per mi, Salenga. Diu, s'ha acabat amb menys dos. Diu, vostè ha vist quants punts havia fet el jugador que marcava ell abans de venir en aquest partit? Vostè ha vist quants punts ha fet el jugador que ha marcat? Diu, això no surt a l'estadística.
2: Sí.
1: I aquell dia em va donar una lliçó d'estadística.
2: I aprofitant aquest fil que has obert, recordo un dia Johan Cruyff que li deien, no?, que Laudrup perdia moltes pilotes. Evidentment que perd moltes pilotes. Però les dues que passen, deixa un contra un a Romario o Stoichkov com a assistència.
1: Sí, sí.
2: O sigui, al final, la lectura de les estadístiques en futbol...
0: Es carrega el diable, no?, en certa manera.
2: Sí.
0: De fet, el Jona és un dels encarregats d'estadística i d'anàlisi, és Melero.
2: Jordi.
0: En Jordi. I parla sovint d'estadístiques, però el que percep ell més és el seu ull, la seva interpretació del futbol, i al cap de fi, doncs, és una via per acabar d'arribar a l'excel·lència, no?, les estadístiques, el Big Data, i a més és una bona via, però s'ha de complementar amb ull humà.
1: Mira, que faci aquesta captura de pantalla, doncs, que ens diu que els dos millors de la primera meitat han sigut Sigankov i Unagi, segons els números, i és que Joel Roca, fixa't, si el millor és Sigankov amb un 7,1, a Joel Roca li donen un 6.
0: Un 6.
1: Ni tan sols s'hi acosta, eh?
2: Però és que primera ha creat amenaça. Segona, ha tingut l'ocasió, ja ha diplat bé el porter, i ha intentat finalitzar, i anava entre els tres pals. I tercera, ha provocat una targeta al rival. O sigui, jo penso que és el jugador més destacat en aquesta primera part.
1: En fi, descans a Vallecas. Jo diria que el millor és el resultat pel Girona, aquest 0-0, perquè... El Rayo ha portat la iniciativa, el Rayo no només ha tingut la pilota, sinó que ha sapigut què fer amb la pilota, ens ha atacat molt bé per les bandes, al Girona li ha costat horrors domar la pilota i quan l'ha tingut no ha sapigut gairebé què fer. De fet, les ocasions arriben després de unes pressions del Girona molt amunt, provocant l'errada de batalla, de patecis, però amb joc, el Girona... tot i que ha posat sobre el terreny de joc un equip per jugar amb pilota, no
2: el pla no està sortint
1: bé.
0: Totalment, veurem quins canvis pot fer Mitchell, però de moment no veiem cap jugador del Girona. Sí, ara justament Estuani, no? Cristian Estuani, o Daily Blin, ara des de la meva posició no...
1: Aquest que està aquí al mig?
0: És Daily Blin o Estuani? Ara mateix no... Estuani, no?
1: No, jo no crec que sigui Estuani aquest del mig. Bueno, no és Hugo Rincón?
0: No sé, no he vist bé.
1: M'ha semblat que Hugo Rincón.
0: He
1: vist les mitxetes una miqueta baix.
2: I ara parlàvem de Joel Roca, però hem de ser honestos amb el que hem vist. El jugador clau ha estat Gazzaniga.
1: Sí.
2: Perquè la pilota que ha tret és un 1 contra 1 camello, eh?
0: És el millor jugador del primer part, ara mateix.
1: Però, avui sí.
0: Per mèrits, per bona aturada i per, mira, per com ha anat.
1: En fi... a veure si trobem la tecla. Ja sabem que Mitchell és d'aguantar els canvis, per tant, en principi, a l'inici de la segona meitat, per molt que tinguem tres jugadors activant-se sobre la gespa, un sobretot, jo no crec que el faci d'inici. Vaja, em sorprendria que fes el canvi d'inici, voldrà esperar què passa en els 15 minuts de la primera meitat i espero que no es compleixi l'estadística que diu que els 15 primers minuts palmem.
2: Si és Hugo Rincón, potser vol fer doble lateral, el que comentava, per intentar protegir una zona, una mica la zona de Xavarría i intentar potser tenir més amenaça, perquè la veritat és que Víctor Sigankov no acaba de ser el Víctor Sigankov que vam viure fa dues o tres temporades, i possiblement necessitem més múscul i necessitem més treball en aquella zona.
0: De moment, doncs, no estem veient la posició, doncs, qui està escalfant, ho acabem de preguntar. Del Rayo sí que he vist alguns quants fent passades, entenc que per estar activats, no?
1: Més recordem que van jugar dijous.
0: Clar.
1: Ells van jugar dijous. El Girona feia 10 dies que no jugava. Mm. El Rayo, en canvi, tu veus la primera meitat i sembla que el que ha jugat fa 4 dies és el Girona, no el Rayo.
0: Totalment.
1: Un autèntic
2: I el Rayo té un jugador molt important a la banqueta, que per mi és Alemão. És un jugador... Mm. que
0: està en estat de gràcia ara.
2: En estat de gràcia, que fa gols, que a més és un jugador que et fixa molt als dos centrals. Camello potser és més més dinàmic,
1: més
2: no,
1: líquid.
2: Sí, no acabes de trobar quina és la seva posició, perquè la que comentaves tu, Raül, que s'ha incorporat de segona línia, que ha entrat sol amb el i que ha rematat de cap, ha entrat més de segona línia que pas de centre.
1: No hi havia ningú que el referenciés. No, clar.
0: Us acabem de preguntar, sou optimistes per aquesta segona meitat? Què trobeu que fa falta? I sobretot un missatge per animar aquest cagòmetre, que de moment el tenim a la zona verda, però crec que l'actualitzarem.
1: Ràpidament s'actualitzarà.
0: Jo crec que això anirà cap amunt,
1: En fi, temps de descans a Vallecas, el camp és força ple, els bucaneros han entrat tard, però
0: doncs potser sí que farà el canvi, perquè no veia cap jugador escalfant del Girona. Abans estava fent passades amb intensitat, potser veurem un canvi.
2: Potser algun jugador té algun problema,
0: sí,
2: també.
0: Sí, ho hem de veure.
1: Aviam, doncs sortirem de dubtes ben aviat, perquè són a punjar de saltar sobre la gespa. De fet, ja està sortint Mitchell, saludant a Trejo en la prèvia de l'inici d'aquesta segona meitat. A veure què els ha dit Mitchell als jugadors, a veure quina cara fa el Girona en la sortida a l'inici del segon temps. El Rayo, de moment, millor els números. Afortunadament, pel Girona, segueix l'empat a 0 i amb aquest resultat el Girona no sortiria de gaire de pobre, però com a mínim augmentaria la distància. Com a mínim calcaria amb el resultat de l'Alavés aquesta jornada. Hugo Rincón no entrarà, Abel Ruiz tampoc, Ivan Martín tampoc. Per tant, augmenta la intriga,
0: Sí, augmenta la intriga.
2: Tant de bo fos Estuani.
0: És que era el perfil Estuani, però també em semblava Blin, i amb Vitor Reis me pot lligar, perquè Vitor Reis estava dolgut de l'espatlla i podria ser un canvi, però és que les imatges no eren prou.
2: No podem tardar a tenir Estuani, Arnau,
0: no,
2: d'entrar aviat.
1: De fet, jo me l'esperava d'inici, perquè creia que intentaríem anar a guanyar el partit des de l'inici, però com els tres últims partits, a la primera part ha tocat
2: Echeverri
1: tampoc.
2: Estuani tampoc.
0: No sembla que hi hagi
1: canvis. No farà cap canvi. El temps de descans, en condicions normals, no sol fer canvis Mitchell, a menys que no hi hagi un cas de força major, i sembla que en principi no. Vitor Reis està bé, com a mínim surt, salta la gespa sense més problemes en aquest inici de segona part. Estuani, que sí que és cert que ja va sense la part inferior del xandall, saludant a Gumbau.
0: Veiem imatge ara de Gerard Gumbau i Estuani, que
2: van coincidir el Girona, no?
0: Exactament, van coincidir amb el Girona i són molt amics. De fet, cada estiu fan cosetes junts i doncs es porten molt bé. I bueno, un Gerard Gumbau que no va sortir del tot bé de Girona.
2: Jo havia jugat amb el pare d'en Gumbau.
0: Amb el pare,
2: sí.
0: Amb Jordi.
2: El Cassà.
0: Central, no? Contundent.
2: Sí.
1: Surt el Rayo també sobre la gespa de Vallecas. Estan de celebració els madrilenys després d'haver aconseguit una fita històrica, jugar a la final de la Conference contra el Crystal Palace. Rayo Crystal Palace serà una final d'aquestes random que d'aquí uns anys es cotitzarà,
0: I que tu segurament,
1: jo segurament la veuré d'aquí 25 anys
0: amb una estrella d'am al sofà
1: o dues. Bueno, potser aquella època ja no me'n deixaran veure,
0: però prescripció mèdica.
1: Exacte. Surt Cuadra Fernández, que donarà la pilota al Rayo perquè la posi en joc quan siguin, no sé quina hora han de ser, perquè són les 10 i 3 de la nit. El Girona,
2: faltava un del Girona,
1: sí,
2: Beltrán.
1: Fa l'en
0: Beltrán,
1: s'incrusta al mig del camp. Sembla que Mitchell no toca el dibuix, el Rayo tampoc. Arrenca la segona meitat a Vallecas, pilotada llarga de la gent buscant la punta dreta de l'atac. La toca Àlex Moreno amb el cap, l'envia fora de banda.
0: Som-hi, és important aquests segons 45 minuts que poden ser decisius en aquesta lliga tan emocionant a la part baixa.
1: D'entrada, important no encaixar en els 15 primers minuts, que és el moment fatídic del Girona. Patecís neteja a Unagi. Quan trigarà a canviar Unagi, sisplau? Pilota a la banda dreta, Ratiu. La posa a la olla, talla Vitor Reis, que aparentment no té cap problema a l'espatlla, ha estat un rebuig defensiu que guanya tranquil·lament el Rayo perquè no hi havia ningú a zona de recepció d'aquest rebuig. Surt batalla fora de l'àrea, pica en llarg, la guanya la defensa del Girona, la pilota acaba als dominis de Patecís, que juga enrere cap a batalla, puntada de peu cap endavant davant la pressió de Lemar, pilota aèria que intenta despenjar el Rayo, cau als dominis d'Alejandro Francés, que juga enrere per Gazzaniga. Gazzaniga amb cama dreta, buscant al mig del camp.
0: És que el Girona està obligat a jugar en llarg i a duels no en guanyarà cap amb la línia defensiva que planteja el Rayo, amb la pressió, complicat.
1: Ara sí que en Kofer era l'encarregat d'intentar descarregar-la i no ha pogut. Se la queda el Rayo. La tònica de segona meitat és exactament igual que la primera.
2: I ens fixem que Unai López s'incorpora molt en zona de defensa, intenta ajudar en la construcció del joc, i després que són els dos laterals, tant Xavarria com a Ràtio, que agafen i guanyen la profunditat i també l'amplitud.
1: Ara Xavarria rep en posició de lateral. Unai López. Apareix Unai López, filtra passada per Fran Pérez, posa la centrada al punt de penal, passa per l'àrea i Àlex Moreno, davant la presència de De Frutos, l'envia fora de banda.
0: Hi ha aquests dubtes, abans de refusar, sí, entre línies.
2: Però fixa't que ells, quan arriben a... No cal que arribin a la zona de...
0: De remat.
2: A la línia, sí, a la línia per fer la centrada. No cal.
0: Ja.
2: A nosaltres ens costa molt fer centrades.
1: Totalment, no n'hem fet ni una. Xavarria juga per Ràtio. Ràtio la controla amb el pit, la posa des de 3 quarts de camp. Mira, una altra. Fixa't. La treu Àlex Moreno. També tira una cosa, però de cares ja en van bé, eh?
2: Sí.
1: De cares en van bé.
2: Però no és la centrada, és la
1: sensació d'aquest estant, d'aquest estant apretant, i que qualsevol errada et pot passar factura. Sí, sí, van a buscar això.
0: El cagòmetre de moment es manté en aquesta zona verda,
2: sí?
1: Sí.
0: Està bé, de moment la gent està tranquil·la. Farem una actualització al minut 10.
2: De la federació, també.
1: Lozan.
0: Que ahir estava al Camp Nou.
1: Va de festa en festa.
0: Sí.
1: Avui va a la celebració del...
2: I ha patinat ara.
1: Del Rayo Gazzaniga, també, en el servei de porta. La pica amb el cap Blin. Perdó, Witzel talla Patecís, la lluitava també Sigankov. La guanya Xavarria, endarrereixen cap a batalla. Que amb cama esquerra l'envia cap al mig. Poderós per dalt, Alejandro Francés. Jo crec que...
2: Falta.
1: En condicions normals això és una falta. L'àrbitre, com que té la pilota al Rayo, doncs no, al final l'acaba assenyalant. Falta Alejandro Francés, que ha atropellat a Camello. 3 i mig de la segona meitat, i jo crec que li han estalviat la groga, fins i tot, perquè ha deixat anar una mica l'avantbraç al clatell de Camello, li ha fet un nou gep.
2: Això em preocupa a mi.
1: Aquesta de Vitor Reis, pressionat, que han d'arrerir cap a Gazzaniga, no se la pot quedar un àgil. L'àrbitre al final acaba assenyalant la falta anterior. I mira, la d'Alejandro Francés és la primera falta del Girona en tot el partit.
0: Sí, doncs mira. No, jo crec que xiula la primera de Vitor Reis, Jo crec que xiula aquesta i és pilota pel Girona, no entenc?
1: Falta sobre Vitor Reis, ha pitat.
0: Sí.
1: Sí, falta sobre Vitor Reis. Gazzaniga juga per baix, amb Vitor Reis precisament. Un ahi que va per terra.
0: Ens la juguem molt i juguem sempre d'esquenes al propi camp.
2: I fixa't, Arnau, que hi ha molts passes que es fa un passe a un jugador que està marcat.
0: Exacte, marca a sobre, d'esquenes, a molts metres de l'àrea.
1: No es pot girar. Gazzaniga obrint a la banda per Alejandro Francés. El Girona intenta jugar. Dubta Alejandro Francés, compromet a Gazzaniga. Compta amb el control de Gazzaniga. Compta aquesta pilota dins de l'àrea. Vitor Reis, que la regala, se l'emporta el Rayo, pilota a dins, és Unai López que ha dubtat, apareix per darrere Àlex Moreno, però segueix el perill, rellisca Patecís, vinga, ara. Carla, tenim nosaltres.
2: Va, Joel.
1: Joel Roca engega la moto, té un control davant Ràtio, acompanya Unagi, també arriba Àlex Moreno per banda esquerra, ja la té Moreno. Moreno ataca la posició del lateral, pot posar la centrada, el segon pal, apareix Sigankov, fora!
0: Molt clara.
1: Molt malament ha rematat Sigankov amb cama dreta.
2: Fins
1: que
2: i tot
1: és
2: la podia parar.
1: La dolenta. Jo crec que ha volgut rematar de primeres, ha dubtat.
2: Però té temps, per parar-la.
0: Venia amb cursa, segurament
1: sí,
0: forçat, però sí que estava ben sol al segon pal,
1: I tot ve d'una sortida de pilota del Girona molt defectuosa, que punt a punt ha estat d'acostar-nos un gol. Sort que Àlex Moreno ha estat viu i li ha robat la cartera al jugador del Rayo. Pressiona el Girona.
2: Bona.
1: És pilota per Lemar. Lemar volia combinar amb Unagi. S'avança Patecís. Sembla que el partit s'ha obert una miqueta.
2: Sí.
1: Surt el Rayo a la contra. És pilota per Ràtio. Acompanya De Frutos. Pilota dins de l'àrea. Compta el xut de Ràtio. Impacta en un defensor. Serà corna. A l'esquerra, a la dreta de Gazzaniga.
0: El partit s'ha obert una mica, Raül i Jordi.
2: Sí, sí.
0: Hi ha hagut accions a les dues àrees, i aquí doncs aquest remat de Frutos que ha marxat fregant el travesser. Serà córner, ara sí, el sisè, abans n'havien fet cinc.
1: Minut 6 de la represa, segueix l'empat a 0 Vallecas, apret el Rayo, també el Girona ha tingut alguna ocasió. L'ha desaprofitat Sigankov, que ha rematat molt malament, pilota al cor de l'àrea, bloca dalt Gazzaniga. Mira, l'ha blocat. L'ha vist clara, aquesta. Compte que Camello està fent el tauró per allà darrere.
2: Està fent un tamudo, no?
1: Sí, juga en llarga Gazzaniga, directament a batalla. La connexió argentina. Unai López.
2: Està fent bon partit, eh?
1: Sí, López. Està tot arreu. El mapa de calor serà tremendo. Chavarría es frena. Juga per Unai. Unai per Patecís.
2: I aquesta passada que parlàvem, Arnau, és que és molt difícil. O sigui, quan tu comences a jugar a futbol et diuen no facis una passada a un jugador que estigui marcat. Però és que a més d'estar marcat, t'està mirant a tu.
0: Clar, o sigui, està mal perfilat.
2: El jugador no pot fer res. Només te la pot tornar. I si te la torna i no té intensitat aquell passe, el rival te l'agafa.
0: Tot és intenció, no?
1: Ara Vitor Reis ha rebutjat amb el cap i el rebuig ha acabat els dominis de la gent que amb el cap la dona cap a batalla.
2: El que passa que també entenc que aquest passe de Vitor Reis, perquè Unagi...
1: Compte, la pilota dins de l'àrea, surt Gazzaniga als límits i atrapa, la buscava Camello.
2: És que Unagi només et marcarà aquest passe, no et marcarà una passada de desmarcatge a l'espai de ruptura.
0: Sí, sí, sí.
1: Problemes.
0: Com no sigui tercer home...
1: A la sala, sí, sí, però per fer un tercer home en aquest camp és molt complicat,
0: és complicat.
1: Fran Beltrán ho intentava, era Sigankov, perdó, que havia vingut a la base a intentar generar una miqueta de joc. Surt el Rayo a la contra.
2: Són 5, ja, a dalt.
1: És pilota per Ratiu que la posa, talla Alejandro Francés, també rebutja Fran Beltrán, la baixa Sigankov amb la cuixa, jugant per Joel Roca.
2: Bé, Joel.
1: Se l'emporta Joel Roca, que supera un defensor, ni surt un altre al pas, retalla, es frena, de cop juga per Sigankov, està sol Unagi al flanc dret, la pilota per Unagi al límit de l'àrea, i posa pausa, la trepitja, acompanya Lemar, gira sobre si mateix Unagi, no ho veu clar, toca enrere per Witzel, Witzel per Fran Beltrán, incorporat a l'atac Alex Moreno, que pot centrar de primeres, la pilota és per Joel Roca, que no ha controlat bé, se li ha tirat a sobre el defensor i ha impedit la rematada. Bé, Witzel.
2: Fa molt de rima el partit, eh?
0: Molt, molt.
1: Molt bé, Witzel, ara tallant la sortida a la contra del Rayo. La recupera el Girona. I ha Witzel estès a terra. Fran Beltrán tocant per Àlex Moreno. Ja s'ha aixecat Witzel. Pilota per Joel Roca. Enrere per Beltrán.
0: I ho ha accelerat Joel Roca, eh?
1: Jugada llarga del Girona. És pilota per Witzel.
2: És el jugador més profund.
1: Per Beltrán. La torna a tenir Vitor Reis. Combinant amb Unagi. No la perdis aquí, Unagi. Se l'emporta Unagi.
2: Bona.
1: Juga el teva meva. Unagi, línia de fons, aixeca el cap. Centrada al punt de penal. La buscava Sigankov, s'avança la gent. El xut de Fran Beltrán, el rebutja Patecís. Pilota dividida a dins de l'àrea. Gran moviment d'Àlex Moreno. Continua Moreno i diu l'àrbitre que hi ha.
0: Penal
1: a favor del Girona.
2: Penal
1: a favor del Girona. Mans de... diria que és Òscar Valentín. Doncs... Ha estat molt ràpida la jugada, ha passat bastant desapercebuda, ho ha vist molt bé. Quadra Fernández, Arnau Martínez parlant amb Òscar Valentín, Quadra li diu que ha estat l'home que ha tocat la pilota amb les mans. De fet, els aficionats del Girona, aviam, rebuig de Patecís, Camello, Moreno...
0: Jo no les acabo de veure.
1: És quan Moreno s'emporta la pilota, Òscar Valentín...
0: No toca les mans, no? Les té molt desplegades, però...
1: Aviam.
0: Sí, sí, sí, li toca, però sí, toca la mà.
1: Sí?
0: Sí, sí, exacte.
1: Jo encara no l'he vist, la va veure al bar, eh?
0: Però li toca, però no crec que sigui penal.
1: La va veure al bar.
2: La toca, però molt poc.
0: Molt poc, la frega.
1: És igual, la toqui molt o poc, ell fa el gest d'estirar el braç, fixa't, el té ben estirat.
0: Hi ha la repetició i veureu que...
1: No li toca.
0: Jo des d'un altre angle he vist...
1: No hi ha penal.
2: No la toca.
1: No la toca.
0: I en aquest cas és vot... favorable.
1: Sí. No era penal, no, és...
0: Però des d'un angle semblava que... No, toca gens.
1: No toca gens.
2: Des de l'altre angle, eh?
0: Aquest angle. Hi havia un angle més frontal que es veia... Jo em pensava que...
2: Però t'han donat la imatge superbona.
1: De totes maneres, està molt mal arbitrat, perquè aquesta pilota se l'havia acabat emportant Àlex Moreno i ho ha aturat l'àrbitre per assenyalar penal. O sigui, havia d'haver deixat acabar que Àlex Moreno xutés... i després, en tot cas, pita penal.
0: Per tant, la revisió ha sortit cara pel Girona, també.
1: Total.
2: I no heu vist que la imatge era boníssima? No solen veure
1: Joel aquestes Roca, imatges. En jugada individual. Tan clara, se n'ha rifat a 3, es frena, continua, però rep la tarascada de Patecís. Toca per Lemar. Lemar per Víctor Sigankov. Va, que és el moment del partit. Sigankov se perfila per la cama esquerra. Filtra passada per Fran Beltran, però amb el xup Beltran. Batalla! La seva dreta bloca. I a més, li queda bé la foto fins i la cama esquerra. Filtra passada per Fran Beltran, però amb el xup Beltran. Batalla!

0: El Girona la torna a tenir el Rayo. Bé, Fran Beltrán estirant-se a terra. La pilota però queda per l'equip malileny. Obertura per Xavarría, banda esquerra. Aquest tocava amb Fran Pérez. Xavarría no ho veu clar, juga enrere per la gent. S'ha accelerat i de quina manera? 12 de la segona meitat, segueix l'empat a 0 a Vallecas.
1: Per cert, entrarà algun bau per part del Rayo i també es preparen Ivan Martín i Echeverri.
0: El Girona, que ha fet un GCT Plus, ha trucat a GCT Plus i ha dit selecciona'm un parell de jugadors per entrar al camp, i això és el que fa la gent de GCT Plus, seleccionen els millors perfils per les millors empreses, perquè les empreses i les persones avancin, busquen gent com tu i t'ajuden a trobar el lloc que encaixi amb les teves necessitats. A GCT Plus connecten talent i oportunitats. Truca al 972-59-88-55 o passa't per les oficines de Girona, GCT Plus.
1: I mira, ara que estem assegurant, aquí també us triem una enquesta que diu firmem l'empat, sí o no? Va, us llegim.
2: Jo sí que el firmo.
1: I aquí fem l'estadística, aviam què diu l'onsta audiència.
0: Ha tret Alemão, eh?
2: Sí, ha tret Pedro Díaz, que tenia targeta. I el segon canvi és ofensiu, perquè ara juguen tant Camello com Alemão.
0: Juga Patecís, obertura a la banda dreta, compta la centrada, pilota dins de l'àrea per De Frutos. S'interposa bé Vitor Reis, però regala la pilota al Rayo. És Gumbau, la primera que toca, Teva Meva per banda
2: dreta. I si entra Echeverría, segurament entrarà o per Unagi o per Lemar, un dels dos.
0: Apreta el Rayo ara, també treballa el Girona en defensa. Surt Fran Beltrán, ho intenta, diu l'àrbitre que hi ha falta de Gumbau.
2: Echeverría per Unagi o Lemar i possiblement Ivan Martín per Fran Beltrán.
1: És el moment, doncs, que gironins i ex-gironins, Echeverría, Gumbau,
0: no?
1: La gent, jugadors així, se'n recordin.
0: Mira, Unagi. Unagi a fora, Lemar fora, entre Echeverría i Ivan Martín. Aviam si el Diablito avui es pot refer
1: que s'ha vist de Prada, no, avui?
0: Del mal sabor de boca de l'altre dia, que va fallar un 1 contra 1 amb el 0-0 contra el Mallorca.
1: Amb dos nassos, canviar Lemar
2: i continuant sense davanter centre.
0: Sí, sí. Aviam, la té el Girona, 59 de partit, 14 i mig de la segona meitat. Vitor Reis tocant per Alejandro Francés davant la pressió del Rayo. Surt bé el Girona. Francés juga en llarg, s'equivoca en la passada, era molt fàcil per la gent. Mira, ara és Camello qui baixa
2: i molt enfadat Mitchell amb aquesta passada
0: i amb raó, perquè havia d'anar orientada a una banda. Juga Echeverría, endarrereix cap a la gent, canvi d'orientació, dreta esquerra amb un míssil, la baixa Ratiu, juga amb Gumbau. Gumbau novament per Ratiu, que la posa de primera. Està allà Alejandro Francés, el rebot al caça Fran Beltrán. Ratiu s'ha fet mal? O és la desesperació? No, s'aixeca.
2: Partit una mica boig, eh?
0: Sí.
1: Sí.
2: No hi ha control, els dos migcentres dels dos equips no acaben de tenir...
0: No tenen lateral dret. Vinga, per allà va Àlex Moreno. Acompanya Joel Roca. Àlex Moreno intenta la jugada, retalla, se l'emporta. Encara Moreno amb la pilota, juga per Echeverri, massa tard, pel meu gust. La deixa per Bitzel. Bitzel per Arnau Martínez, apreta Vallecas. El Girona també vol donar la seva rèplica. És Arnau qui filtra passada per Echeverri, s'interposa Unai López, envia la pilota fora de banda, serà out favorable al Girona.
1: Ben condicionat ara Echeverri, el que fa Arnau és intenció també d'entrar dins l'àrea, provocar coses. Aquí hem de buscar el Diablito, que ha entrat molt intens.
0: Aviam si el Diablito fa alguna entremalia dura. Juga Ivan Martín, toca per Arnau Martínez, retall sobre la línia per continuar la jugada. Oh, Bitzel no se l'esperava, no s'esperava que fallés el jugador del Rayo. La pressió del Girona, però fa el seu efecte, recupera la pilota Alejandro Francés a tres quarts de camp. Juga per Arnau Martínez, aixeca el cap, centrada en rosca, impacta en l'esquena d'un defensor, bloca dalt, batalla.
1: Bueno, per aquí hem preguntat si firmeu l'empat. De moment la gent sí que el firma i diu firmo amb sang en Jiménez. Doncs l'Astrid, que també està per aquí, diu sí, signo l'empat, un puntet per nosaltres és or ara mateix. I llavors, mira, en Davis, que acaba de participar, diu tot i ser culer de pedra i cada us desitjo millor, a veure si avui us emporteu els 3 punts.
0: Aviam, de moment el cagòmetre ha tornat a pujar,
1: Sí, ara estem al taronja vermella, ara ha començat a pujar, això.
0: Ha tornat a començar a pujar, això.
1: Ai, que puja la tensió.
0: Aviam, la gent intenta jugar per Camello. La gira a la banda dreta per Ratiu. Ho tornarà a intentar el lateral dret del Rayo. Endarrerint cap a Patecís.
2: I amb els canvis que ha fet Íñigo, doncs,

0: l'equip té més presència en atac. Alemà és un davanter centre pur, referència, i que això fa que els dos centrals, tant Víctor Reis com a francès, estiguin molt ocupats en la seva marca, i possiblement Witsel també hagi d'ajudar, i això allibera molt a Camello, que penso que començarà a veure una mica doncs l'opció de ser més precís i tenir més importància en el
1: va, joc. Veu
2: ràpid el Girona per jugar al Roca, que agafa amb els pixats el vendres a Ratius, s'equivoca en la passada, li ha regalat la pilota al Rayo.
1: Joel, la sensació que li costa acabar les coses, eh? Té molta intenció, però dins l'àrea doncs li costa. De moment, també aquí diu en l'Aquilluc que no el signa fins al minut 80, soc molt de no perdre's en 10 minuts el que no has pogut guanyar en 80.
2: Ratio la posa a l'olla, surt Gazzaniga i atrapa. Atrapa el porter del Girona, poderós per dalt. 63 de partit, n'han passat 18 d'aquesta segona meitat, que està volant.
1: I Mitchell, que està totalment desesperat,
0: està molt,
1: eh?
0: Nerviós, està
1: molt nerviós, molt nerviós. El veig molt, molt intens avui.
2: Àlex Moreno jugant en llarg, buscant Echeverri, la pentina amb el monyo Patecís. Surt batalla al balcó de l'àrea, se la queda als peus.
1: Mastegava molta sorra, eh, aquest partit.
2: Bueno, o sigui, aquí ja ho sabíem, això. Bé, Gumbau rep d'esquenes, l'endarrereix cap a batalla.
0: Han canviat els jugadors, però no ha canviat el pla de partit.
2: No.
0: Tant Echeverri com...
2: Però està més trencat, eh? Ara la guanya per dalt Alejandro Francés, juga per Fran Beltrán. Fran Beltrán per Àlex Moreno, arriba a posició de centrada, aixeca el cap, hi ha l'àrea Echeverri, també Joel Roca, amaga Moreno, posa la centrada corna.
1: El tercer del Girona.
0: M'ha semblat que ha tardat bastant per centrar, potser no hi ha referència.
1: És que Moreno ja ho ha dit abans, eh? Gestualment deia, qui hi ha dins l'àrea, no?
2: Moreno Echeverri que... emparellat amb la gent.
1: Clar, és que no hi ha més. Ara mateix, Joan, no hi ha més.
2: Aviam aquest no servei de cantonada.
1: Es pot posar més.
0: Vinga,
1: per això, per això.
2: Echeverri la planta, amb cama dreta. Ara un gol olímpic. No us entraria bé ara un gol olímpic?
0: I tant. O un autogol.
2: Aviam.
1: Com a Europa, en va fer un, eh?
2: Echeverri, amb cama dreta, la tancarà, molt tancada, molt tancada. Es passeja per l'àrea, no troba rematador. Serà servei de porteria favorable al Rayo. Es grata la barbeta, Mitchell, pensa.
0: Provocar un córner.
2: Compte que ha tret ràpid el Rayo, Àlex Moreno, fent de tanca, evita que la pilota deixi sol.
1: I el Rayo sembla
2: Camello
1: que...
2: Camello davant de Gazzaniga.
1: El Rayo sembla que ha fet un pas enrere i digui la pilota per tu i t'ateco les esquenes.
0: I està notant possiblement el cansament del partit del dijous.
2: Witsel per Arnau Martínez, s'acosta cap a la frontal de l'àrea, la juga per Sigankov, banda dreta, 1 contra 1 de Sigankov, trepitja àrea Sigankov, busca la línia de fons, se l'ha d'acomodar a la cama esquerra, la pilota impacta en un defensor i posa el cul, acaba sent falta de Víctor Sigankov.
1: Déu-n'hi-do, Sigankov, eh? Quin... No. 15 minutets, no acaba de connectar, eh? Ara ho ha intentat, ja ha guanyat molt bé la posició Pep Xavarria. Hi ha hagut un contacte baix, però no, però res.
2: Camello ajudant, eh? També aquí a Pep Xavarria i Sigankov, que acaben fent la falta de la impotència. La zona visitant de Vallecas, com sempre, ben proveïda de jugadors, d'aficionats del Girona.
1: Una quarantena d'aficionats en una tribuna que hi ha en una zona de visitant que està a preferent, diguéssim, a una tribuna.
0: I en un dia i un horari molt complicat, eh?
1: Molt complicats.
2: Camello intentava combinar, la perd,
0: bona.
2: Recupera la pilota al Girona. És Fran Beltrán, que ha vist molt bé, alliberat Echeverri. Té un contra un davant de Patecís, arribava Joel Roca, l'ha matat. L'ha matat perquè Joel Roca no se l'esperava aquesta. Se la treu de sobre, batalla. Mal control de Gumbau. Unai López intentava filtrar passada cap a...
1: Hem d'aprofitar que el Rayo es precipita molt, però clar, no hem d'entrar al mateix joc.
0: Ja no té la precisió en el passe.
1: No, en absolut.
0: Ja no és tan incisiu ni tan... les bandes no caben, no arriben ja. Tant Xavarria com Ratio no acaben de trepitjar la nostra àrea, que això és molt bo, eh?
1: I s'ha d'intentar doncs aprofitar per acabar, per posar la por al cos, no? Per acabar d'enfonsar una mica el Rayo, que de moment està vivint amb un bloc molt, molt trencat, per mi.
2: Doncs vinga, 5 minuts i que entri Stuani. Juga Sigankov.
0: No pot ser, dos.
2: Dos què?
0: Minuts, bueno, en lloc de 5.
2: Jugada pel mig del Girona. Errada d'Echeverri, la recupera el Rayo. Compta amb Alemão, que prova el xut. Per sobre del travesser. Aquest armari empotrat que és Alemão. Ho ha tingut claríssim, s'ha girat, s'ha posat de cara a la porteria, ha agafat la referència i el seu xut, afortunadament pel Girona, ha agafat més alçada de la necessària. Entrarà el Pacha Espino i...
0: Camello.
2: Fora. Marxa Camello. Entra el dorsal 14, que és Carlos... Carlos Martín, no?
0: Sí.
2: I entra el Pacha Espino i marxa Camello. I De Frutos.
0: Ara doncs sí que els canvis...
2: De Frutos és...
0: Els canvis estan molt condicionats pel partit del dijous passat. Sí, sí.
2: Doncs compta amb el Pacha Espino, eh? Compta amb el Pacha Espino, que és especialista en fotre'ns-la. Vinga, va! Un fi estilista, sí senyor, el Pacha Espino. No patxa nada. 68 de partit, 22 pel final.
1: Un glob de Patxaran, també, ens aniria bé.
2: Patxaran más de mil años.
1: Sí.
2: Això és el que ens semblarà aquest tram final de partit. Alejandro Francés aixeca el cap, puntada de peu buscant a Vich, se la guanya Pate 6 de cares. Està trencat el partit. Se l'emporta Fran Beltrán, orienta la banda esquerra per Àlex Moreno. Vinga, engega la moto Àlex Moreno. Una miqueta de gasolina, bicicleta d'Àlex Moreno, centrada, talla Gumbau, serà corna.
1: Bé, ara, Àlex Moreno mostra una mica més de verticalitat, bicicleta centrada, però falta això, falta el rematador. Ara sí que hi havia dos possibles remats amb Zigankov i Joan Roca.
0: I sí que és una mica el que comentàvem, no?, al principi del partit, que possiblement la banda esquerra és la que té més profunditat, perquè a la banda dreta no hem creat gens de perill, eh?
1: Es prepara Hugo Rincón i segurament no n'hi ha sol el canvi,
2: això espero, si no, la veritat, no entenc absolutament res. Echeverri picarà el corna amb cama dreta, la posa Echeverri, la rebutja Patecís, la toca Ivan Martín. Ivan Martín havia entrat al camp, eh?
0: Sí.
2: És veritat,
0: sí. Però no,
2: no va tocar, eh?
1: Em sembla estrany que només entri Hugo Rincón, no?
2: No sé. Sobretot quan sembla que hi ha jugadors que ja han vist que es pot centrar a l'àrea. De veritat. No sé, eh? O està molt cardat Estuani i no pot jugar, o no sé. Jo no entenc ja res. Juga el Rayo. Té la seva rèplica. Pilota a la banda dreta. Compte. Apareix Unai, juga per Ratio, la pentina Vich a l'enrere, la busca Alemão. Alemão, que es vol girar i xutar.
0: Sí, sí.
2: Té la porteria entre cella i cella. Gumbau. Jugant amb Carlos Martín. Alemão intentava combinar amb Gumbau. Recupera la pilota al Girona. Però la perden. Compte, Carlos Martín intenta posar-li una sotana. Echeverri encara dins de l'àrea, prova el xut. Taponat per Vitor Reis, que diu que l'últim en toca ha estat el jugador del Rayo, però l'àrbitre diu que no i serà servei de cantonada.
1: En duels, en distàncies curtes, el Girona està perdent moltes més pilotes en controls en segones jugades i aquí el Rayo doncs, obté vida, obté en aquest cas un premi que és un córner.
2: Mira, aprofito per trucar a distribució de gasoil Cursà, perquè si tens... La caldera de gasoil, el dipòsit sempre està ple. 972-63-0028, pactes els litres, pactes l'horari, pactes el preu, amb facilitats de pagament, són de qualitat, són professionals. Distribució de gasoil Cursà. Si tens gasoil de calefacció de gasoil, el dipòsit de la caldera sempre ben ple amb la gent de distribució de gasoil Cursà.
1: Sembla mentida, però no...
2: Ens han regalat el córner.
1: Exacte, sort, perquè ha anat molt llarg, l'ha acabat d'atrapar just en el córner i serà out. I només sí, només es prepara Hugo Rincón, que serà el pròxim canvi de Mitchell.
0: No sé.
2: Per Arnau Martínez.
1: Home per home.
0: No entenc res.
1: No. Ara mateix no entenc gaire cosa.
0: A més, aquesta segona part no feien perill, aquella zona. La primera part sí que Echeverría s'incorporava molt.
2: Doncs vinga, va.
0: Ara ja no tens ni referents a dins del camp. És increïble.
2: Treurà el fora de banda Hugo Rincón. La guanya per dalt Gumbau a Ivan Martín. Vitzel, que rep la pressió del Pacha Espino, se l'emporta Alemão. Treballa Hugo Rincón, va per terra.
0: Potser té algun problema, eh? Potser tenia algun problema.
2: Sí, sí, segur. Si no, no s'entén. La gent
0: I Rincón ha sortit horrible, perquè has vist que s'ha tirat a terra?
2: Sí, sí, ha sortit... Ah, no sé, és igual. Aviam, Sigankov, perquè m'estic emprenyant. He passat del cagòmetre a l'emprenyòmetre, ja. Juga Alejandro Francés. Per Rincón. Pressionat, l'ha de regalar.
1: No, no, és que no, no hi ha tacte avui. Avui hi ha poc tacte amb la pilota, Rincón, que han tocat i intervingut en dues jugades i malament.
2: Rincón, dues i malament. Ivan Martín, no, la primera intervenció que ha fet,
0: Ivan Martín,
2: una rematada de cap.
0: És increïble, Ivan Martín, amb lo important que havia estat abans en el nostre joc.
2: O sigui, estàs jugant amb Ivan Martín i Echeverri de davanters. Jo insisteixo, o Estuani està lesionat, o no sé què està passant. Compte, el Patxa Espino se la queda, rematada fora, i hi havia hagut falta sobre el defensor.
1: Un contacte per darrere, desequilibra amb el braç el Patxa Espino, en aquest cas a Hugo Rincón, i doncs la veritat xiu la falta. I per mi no hi havia res.
2: Aviam. No hi ha res.
1: Encara sort. Com està el cagòmetre? Nervis, pànic, por, tranquil·litat? Us ho preguntem en directe aquí al xat del Twitch de Monty Living. De moment aquí enfilant cap a les 100 persones. Hi ha molta gent activada en el xat de Monty Living.
2: Aviam, juga el Girona des de la cova. És Alejandro Francés, la mano Hugo Rincón. La té el 2. Pilota per Fran Beltrán. Tocant per Echeverri.
0: Ha tornat a jugar amb una sobre.
2: Amb un tio a sobre la perden. La recupera el Girona de l'àrbitre, que hi ha falta...
0: La jugada que hem parlat abans, Arnau, sí, ha tornat a passar ara.
1: Sí, les marques... és que estem amb zero tacte de pilota avui. Els veig tots nerviosos. Tothom es desprèn de la pilota i aquí és falta clara. Primer de Witzel, que frena Gumbau per darrere, i llavors també d'Echeverri, que embesteix el de Camp Llong.
2: Aviam, que això... no m'agrada. No m'agrada el caire que està agafant. La planta legend té un autèntic canó. Té un terra-aire espectacular. Ho coneixem a Montilivi.
1: Sí.
2: Sabem que la fot on vol. Ja georreferenciat la porteria de Gazzaniga. Fa les passes cap endarrere. Talona. Respira. Picarà la falta. Pica legend. La pilota a porteria. Gazzaniga, corna.
1: Una distància, una potència.
2: S'ha estirat a la seva dreta, era fàcil, era la zona de seguretat del porter, però evidentment qualsevol pilota que va entre pals em fa por ara mateix. Sí, sí. Qualsevol errada... Sí, imagina que Gazzaniga fa un Remiro o fa un Gazzaniga
0: no
2: directament.
0: No estava tan mal tirat.
2: No. Baixava en pes aquesta pilota. Patiment a la grada de Vallecas, patiment a l'estudi de Monty Living. Patiment a Ràdio Capital i a Taronja Ràdio. Pilota a la olla, la treu la defensa del Girona, i afortunadament ningú del Rayo ha pogut caçar el rebuig, que havia quedat molt centrat.
1: I torna el Girona a fer un pas enrere, el Rayo que torna a posar doncs una mica de cagòmetre a les cames dels jugadors.
2: Juga el Rayo en defensa, se la treuen de sobre. Ve Alejandro Francés, Witzel.
1: Va, som-hi.
2: Cap a Sigankov, va, que la tenim nosaltres. Ivan Martín toca la pilota amb els peus, li entra amb tot la gent i li roba la cartera. Doncs no, es refà Ivan Martín, se la torna a quedar. Acompanyava Hugo Rincón. Fixa't com l'està pressionant, com l'està perseguint fins al lavabo la gent, que es tira a terra amb tot. Vinga, la pilota encara és pel Girona. Echeverri per Sigankov, jugada d'Esperó. Pilota per Fran Beltrán. Fran Beltrán aixeca el cap. La pilota impacta en el defensor. Ho celebra Pep Chavarría com si hagués acabat de marcar un gol, perquè evidentment la gent estava fora de posició, el Girona estava carregant àrea per primera vegada, i Fran Beltrán, que ja havia aixecat el cap per centrar, la combinació amb Sigankov amb l'Esperó de qualitat, si hagués sortit bé la centrada ja hagués sigut per emmarcar-la. Aviam el fora de banda, Hugo Rincón jugant cap a Sigankov, la intenta controlar, la torna cap a Ivan Martín cap a Fran Beltrán, que ha hagut
1: d'esquivar l'àrbitre,
2: gairebé dislocar-se per evitar que el Girona perdés la pilota. La té el Girona. Beltrán per Àlex Moreno, controla Pate 6, l'acaba perdent el Girona, pressionant.
0: I ara està molt bé Àlex Moreno, sí, que després de pèrdua automàticament ha activat la pressió després de pèrdua
2: i li regala la pilota a Pate 6. No s'han entès amb Echeverri.
1: I serà groga?
2: Doncs l'àrbitre només assenyala la falta d'Àlex Moreno. Recordem que surt de targeta, surt de període de sanció. Per tant, no, no la pot fer tranquil·lament.
1: Per cert, per el sector internacional, Tottenham, que empata el partit de moment, minut 75, Tottenham 1, Leeds United 1.
2: Això és per la permanència,
1: i
2: no?
1: I això és per la permanència, el Leeds que ja suma 44 punts amb aquest empat, i el Tottenham que sortiria a 2 punts del West Ham, ara mateix amb 36, i el Tottenham amb 38. West Ham, i fins aquí a la secció internacional.
2: El West Ham que li van... Compte que ve el Rayo per banda dreta, la toca Àlex Moreno, diu l'àrbitre que l'últim en toca ha estat Moreno. Moreno deia que havia sigut Carlos Martín, per tant serà out favorable a l'equip madrileny. El West Ham que ve de perdre a casa amb l'Arsenal, marcant un gol al minut 97 que l'àrbitre va anul·lar.
1: Dues derrotes consecutives i qui ho té malament també és l'Oscar, que ha perdut a casa contra la Real Societat B, 1-2. Per tant, això fa que l'Oscar no pugui sumar aquests 39 punts i el Caiz...
2: I la Real quasi salvada, no?
1: Exactament, la Real amb 45 punts quasi salvada, i això fa que el Cádiz, que fa molt que no guanya, es mantingui fora del descens amb 3 punts de marge respecte al Huesca i al Mirandés.
2: Doncs, a veure, compta el futbol aragonès... El
1: Saragossa, que també
2: està molt enfonsat, eh?
1: Que, bueno, el Caid ara és el termòmetre de tots aquests equips. No guanyen ni a patades.
2: Mira, hi ha hagut una falta sobre Echeverri, la pita Cuadra Fernández. 11 pel final. El Girona que segueix empatant a 0 a Vallecas. El Girona que està esgarrapant un punt de Vallecas. El Rayo que ha semblat que havia arrencat la segona meitat millor. El Girona s'ha refet, el partit s'ha trencat, i ara mateix jo crec que si hagués d'apostar alguna cosa no sabria què apostar.
1: Va, pregunta al xat ràpidament, ara minut 79, per 80, 10 minuts més el que vulgui afegir l'àrbitre. Com esteu de cagòmetre? De l'1 al 10, i què firmeu?
2: Jo ara m'ha augmentat, eh?
1: Sí?
2: Sí, sí, sí.
1: Això està cap al taronja encara, eh?
0: I amb els canvis també m'ha augmentat.
1: I encara hi ha finestra.
2: Witzel, ens en queda una, no? Però sí. No sé, jo crec que...
0: Està clara, no?
2: No està clara.
1: Per mi, Stuani, seria bastant clar per apuntalar l'atac i llavors poder sortir en llarg.
0: Jo crec que, bueno, no sé, jo ja l'hagués tret abans, eh?
1: Sí, mira, en Xiquet diu no signo encara l'empat perquè no estem al minut 80, entenc. Queden 20 segons. Forta sec, diu en Xiquet.
2: Aviam, el Rayo se la treu de sobre, puntada de peu perquè se les tinguin Alemão amb Vitor Reis. Acaba pitant la falta de Vitor Reis.
0: Un dual brasiler.
2: Sí, sí, sí. Papers canviats, eh?
0: Sí.
2: El davanter tanc i el central finet.
1: Mira, amb els 11 canvis a cagòmetre, comenta en Jota Jiménez, la gent que no està gaire contenta pel que està veient, com és normal, i segurament els nervis n'hi han a més, però vivim en directe aquí a Ràdio Capital, Ràdio Taronja i a Montilivin.
2: Compta la pilota per Ràtio i arriba, última cursa de Ràtio, aixeca el cap, la posa amb molta rusqueta, la treu la defensa del Girona, queda viva dins de l'àrea, se l'emporta Joel Roca amb qualitat, intenta fer la jugada individual, va per terra, diu l'àrbitre que és falta sobre Joel Roca.
0: Molt bé l'àrbitre.
2: Sang freda de Joel el Roca, emportant-se la pilota al mig del contrari, des de dins de l'àrea.
0: Demanen mans
2: d'aquí.
0: D'Alejandro
2: Francés. Sí, però bé... La toca algú... No.
1: A baix, no?
2: Uf. Crec... No sé, eh?
1: Si han revisat els altres, perquè havien xiulat. Aquí veurem...
2: No sé, eh?
1: Moment ara dedicat,
2: sí,
1: no hi ha res.
2: Siguen.
1: No hi ha res aquí que podem doncs, respirar a Vallecas.
2: Seria
1: no
2: el titular, eh? No hi ha res.
1: No hi ha res.
2: No hi ha res, seria el titular.
1: Joel, i 10 més amb els canvis 11, ja ho hem comentat, nervis, eh? Nervis arreu.
2: Mitchell donant instruccions des de la banda, però no sembla que de moment faci cap més canvi. 8 i mig pel final, més el que vulgui afegir l'àrbitre. Empat a 0, això és dia de partit. A Ràdio Capital, el 95.6, a Taronja Ràdio, 94.4, i el Twitch de Montilivin, on la cosa està calenteta. Entrarà Estuani, entrarà Estuani. Quan el partit s'hagi acabat, potser.
1: Tenia la rematada, la tindrà, segur, n'estic segur.
2: Aviam, pilota per Hugo Rincón. Mal control... rebutja la gent, Alemão guanyant-li la posició a Alejandro Francés, necessiten dos i el acaben tirant a terra. Falta de Fran Beltrán.
1: I això dona oxigen en el Rayo, que és el que li falta una mica al Girona, algú que lluiti, que et baixi i que doni motius per mirar l'àrea.
0: Sí, està fent la seva feina, Alemão.
2: Molt bé, està
0: fent. Provocant moltes faltes.
1: Sabíem que és una armari, eh?
2: Doncs mira, minut 82.
0: Gancov o Roca?
1: Jo diria que et diré que és Roca.
2: Sí. Entrarà... Sí, sí, serà Joel Roca. Entrarà Cristian Estuani, però serà després de la falta que picarà el Rayo.
1: Esperem 5 minuts més, si volem.
2: Sí, no. Oh, compte, va en batalla, que estava fora de l'àrea. L'ha superat la pilota, però va tan lenta que ha tingut temps de rectificar. La gent, uf, la passada, la gent arriscadíssima ha passat a mig metre d'Ivan Martín. Batalla, juga en llarg perquè la descarregui Alemão.
0: No, la baixata.
2: Sí, sí, les va ser totes. Compte, aquí va el Rayo. És Carlos Martínez, ha tallat.
0: Ja la té.
2: Àlex Moreno la té. Alemão, compte el xut d'Alemão. Pilota mossegada, impacta en dos culs. Se'n va fora de banda. I ara poder sí, no?, que farem el canvi. O encara no. Encara és massa aviat, poder. Falten 7 minuts pel final. Els aficionats del Girona, alguns que ja no volen ni mirar, els que són desplaçats a Vallecas.
0: Doncs no ho entenc, eh?
2: No, clar, perquè... No perdem la marca. Xavarría tocant enrere per la gent. Unai López endarrere, cap a Pate, 6. Jugant per la gent. La gent enviant-la cap a davant. Bona defensa d'Hugo Rincón. Bon treball també de Víctor Sigankov. És out favorable al Girona.
1: Semblava, la línia no està atent.
2: L'assistent diu que no. Li havien robat el Pacha Espino i la gent preguntant-se què coi fot Cristian Estuani 4 minuts o 3 allà a la zona de canvis sense entrar. Aviam.
1: Mira, Lucky Luke diu que ja signa l'empat, una derrota ara faria molt mal. Per tant, doncs Fran 40. Fran Beltrán.
2: Marxa Fran Beltrán.
0: És un canvi ofensiu, eh?
2: Sí, perquè clar, Joel Roca encara pot centrar com a mínim. Doncs vinga, va, 6 pel final, cridem la bona sort, obrim una Estrella d'Am, que és la cervesa que acompanya el Girona des del 2012, feta segons la recepta original de 1876, amb el 100% d'ingredients naturals procedents d'agricultors locals. 150 anys d'Estrella d'Am, des del 2012, acompanyant el Girona. Quan mires el Girona, quan pateixes per la permanència, amb una Estrella d'Am es pateix millor. Juga el Rayo, pilota enrere per Patecís. Patecís retalla Estuani. Juga en horitzontal per la gent.
1: Anava a tenir un Estuani.
2: 5 pel final. Puntada de peu llarga perquè corri el Pacha Espino. No hi arriba. Serà out. Favorable al Girona. I ara ens venen a pressionar. Ens vindran a pressionar. Per si tenim problemes amb la sortida de pilota.
1: I aquí veiem la classificació de Rayo.
2: Compte la pèrdua el Pacha Espino. La posa dins de l'àrea per Carlos Martín. La demana Unai López, prova el xut Unai López a dins. Gol Alemão, del Rayo.
0: Alemão.
2: Marca Alemão, que s'ha creuat pel mig.
0: Però era un out nostre, eh? Un out nostre.
2: Ens han vingut a pressionar. Ens han vingut a pressionar. El xut d'Unai López.
0: Entre Rincón i Francés.
2: L'hem regalada. El xut d'Unai López es creua Alemão, desvia la trajectòria de la pilota i la fot a dins. 4 i mig pel final. El Girona cau a Vallecas, justament... El Girona cau justament a Vallecas. Girona ha tornat a fer un partit
0: out nostre. Out nostre, perdem i gol.
1: Tots els outs, repassem els outs d'aquesta segona part, són nefastos.
2: La gent amb cara de no creure-s'ho o de veure-ho a venir, la veritat. Doncs el Rayo, que ha jugat les seves cartes, és Hugo Rincón, que juga Rincón per Alejandro Francés. La perden, pressionat Alejandro Francés, i Alemão amb busca, tota la intenció del món,
1: desvia
2: la trajectòria de la pilota i supera Gazzaniga, marca el Rayo. El Girona tornant a fer un partit per oblidar a Vallecas.
1: Gerro d'aigua freda.
0: Els canvis no han aportat res.
1: Gerro d'aigua freda a Vallecas. Alemão que celebra el gol posant-se la pilota a dins la panxa, celebrant un embràs. I veiem també les cases de pocs amics de l'afició que s'ha desplegat a Vallecas. Vallecas que ara mateix està d'en peu, celebrant aquest gol que pujarà al marcador. Queden 3 minuts més el que vulgui afegir, de moment això pinta en bastos.
2: Pinta molt malament.
0: Afició molt decebuda.
2: Sí, sí.
0: Molt,
2: I gestió pèssima del Girona d'aquest partit. Witsel intentava posar-la dins de l'àrea per Echeverri. Se la queda el Rayo. És Gumbau jugant cap a Alemão, que és l'home que ha decidit el partit. Oh. Alemão, filtra passada. Compte, que es queda sol el Patx Espino. Hi ha Carlos Martín a l'altre costat de l'àrea. El Patx per Gumbau. Gràcies. Per sobre el travesser.
1: Encara
2: la roda de Gumbau.
1: I torna a ser feble el Girona amb la passada. Witsel a l'àrea contrària, no filtra bé una passada i el Rayo que es desplega com vol, fa mal com vol i està més a prop al 2-0 que l'empat.
2: El Rayo que anant bé finiquitarà la permanència i el Girona que anant malament es complicarà moltíssim l'existència. I el més preocupant de tot és que veient la inoperància de l'equip i veient la inoperància a la banqueta, molt em temo que contra la Real serà més del mateix.
0: I avui la gestió de les dues banquetes es nota molt. Tots els canvis que ha fet Íñigo han aportat coses. Al final, els que marquen la diferència han estat els que han entrat a la segona part,
1: sí, sí,
0: per
1: totalment.
0: Part d'Íñigo.
2: I torna el Rayo. Vitor Reis endarrerint cap a Gazzaniga, rebent la pressió d'Alemão. Ho intenta Àlex Moreno, que supera la marca de Carlos Martín. Encara Àlex Moreno l'intenta parar Gumbau. Filtra passada cap a un Joel Roca, que ja no pot més.
0: Jo no
2: més.
0: Vull precipitar i potser Arnau tenia algun problema, però...
1: No s'entén.
0: No s'entén.
1: En aquest cas, aquí, Íñigo Pérez ha guanyat la partida, posant un davanter, guanyant duels quan un partit està, bueno, encallat.
0: Ha posat gent fresca.
1: Ha guanyat la partida, clarament, i veurem què passa als canvis, però... Pinta bastos.
0: No, Arnau no sembla que tingui cap problema.
1: No té gels.
2: No porta cap gel, no porta res. Un minut i mig, i a més no s'afegirà gaire, perquè el partit no ha tingut pràcticament ni faltes.
1: I ara corre, una mica...
2: Sí, ara correm-hi.
1: Com sempre.
2: Ara correm-hi. Alejandro Francés, creua la divisòria, juga per Ivan Martín. Ivan Martín troba Echeverri. Echeverri per Ivan Martín. Aquest per Alejandro Francés.
0: Ara hem de centrar, ja ens l'estuant i ja esperant.
2: No, centrem pas ni una vegada. Hugo Rincón juga per Ivan Martín. Centrar no entra en el nostre ADN. Hugo Rincón la posa dins de l'àrea. S'interposa Patecís i és servei de cantonada.
1: S'equivoca Patecís perquè la toca clarament.
2: Gràcies.
1: Mai donem la benvinguda a tota la gent que va entrant. Veig que es va animant la cosa, vivint aquests últims minuts amb una mica de desesperació, perquè el Girona no acaba de fer el que tots volem, que és xutar a porteria mínim i marcar un gol.
2: A la segona part no han xutat a porteria, no?
1: No.
2: Diria. No. Compte el servei de cantonada. Pica Víctor Sigankov, la pilota a la
3: ratlla. Gol! Gol! Gol! Encarregueu l'estàtua! Truqueu al dissenyador!
0: Increïble.
3: Encarregueu!

0: Cristian Estuani, el martell de Tala, s'avança tots a dins de l'àrea, passada Sigankov espectacular, i Cristian Estuani amb el cap l'envia lluny de l'abast de batalla, empata el partit al Girona, qui si no Cristian Estuani. Rayo 1, Girona 1!
1: I a la sortida d'un córner, precisament quan comentàvem que el Girona no havia rematat entre els tres pals en aquesta segona meitat, és l'uruguaià qui fa l'empat, és l'uruguaià qui torna a salvar aquest Girona, calça el puny amb el braçal de capità Vallecas. El Girona empat en el primer minut d'afegit, se n'han afegit 6 més, per tant, opcions ben obertes de sumar algun punt.
2: Saps què? Que per un moment he pensat que li anul·larien.
3: Però és que és increïble el que porta aquest jugador. O sigui, havíem fet una segona part per oblidar, ens acabaven de fer el gol. Alemão estava baixant totes les pilotes, encara ho està fent,
2: Sí, sí, com del Patxi Espino,
3: I una pilota penjada a l'àrea, que sí, tampoc estava tan ben centrada ni anava amb tant de... amb tanta intensitat,
2: Compte, la té el Rayo. Hem d'obrir una estrella per celebrar que el Girona ha marcat ben fresqueta. Assaborim-la a poc, estrella d'am, la cervesa mediterrània, la cervesa amb la que celebrem els gols del Girona. Un gol que ara mateix, com a mínim, capgira les sensacions. L'equip estava a la lona i una vegada més Cristian Estuani, a punt de fer 40 anys, ha hagut de salvar els mobles. Per favor, si encara no tenim clar que aquest tio ha de sortir d'inici, jo no sé què més hem d'esperar. No sé què més hem d'esperar.
1: No, no, és que no hi ha manera. Avui ha demostrat a Cristian Estuani que ha d'estar dins del camp, que per molt poc que es trobi físicament, doncs que és la principal arma ofensiva que té aquest equip, un davanter de 39 anys.
2: Amb tot el que això suposa, i la gestió pèssima,
3: pèssima
2: del partit avui per part de Mitchell, perquè aquest home hauria d'haver entrat al camp molt abans. Compte, Gumbau, que pot armar la cama esquerra, el seu xut. Surt a la dreta de Gazzaniga, serà servei de porteria. En queden 4 pel final.
1: Actualitzem el cagòmetre, perquè està ara mateix a nivells màxims, com la borsa, però l'hem actualitzat i està el taronja. És ben bé que la gent estava al vermell i ara el taronja. Però bueno, estem igualment tots a l'expectativa de com acaba aquest partit. 93 de partit, en queden 3 més, 1-1.
2: Aviam... I a tot això, estatuejar,
1: Estatuejar?
2: Estatuejar.
1: Per aquí el xato demanaven, que es faci ja l'estàtua. I el posaven 5 minuts, diu l'altre, 81. Molta gent que està celebrant el gol.
2: Mare de Déu. La trompada que s'ha emportat Òscar Valentín en la lluita amb Cristian Estuani, deixant el cols Estuani, apretat pel jugador del Rayo. Ara es va disculpar Estuani. Sigankov parlant amb Cuadra Fernández. 3 pel final.
1: Ara sí que s'ha de defensar el resultat com sigui, eh?
2: Ai...
3: I pot ser que fos la primera pilota que toqués?
2: Sí, sí, sí. La primera que toca Cristian Estuani. Que ha deixat moixos Vallecas. Però tot això, que no ens faci oblidar que el partit del Girona ha tornat a ser
3: molt dolent,
2: com els últims. Un partit en què el Girona ha jugat a veure-les venir durant molta estona i només quan ha tingut l'aigua al coll i amb el de sempre... ha aconseguit, de moment, rescatar un puntet que tampoc l'acaba traient de pobre. Intentava provocar el córner al Patxi Espino i se'n surt. Córner favorable al Rayo.
1: Semblava que havia sortit abans. De fet, es queixava el jugador del Girona i serà, doncs, córner. Atenció, que...
2: Aviam aquest servei de cantonada. Picarà Gumbau amb cam esquerra.
1: No, molt bé.
2: Ball de bastons a dins de l'àrea. La posa Gumbau. Rematada de Carlos Martín. Gazzaniga atrapa dalt. Vinga, va, que queden 2. Intenta Gazzaniga sortir en llarg. Fa un servei amb la cama dreta bastant deficient. A veure si el pot fer bo Víctor Sigankov. La pilota bota, la baixa Sigankov. Intentava combinar amb Ivan Martín. Hugo Rincón torna a equivocar-se.
3: No sé com ha sortit.
2: Torna a equivocar-se. Hugo Rincón fa una falta, regala una falta. El partit d'Hugo Rincón és també per fer-s'ho mirar. Per fer-s'ho mirar. I tens Arnau Martínez de la banqueta... que jo no aprecio que tingui res, o sigui...
1: No és fi, no té aquesta elegància en el toc i no pots pretendre ara doncs, que
3: no
1: te millori.
3: No fa cap passada que sigui clara.
1: Consistent.
3: Ni fàcil.
1: No, cap.
2: Aviam, 1:20. La pica batalla, enviant la pilota a l'olla, el Rayo que vol buscar el segon, la treu Vitor Reis.
3: Vitor Reis molt bé,
2: Rebuig d'Echeverri. Corre Estuani a la pressió, se la treu de sobre la gent. L'orienta cap al flanc dret, la baixa Àlex Moreno, però la regala al Rayo. Compte, no rellisquem ara, Joel Roca la perd. Se la queda el Rayo, pilota dins de l'àrea, compte Gumbau. Gumbau amb la dreta. La centrada es passeja per l'àrea, no hi arriba, rematador, serà out, favorable al Girona. I escolta, també et diré una cosa, si no hem pogut guanyar el partit, ara no el perdem.
1: Ah, clar. És això, és això.
2: Ara no el perdem tampoc, eh?
3: Un punt és molt bo.
2: Que això és un miracle. És un altre miracle.
1: Sí, sí, mitja ocasió i l'endreces dins, i aquesta jugada ve de dues errades amb poca precisió en zona perillosa, s'ha de vigilar molt.
2: És un altre miracle de l'avi. Compte ara el Rayo que buscava la falta, l'àrbitre diu que no hi ha res, Ivan Martín se la treu de sobre, vinga, s'ha de córrer.
1: Això la falta, no?
2: No, això la falta, no, batalla, la torna a donar. Ara sí que al final ha acabat pitant la falta.
1: És que em sembla que ni el realitzador l'ha agafada, aquesta.
2: Mare meva, compte que la tindrà el Rayo, 96 de partit.
1: Doncs serà això i acabar el partit.
2: La falta és d'Alejandro Francés sobre Lemao. Res a dir d'aquesta falta, en tot cas.
1: Serà un xut a porteria, serà una centrada,
3: jo
1: diria. Centrada, xut.
3: Centrada que vagi entre el tres pal.
2: 96 de partit, el Girona que té un punt valuosíssim. El Girona que ha estat en la misèria més absoluta, ha estat rescatat una vegada més per Cristian Estuani. La posarà la gent, la pilota anirà a la olla i allà s'acabarà el partit. És l'última acció del partit. Un partit que de moment està produint un punt per un Girona, doncs que com els últims dies ha sortit a especular. La gent la pica, Gazzaniga treu els punys. A veure aquest rebuig, l'àrbitre aixeca el braç i diu que s'acaba el partit a Vallecas. S'acaba el patiment del Girona. Empat gràcies al de sempre Cristian Estuani, que ha estat 4 minuts per entrar a la gespa. Mitchell l'ha tingut 4 minuts allà per entrar. Ha entrat el 84 i el 86 en la primera pilota que ha tocat amb el cap, i no sé si fins i tot en l'única pilota que ha tocat amb el cap, l'ha enviat al fons de la xarxa. Dèiem abans de començar el partit que no era un partit tant de futbol com de sentiment, com d'intensitat, com de fe. I Cristian Estuani és sentiment, intensitat i fe. I Cristian Estuani, si no té cap desgràcia, si no té cap contratemps, ha de ser titular el pròxim partit contra la Real. És que no sé què més ha de fer aquest home.
1: Totalment, en el moment doncs que s'acaba el partit a Vallecas, els jugadors que s'estan donant les mans, el públic que també premia aquest esforç del Rayo després de 4 dies d'haver jugat competició europea, amb aquest empat el Girona que es queda a la mateixa posició, empatat a punts amb Espanyol, que baixa la setzena, Mallorca i Elx amb 39. El Rayo que amb aquest puntet suma 43, ja és desè, com comentàvem, per sobre del València i Osasuna. Encara gràcies d'aquest gol de Cristian Estuani, que ha salvat els mobles d'un Girona que podia haver sortit de Vallecas amb les mans buides.
3: És que és un gol molt i molt important, eh? Perquè al final no havíem creat perill, no havíem arribat a la segona part, és la primera pilota que toca Cristian Estuani. A mi també em costa molt d'entendre el per què no té minuts. Nosaltres al Girona no tenim un davanter referència, no tenim cap jugador que creï aquesta amenaça que és necessària per poder fer gol, no tenim cap jugador que tingui aquesta, que creï aquesta intimidació als defenses rivals, i a mi m'haurien d'explicar molt bé el per què Cristian Estuani no està jugant més minuts, perquè nosaltres necessitem d'ell, i sense ell jo crec que ens en anem a segona.
2: Cinquè gol de la temporada de Cristian Estuani, que en porta 147 amb la samarreta del Girona, a 3 dels 150. 147 gols amb 307 partits oficials amb el Girona és una autèntica borrada, sobretot si tenim en compte que en els dos últims anys està jugant 4 estonetes.
1: A gol cada 2 partits.
3: Sí, sí. Sí.
1: El Girona que ara va en aquest moment també a saludar l'afició visitant, que s'ha desplegat aquí a Vallecas, en són uns quants, i doncs l'afició que li torna amb aplaudiments. Encara gràcies, veiem el director de comunicació David Torres fent el vídeo pertinent, també a Miquel Àngel Muñoz, històric del futbol gironí.
2: I Cristian Estuani anant a saludar a l'afició que després de marcar s'ha tocat l'escut, com no podia ser d'altra manera, perquè, vaja, no sé quantes vegades més ho ha de demostrar, no ha de demostrar res, però vaja, és una autèntica institució. I a més, una de les coses que m'emprenya d'aquest tram final de temporada que sigui tan incert encara És que jo crec que... jo no sé, no sé què passarà amb Cristian Estuani, però jo crec que necessitaríem saber quan Cristian Estuani jugarà el seu últim partit amb el Girona.
1: Sí.
2: Jo crec que no pot ser una cosa sobtada, jo crec que això s'ha de saber. I la conjuntura no, no ajuda a fer segons quins anuncis.
1: Jo vull fer una petita reflexió molt ràpida, perquè ara sort d'aquest empat, és moment d'estar potser content dintre de la misèria que avui hem vist futbolísticament, però surto decebut, surto bastant decebut avui.
3: Que queda molt, queda molt, Arnau.
1: Queda molt, queden tres partits, però quedo decebut de bona part de la segona part del Girona. I a mi m'ha sorprès... bastant.
2: I de la primera.
1: I de la primera.
3: Algú, i hem de parlar, clar, algú ens hauria d'explicar quina és la relació entre l'entrenador i Cristian Estuani. Perquè quan tu ets jugador, tinguis els anys que tinguis, sempre vols jugar. Sempre. I veient aquesta incapacitat per crear perill, aquesta incapacitat de rematar porteria, aquesta incapacitat de tenir un nou i tu estar a la banqueta, a mi m'ho han d'explicar molt bé, però Cristian Estuani no pot estar content de cap de les maneres amb el tracte que està rebent per part del tècnic.
2: Mira, el millor d'aquesta nit és l'empat i que Cristian Estuani segueix sent allà mateix. Evidentment, cada cop amb un any més, però segueix sent allà mateix. Tenim ja connectada la Maria Alzina, de seguida la saludo, però és que estic aguantant un momentet, perquè jo crec que l'home que sortirà a fer el flash serà Cristian Estuani, perquè està passant a l'Emao, que ha estat declarat l'MVP del partit, l'home que ha avançat el Rayo desviant...
3: Ha fet un molt bon partit,
2: una bona segona meitat a l'Emao, que s'ho ha deixat tot al camp, com Cristian Estuani, i jo crec que ara el següent en passar serà el capità del Girona, el Sant Cristo Gros, l'home que aguanta tota aquesta estructura, l'home...
3: Aguanta el club.
2: Està aguantant ara mateix, està aguantant una cosa molt important. Mira, escoltem a Cristian Estuani, flash de Movistar.
4: La verdad que una sensación de euforia máxima conseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil. Y para nosotros conseguir esto hoy es la vida. Este punto a nosotros nos da mucha importancia porque bueno, estamos en una situación complicada y ahora cada punto es clave, cada momento, cada jugada, hay que darle valor a todo. Y creo que bueno, veníamos con la ilusión y las ganas de ganar, pero bueno, sabemos que aquí es muy difícil.
5: Le preguntaba a Lemao ahora la importancia de salir del banquillo. Han sido fundamentales en vuestros dos casos, los dos habéis salido. Y también le decía, no sé qué te opinas, que daba la sensación de que queríais ganar el partido, pero no queríais perder el punto que teníais.
4: Sí, efectivamente, como tú dices, al final creo que hay mucho en juego, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros. Y un pequeño fallo, una distracción, una jugada aislada, un rebote, cualquier cosa puede ocasionar un gol en contra, ¿no? Entonces, creo que en nuestro caso, después de haber conseguido el gol del empate, bueno, hemos intentado no tomar riesgos y si teníamos alguna otra ocasión, intentar marcar otro gol. Pero bueno, creo que al final el empate ha sido justo.
5: Real Sociedad, Atlético de Madrid y Elche, los tres que faltan.
4: Sí, tres finales. Para nosotros, tres finales. Tenemos la siguiente el jueves. Pero te digo, nos vamos a casa con la sensación de haber conseguido algo importante hoy y que la gente confíe que el equipo va a dar todo hasta el final y bueno, vamos a luchar siempre como lo hemos hecho y con las ganas y ilusión de mantener el equipo en primera.
5: Gracias, Cristian.
4: A ustedes.
2: Cristian Estuani, el flash de Movistar, el golejador del Girona, ho ha tornat a fer, ha tornat a rescatar l'equip quan, vaja, estava en la misèria més absoluta. Maria Alzina, què tal? Bona nit.
6: Bona nit.
2: Com estàs?
6: Decepcionada. La veritat que avui el partit, per l'enclar, ha sigut allò, com li diuen vulgarment, infumable. I, com sempre, Estuani salvant el cul del Girona. Complicat. Veig aquest tram final de temporada molt complicat.
1: Jo fent una mica de bestiar el fil, perquè també he quedat decepcionat per certa actitud, no, de durant el partit, però he acabat content per el que ha acabat, no, que és un punt.
6: Sí,
1: però clar, la decepció, jo vaig d'acord amb la Maria, és important perquè he vist un equip molt imprecís, molt tou en els duels.
3: I Arnau, dels últims tres partits n'hem de guanyar un mínim.
1: Sí.
3: Però quin és el que podem guanyar si no tenim una referència, no creem molt de perill fins que no hi ha Estuani al camp?
1: Sí, sí.
6: A veure, jo crec que els partits que queden s'han de jugar. Tinc esperança, no? Que, no ho sé, equips que no s'hi juguin res potser vagin una mica més tous, però clar, és que ens falta molta contundència en totes les posicions, perquè és que avui anaves a jugar-te els 3 punts i hi ha hagut un moment...
1: És això.
6: Inclús ho han comentat des de Flash de Movistar, que és que hi ha hagut un moment que semblava que el Girona es conformés amb l'empat, i no t'has de conformar amb l'empat, vull dir, ostres, estàs a la zona baixa, estava mirant que heu posat un moment la taula de classificació, i sí que és cert que hi ha, no sé si són 4 o 5 equips que estan empatats a 39, entre ells el Girona, però tot i així seguim tenint el gol a veraix en contra, doncs més complicat, vull dir, sí que tenim l'Espanyol que està empatat amb nosaltres allò en gols en contra, gols a favor, el que passa que l'Espanyol té un gol té com un gol a favor i un gol en contra més que nosaltres, i això fa que estigui per sobre nostre. Vull dir que a mi el que em preocupa una mica és que acabem aquest final de temporada preocupats per als 5 primers partits que vam fer la temporada en què vam encaixar tantíssims gols. És que tenim tot una mica en contra i em preocupa. I veient l'actitud avui sobre el camp, encara m'ha preocupat més.
1: Sí, perquè no, es diu que ho deixarem tot, anem a totes, i ja considero que se n'ha de totes, però és l'actitud que té aquest equip, és apàtic, és el que transmet
3: potser l'equip. El fet no estem dient que no vulguin o que no vagin a totes, jo almenys, sinó que potser no tenen la capacitat per resistir aquesta pressió que s'està patint ara. O sigui, no acabo de veure jugadors amb empaque per poder suportar tota aquesta pressió que tenim a sobre ara.
2: Jo crec que no és tant un problema de que els jugadors no s'hi facin, jo crec que és un problema d'entrenador ara mateix. I em sap molt de greu perquè considero que Mitchell és el millor entrenador que ha tingut el Girona, almenys des que en tenim referències als últims anys, però per mi l'any passat ja li va costar molt entendre que la tecla era una altra. Aquest any és cert que Cristian Estoronet té un any més, és cert que s'ha lesionat, és cert que no està a plenitud, això és cert, no estem demanant que es jugui 90 minuts, però és que potser n'ha de jugar... Potser no ha de jugar... El 30, encara que siguin els 30 primers, però és marcar una línia, és fixar el nivell del que s'està jugant, perquè són una sèrie de jugadors que en molts casos no saben què s'està jugant. Joel Roca té aquest perfil,
3: sí.
2: Porto té aquest perfil, sí. Arnau té aquest perfil, Estuani sí. Té aquest perfil, però clar, és un tio que et desfoga l'atac, no tens ningú en atac.
1: No. I això també
3: i
1: és
3: i més tens l'altre davanter lesionat. O sigui, a més, que tens l'altre davanter lesionat. O sigui,
1: sí, sí, no comptaves amb la lesió de
3: costa davant. Molt d'entendre la no utilització de Cristian Estuani per part de Mitchell. Costa molt d'entendre.
2: O això, o és que realment està molt més lesionat del que ens volen fer creure, i que realment s'aguanta per un fil. Cosa que no em sembla quan surt.
1: No es veu.
2: No m'ho sembla. No.
1: Per estar convocat en un partit de primera divisió has d'estar bé. I no... A la mínima que
6: estigui... És que si no podries tenir recaigudes, vull dir, és que a mi em dona la sensació que Cristian Estuani, ara ho comentàveu, que és que jo sóc jugadora i no em deixen sortir a jugar i jo estaria emprenyada, més que res perquè veus el teu equip en una situació en probable descens, perquè és que tal i com està la Lliga, en punts que perdis, doncs és complicat, i em dona la sensació que no se li està donant la importància al sentiment gironí que se li hauria de donar. Vull dir, és que qui el representa millor, sempre s'ha dit, és Cristian Estuani, i estem a les mateixes que l'any passat.
3: I jo no vull caure en l'error de pensar malament, però possiblement és tan i tan protagonista Estuani que treu protagonisme a l'entrenador, i no sé fins a quin punt
1: Degos, vols dir? Dego de Mitchell?
3: Bueno, és que no vull pensar malament, però...
2: No, el que està clar és que Cristian Estuani no li està donant o sigui, ni així en Mitchell, perquè s'ha estat 4 minuts allà per sortir, que altres jugadors haurien fet com a mínim un gest. No, Cristian Estuani ho té claríssim, això. Està sent impecable, eh? En, sí, aquesta, sí, en aquesta gestió.
1: I mira, et dona una certada per no veure tot negatiu. Aquest empat et fa veure, doncs, el got mig ple, si més no. Vas a Montilivi ara, com bé diu Estuani, que són tres finals. Ara sí que es pot dir final, encara que a Mitchell no li agradi aquesta paraula. Per, doncs, anar dijous, has de guanyar el partit. Aquest sí que...
2: Sí, com aquest. Que també l'havies de guanyar.
1: Sí.
6: I com el del València, com el del Mallorca, tots aquests els havies de guanyar.
2: A mi la diferència entre aquest any i l'any passat estava més confiat, perquè independentment de guanyar o de perdre, es van jugar 5 o 6 últims partits amb la convicció que s'han de jugar aquests partits, com està fent el Sevilla.
3: I Porto va ser molt important.
2: Porto va ser molt important. Aquest any no ho estic veient, això. O sigui, estic veient que no marxem molt del partit, perquè hi ha una certa qualitat i es pot reaccionar, i però no estic veient l'equip amb la convicció que tenia l'any passat. No ho estic veient.
1: I és el que el més m'ha decepcionat en aquells minuts que el Rayo ha reculat, ha jugat directe, que deia, ostres, fa un pas enrere físicament.
2: L'any passat aquell partit el matava, el Girona.
1: I aquí el Girona no han ni xutat a porteria.
3: A mi el que em preocupa més és que de l'any passat no s'hagi après que tu al camp, quan estàs en aquesta situació tan al límit, necessites jugadors que puguin aguantar aquesta pressió i que puguin córrer més de la compte, com era Porto, com és Cristian Estuani, com és Arnau, que tampoc estava al camp durant uns minuts. A mi això em costa d'acceptar i d'entendre, perquè ara ja no estem parlant de jugar bé o malament, estem parlant d'intentar puntuar per sobreviure.
2: Per exemple, o sigui, la manera com ha sortit Hugo Rincón al camp
1: és per no jugar
2: que,
1: més.
2: Que no dic que vulgui sortir malament, ell, eh? A veure, no estem dient això, però... O sigui, Hugo Rincón t'ha demostrat ja ser prou tou durant tota la temporada com per mirar-t'ho molt per fotre-la al partit en un moment així.
3: I traient Arnau.
2: Que, no sé, sí. Potser Arnau estava lesionat, no ho sabem, però, hòstia, és que ha entrat fatal Hugo Rincón. No. És que no n'ha donat ni una de bé.
1: No, a més amb el camí irregular, no té conducció.
3: Fixeu-vos quan ha començat a jugar no tan bé a Francesc. Sí. Quan ha entrat Hugo Rincón per Arnau.
6: Sí, evidentment.
1: Inseguretat.
6: Però és que... I estem parlant de que hi ha certs puntals a dins del camp que si els treus d'allà, doncs llavors bastants jugadors es perden. I en aquest sentit trobo que Arnau és puntal al camp.
2: Arnau és un jugador que si no està mort ha d'estar al camp.
3: Ha fet un pas endavant increïble aquest any, eh?
2: Sí.
6: I un pas de capità, que sí, trobo que és el que és Arnau. És que jo quan he vist el canvi, doncs m'he quedat allò una mica freda. Dic, no ho sé, ni que anéssim guanyant el partit 5-0, o sigui, 0-5. És que no l'he entès. No ho sé, si potser estava cansat Arnau i... Però no ho sé, jo no l'hagués fet.
2: Igual que també ja ho dic ara, ja començo a no entendre la titularitat d'Unagi. I em diran, i Sigankov? Val, d'acord, Sigankov tampoc està bé. Però Sigankov baixa a donar una ajuda al defensor, ho intenta, Unagi, ja sé que és la seva manera de jugar, però és que la manera de jugar, crec que estem lluitant per una altra cosa ara mateix.
3: Sí, però és que a més, la proposta de l'entrenador no l'ajuda, perquè Unagi es troba còmode si té un davanter davant, que fixa els dos centrals i després ell té espais per moure's en aquesta posició com de mitja punta, però és que no té cap referència, o sigui, era ell avui el que hauria de fer de fet de referència, o sigui, sí, la proposta de l'entrenador avui no l'ha ajudat tampoc, eh?
1: No.
6: Però és que aquí és el que estàvem dient, que qui hauria d'haver sortit d'inici, encara que t'hagués jugat allò la primera part i ja està, és Estuani, perquè és que trobo que Unagi no és un jugador per posar allò com a nou. És que no, vull dir, Echeverri ja encara s'aguanta per pinces, però és que Unagi impossible, i menys els últims partits que ha fet. És que ja no és que sigui aquest, és que ve arrossegant des de Mallorca, des de València, que no.
2: I... És que avui ni controlar la pilota.
3: No. I després quan perdia no reculava com no reculava amb la intensitat necessària i després el superava molt fàcil. Hi ha hagut una jugada que el central l'ha diplat molt fàcil i ha continuat conduint el central. I per tornar una mica amb el tema Stuani, que a mi em té molt desubicat. Al final, Arnau, abans parlàvem de les estadístiques, o Raül, de... hi ha una estadística que no es mesura, que és la capacitat d'intimidació al rival.
1: Sí.
3: Vale? I pots estar molt cansat, pots estar una mica tocat, però aquesta capacitat d'intimidació la continues tenint. I això és el que té Cristian Estuani, és que pot jugar a caminar.
2: El rival i el company.
3: Exacte.
2: No, no intimida, no, però saps que si no fas el que has de fer, n'hi haurà un que t'estirarà les orelles. Un ají no t'estirarà mai les orelles.
3: No, està de pas.
6: És igual.
1: No, totalment d'acord. Has de tenir intimidació, perquè aquest equip en té molt poca d'intimidació. Molt poca. Ha tingut bons moments de la temporada de pics de rendiment de 2-3 jugadors en atac, però poca cosa més. I, per tant, ens hem d'agafar en aquesta fitxa d'Estuani.
2: Sí, senyor.
1: Esperant encara precisament a Mitchell, que,
2: sí,
1: que es fa esperar avui.
2: Es fa esperar a Mitchell. Estàs fent F5, no?
1: Sí,
2: sí, val, molt
1: per,
2: bé.
1: Per avisar a Mitchell.
2: Mira, mentrestant, jo truco a distribució de gasoil Cursant al 72630028 perquè tenen els millors combustibles, el millor servei a domicili, són de proximitat, s'adapten al teu horari, aquestes hores. Jo crec que si ara truqués encara em servirien. Amb els millors preus i amb facilitat de pagament. 972630028, si tens calefacció de gasoil, el dipòsit de la caldera sempre ben ple amb la gent de distribució de gasoil Cursà. Són els del gasoil de confiança, el gasoil que ha significat l'entrada de Cristian Estuani quan quedava 6 minuts pel final. Després n'han afegit 6, clar, suposo que Messi ja sabia que n'afegirien 6. Però, vaja, ho ha tornat a fer l'home, ha rescatat un punt per un Girona que, bé, no el treu de la posició a la Lliga, però ho deia Estuani. Un puntet, és un puntet més.
1: Jo dono molt de valor a aquest punt.
2: És a dir, ara amb un empat de l'Alavés ja no t'atrapa. Mira, tenim a Mitchell i a Íñigo Pérez sobre la gespa de Vallecas, al flash de Movistar.
7: ¿Qué sensación, qué valor le das al punto?
2: Parla Íñigo Pérez.
8: No, ahora creo que, como lo sientes, que...
2: De Vallecas, al flash de Movistar.
7: ¿Qué sensación, qué valor le das?

0: Jo espero... És que ja no sé què dir, perquè és que, esclar, venim de tres partits dient que havíem de guanyar, però ara, mira, espero rascar algun punt i aspirar a la permanència, perquè és que ja no dir-te ni guanyar, perquè és que ja no ho sé. Sí que és cert que la Reial ve amb aquesta dinàmica, no?, que ja té plaça assegurada a la Copa del Rei, que està més còmode, que tampoc s'hi juga allò res més. No ho sé, tant de bo vinguin una mica tous i siguin una mica benevolents, perquè és que si hem de confiar en que es canviï una dinàmica en 4 dies, doncs no ho tinc gaire clar. Esperem una victòria? Sí, però veurem què passa.
1: Sempre esperem, sempre esperem. Arnau, com es desenvoluparà la pròxima jornada? Perquè el tema psicològic també és molt important. Recordem que el Girona té 2 punts de coixí sobre l'Alavés, que juga abans, no?, que el Girona.
2: Exactament, de fet la jornada comença demà ja a les 7 de la tarda, això no s'atura. Celta Llevant, el primer aquí damnificat a la part baixa, el Llevant que té un
1: que si guanyés et passa,
2: correcte, ara mateix amb aquesta puntuació passaria. El Betis Elx, un altre, a les 8 del vespre, solaparà amb aquest Celta Llevant.
1: Per cert, el Celta Llevant i el Betis Elx volem un 1 a la quiniela, no?
2: Exactament, anem amb els equips que s'hi juguen a posicions europees i tancarà la jornada demà o Osasuna Atlètic de Madrid, que no ens afecta.
1: Aquí no hi ha res en joc per nosaltres.
2: El dimecres, un Villarreal Sevilla, aquí som groguets, també. Espanyol Atlètic, per mi un dels partits més importants, també clau Girona.
1: Ara diré una cosa és igual, res, no diré res.
2: I aquest Getafe Mallorca i Alavés Barça per tancar la jornada de dimecres. Em sembla que aquí tots 4 partits ens interessen, no? Tots.
1: Alavés Barça, ostres,
2: aquí segurament o possiblement pots entrar
1: en descens. Jo confio en el Barça, home, el Barça ha de fer 100 punts.
2: Llavors
0: Aviam,
1: Maria.
0: Esperem que la borratxera de la victòria de la Lliga no...
1: Avui hi havia molta aigua, en els busos. Estava escoltant les transmissions que feien els companys de RAC1 Catalunya Ràdio i deia que hi havia molta aigua.
3: I no sé si l'entrenador podrà ser-hi o no.
1: Serà o no, sí, clar.
3: Sí, això és un altre tema.
2: I el dijous s'acaba la jornada, un altre cop a Girona. Doncs ultimant la jornada, sabent el que han fet tots els seus rivals, València-Rayo, en teoria dos equips que estan, bueno, virtualment salvats. Girona-Real Societat.
1: Però València-Rayo, que guanya el Rayo.
2: Sí,
1: estan València... virtualment salvats, però el València només té 40, no? De punts?
2: 42.
1: 42 ja.
2: Clar, és que tots dos... Hi ha tants involucrats
3: no,
2: a sota...
3: No, però potser sí, no? Que el València es quedi allà...
2: Que el València es quedi 42, no? sí, tant. Abans que el Rayo conté un mes. Llavors tancarà la jornada aquest al Girona, però llavors un Madrid-Oviedo.
1: Madrid-Oviedo. Bueno, això... Ja aquests...
3: Queden 2 places. Hi ha 2 places.
1: Sí, està la cosa molt viva. I vaja, ahir en tot cas, ho hem dit, si ens hem de quedar emparellats amb algú, que sigui amb l'Espanyol, que és l'únic que li tenim el gol haver guanyat, perquè amb els altres els tenim tots perduts. Pendents de que Mitchell passi per sala de premsa, a veure si explica alguna cosa més, de sobretot el plantejament.
3: Seria interessant, si hagués l'Arnau segur que pregunta pel canvi de l'Arnau.
1: No, a veure, ja ha desfet una miqueta l'entrellat, l'han infiltrat al genoll per poder...
3: L'Estuani sí, però el d'Arnau no.
1: Però vaja, amb el genoll infiltrat, Estuani ha tornat a ser decisiu. Maria, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Gràcies. Bona nit.
3: Bona nit.
2: Bona nit, Maria.
1: Aviam, com ho diria, això ja per aquest últim partit jo ja faria un GCT Plus.
2: Sí, no?
1: Faria un GCT Plus i diria, mira, tinc una empresa que s'ha de salvar i necessito talent. Necessito reforçar l'equip, doncs això a GCT Plus t'ho fan a les mil meravelles. 972-59-88-55 connecten talent i oportunitats, connecten empreses i persones, t'ajuden a tirar endavant els projectes, tant si ets una empresa com si ets una persona. GCT Plus, per planificar l'estratègia. A GCT Plus són els millors, sumen talent i creen oportunitat. Pendents de Mitchell, que passi per sala de premsa, ja li hem escoltat que la... Per cert, ha dit que Vallecas apreta molt i fa falta personalitat, no?, per aquests partits. Llavors, per què treus jugadors tan freds?
2: Per cert, que abans ho he comentat per sobre, però amb aquest empat, l'Oviedo és matemàticament el primer equip que baixa a segona divisió. L'Oviedo, que ha fet un tuit fa 26 minuts amb el clàssic Volveremos, per tant, tornar a l'himne del Volveremos al Tartiere.
1: Sí, perquè té 29 punts, 10 menys que el Girona i en queden ja 9.
3: Seria interessant anar a buscar Fedevinha,
2: eh? Home, un gran davanter.
1: I Ilias,
3: també.
1: Home, ara... I Hassan.
2: Aaron Escandell.
3: Jugadors bons.
1: Ostres, Aaron Escandell ha fet una...
2: una grandíssima temporada dintre del que s'ha trobat.
3: Però jo ho deia sobretot pel tema del punta.
2: Un jugador físic rematat.
1: Que també ha hagut d'esperar que marxés Rondón. Però bueno, és un tio que fa feina, eh?
3: Fins perquè... i tot quan parlem de... a vegades, no? D'aquesta... de que podem criticar una mica els fitxatges, és molt difícil entendre que no s'hagi pogut portar un davanter amb una trajectòria ja contrastada. Avui he vist Alemão, això és un davanter centre de veritat, o sigui, al final...
1: On estava Alemão abans?
3: Jo crec que estava a Brasil, diria.
2: Alemão és jugador brasiler i ha passat per el...
3: Ja havia passat.
2: Venia del Pachuca, mexicà, sí. I abans havia estat, com bé dius, al Fluminense. Sí. Per tant, té una bona carrera, eh? Sobretot al Brasil, fins que va anar a l'Oviedo de 24-25, va tornar al Pachuca, i llavors del Pachuca al Rayo aquest estiu per un cost de 4,5 milions de
3: d'euros. Sí, 4,5.
1: Sí. Bueno.
3: N'hem pagat més, no?, per Banat.
2: Banat n'has pagat més, sí.
3: I...
1: és un perfil diferent. Però...
3: i Miovski, per quan vam pagar per Miovski?
2: Mira, Benat vas acabar fitxant el Girona per uns 17 milions d'euros, el cost total de Benat.
3: I Miovski també, bastant. Miovski, 8, diria.
2: Miovski, que no, estava entre els 8 i poc.
1: Bueno, Alemão... aviam, estic buscant els gols que ha fet aquesta temporada amb el...
3: Jo recordo que havia estat aquí, com dius, a l'Oviedo. Això sí que ho recordo.
1: No n'ha fet gaires, eh? En Lliga...
2: Alemão, em sembla que porta tot 3 gols, no? És el tercer que...
3: Sí, a la Conference ha marcat.
1: La Conference ha marcat, però a la Lliga no...
2: Bueno, no sé si hi ha motius per començar a mirar la temporada que ve, però de moment el que queda és... bueno, és feixuc, és complicat, i, bueno, un dels motius és això, que has trencat aquesta mala dinàmica de 3 derrotes. Això crec que és la clau que ha dit Mitchell, i que per, jo m'agafo això.
3: I faltant 5 minuts estaves perdent
2: i és que...
3: I es veia molt malament.
1: Que si tu mires tampoc et treu tant de pobre, no? O sigui,
2: no.
1: És, però les sensacions...
2: És el CAC.
1: Les sensacions...
2: El coco.
1: Veure que n'hi ha 2 al mig en comptes d'un, però vaja, necessites guanyar un partit igualment.
2: Sí, sí, i aquella angoixa, no?, per preparar el partit. Segurament pots entrar en descens, és una cosa que has d'estar, bueno,
3: preparat
2: mentalment, però que està a les teves mans. Depens de tu. Depens de tu, ja fa massa que això passa, no?, que en Girona, i sembla que mirem més al costat que no pas al propi.
1: Una victòria més, potser en farà falta alguna altra, no?
2: 43,
1: clar. Potser no una altra victòria, però...
2: Veurem.
1: Algun puntet més, no?
2: Fa molt mal dir, perquè és que hi ha tants equips involucrats que...
1: És que no vull fer la quiniela, eh? No vull fer la quiniela,
2: però... És molt complicat.
1: Però jo a l'Alavés li veig clarament 6 punts més.
2: Sí, els dos últims, no?
1: Jo li veig 6 punts més. El Llevant
3: també té Oviedo, no?
1: No, sí,
2: no?
1: Però...
2: No, ja van jugar.
1: No,
2: ja van jugar.
1: El Llevant és... Jo, per mi, el Llevant ho té molt cru. Va a Balaïdos, rep el Mallorca...
2: I Betis, no?
1: I rep el Betis. Jo crec que el Llevant...
3: Dos a casa, però no?
2: Dos a fora.
1: No, dos a fora.
2: I una a casa.
1: A Betis i a Celta. O sigui que...
2: Mira, per aquí pregunten, i és interessant, ens beneficia ser els últims en jugar?
1: Depèn.
2: Clar, és que jugues amb l'angoixa o amb certa tranquil·litat de no entrar en descens, perquè aquest equip, jo crec que fins que no es veuen les brases, no? Fins que no es veuen en el precipici, no reacciona. No és un equip que sigui reactiu. És un equip bastant passiu.
3: I tal com està la dinàmica ara dels equips de baix, potser no ens beneficia, perquè puntuen bastant, eh? Estan puntuant.
1: De fet, el Llevant ha fet una ratxa de 3 victòries en els últims 5 partits, eh? Jo no sé quan durarà això, perquè ara té rivals molt seriosos, però ha fet victòries molt importants el Llevant, eh? L'altre dia aixecant-li un 0-2 a Osasuna, derrotant el Sevilla, en el Getafe, que és un equip molt competitiu. Home, em sembla que Betis i Celta estan ja prou distància i encara s'estaran jugant coses, sobretot el Celta. Jo veig difícil que el Llevant faci tants punts.
2: Per cert, em comenten que Mitchell ja està entrant doncs a la sala de premsa. En aquest moment, doncs, el tècnic de Vallecas està a punt de...
1: Ara l'escoltarem i obrirem l'última estrella de la nit.
4: Hola, Mitchell.
1: I tancarem.
4: Bona nit, Miquel Agut, en directe al Superesports. No, tu diràs de RAC1. Et volia demanar, en primer lloc, si l'equip avui ha sentit por al camp en algun moment del partit i per quants minuts estàs tu, Ani, perquè l'hem vist escalfar-se a la mitja part i ha entrat els últims 5 més el temps afegit.
5: Sí, no, Estuani va tenir un cop al genoll al principi de setmana, de la setmana passada, i no ha pogut entrenar en tota la setmana, i ahir va fer una ressonància i no té res, però tenia el genoll inflamat i s'ha infiltrat per jugar al descans. I ha dit que estava millor i per això l'hem posat. Lo normal és que no hauria jugat, però és un jugador molt, molt important per nosaltres i ell ha dit que estava preparat i l'hem posat 10 minuts, és el descompte,
6: descompte,
5: i ja està, i ha fet un gol molt important per nosaltres. Por no. La realitat és que el Rayo venia en una situació molt important, històrica per a ells. Una final europea i s'ha vist que estaven en una situació de molta seguretat en el que feien, i nosaltres veníem de 3 de derrotes. És difícil igualar i Vallecas es nota molt també. I no hem pogut fer la nostra millor versió, però la sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt, molt més que el rival, però avui ha tocat així i només hem de continuar. Necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja que estén en primera l'any que ve.
6: Xavi. Hola, Michel. Xavi Soler, en directe. Hola. A Catalunya Ràdio. En tot cas, no sé si has trobat a faltar en algun moment l'orgull i que ha posat Estuani amb algun o amb la resta dels jugadors.
5: Cadascú és un és diferent. El uruguaio és diferent. En la seva carrera sempre ha tingut aquest orgull, i però no. Per mi, cap jugador no ha estat en una mala versió en l'actitud. Altra cosa és el joc, i altra cosa és que el rival esté amb més energia que tu. Però no l'energia de que no tens ganes de fer les coses bé, sinó perquè el Rayo està una mica millor en que nosaltres en mentalitat per el moment. I has d'entendre això. No, jo a los meus jugadors no les puc dir res, perquè l'han intentat, no han sortit les coses bé, però l'han intentat, i és la manera de patir per sortir d'aquesta situació.
7: Hola, Michel, bona nit. Marc Brugués, del Diari de Girona. Tens la sensació que aquest gol pot canviar l'estat d'ànim de l'equip, que perdre hauria estat dramàtic i que pot suposar un punt d'inflexió en aquestes últimes 3 jornades que queden?
5: Ha de ser. No sé si és la sensació, però ha de ser. Després del gol d'ells, era un cop molt gran per nosaltres. Per estar una mica molt preocupat. Però la sensació és la mateixa, que necessitem guanyar el dijous. I l'he dit ara al jugador, que necessitem guanyar, preparar-nos bé, descansar ara. Són pocs dies per el partit, però És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè és continuar en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessiten estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
8: ¿Qué tal, Michel? Un gusto. Lucas Cárdenas para Bola VIP. Te quería preguntar por Claudio Echeverri, con el de hoy, si la memoria no me falla, ya son 14 partidos en el club. ¿Qué balance haces de su momento en el Girona y si te gustaría que hiciera parte de la plantilla la próxima temporada?
5: Sí, de la próxima temporada ya hablaremos, pero es un jugador que tiene un talento brutal. Evidentemente, la situación en la que está el equipo hace que él... Pues bueno, tenga también, pues bueno, es novedad, poco tiempo jugando en el fútbol profesional, vino al City, jugó poco el año pasado, este año en Leverkusen tampoco ha tenido los minutos que él quería y está en ese proceso de mejora, pero es un talento brutal para, a nivel de capacidad, es un jugador diferencial y bueno, es un jugador muy, muy interesante para un club como nosotros.
9: Sí, por favor, aquí.
10: Hola, Michel. Buenas noches, Miguel Ángel Tejada, de Pasión por el Rayo. Bienvenido de nuevo a Vallecas. Gracias. Me gustaría precisamente hablar con el Michel de Vallecas. ¿Qué siente al ver al Rayo Vallecano en Europa?
5: Bueno, orgulloso como vallecano, como rayista, y yo creo que como todo Vallecas y toda la afición está... Le he dado la enhorabuena a Íñigo, bueno, a todas las personas que conozco, y porque es un momento histórico para el Rayo y ojalá traigan la Copa de Campeón de, bueno, no de Europa, pero sí de la Conference para Vallecas. Sería, bueno, algo increíble y estaremos ahí apoyando. Es lo único que puedo decir, que es un momento muy bonito para el Rayo. Ojalá los dos podamos disfrutar de primera división el año que viene. Ellos lo tienen un poco más fácil, nosotros tendremos que seguir peleando. Y luego ojalá podamos disfrutar de la Conference con todos los rayistas.
9: Sí, la última, sisplau.
11: Hola, Michel. Oriol Rovira, de l'Esportiu. Primer, demanar-te si ho veus una mica diferent que abans del partit, cap a millor, cap a pitjor, aquest desenllaç, i després què li diries a l'afició de cara al partit de dijous, que crec que...
5: Lo he dit, és un moment històric per a nosaltres, necessitant a la gent. És un punt més. No perdre aquí és important, molt important. 39, 4 equips en 39 punts, 37 el Alavés, 36... el Levante, 6 equips per 2 posicions. És veritat que el Sevilla té 40, 42 el València, no? Pot ser que aquí esté una mica la situació, però necessiten la nostra gent. És un partit per fer història, que és continuar en primera divisió, con 42 punts segur que no estàs, però és un pas molt important i necessitem guanyar aquest partit.
9: Sí, estem. Gràcies.
1: Doncs fins aquí la compareixença de Michel analitzant el partit, aquest empat del Girona al camp del Rayo. Ha dit que el Rayo ha sortit amb més energia perquè tenen
3: una dinàmica,
1: mentalment, no? Una dinàmica més positiva, però tu has tingut 10 dies per preparar el partit i ells van jugar el dijous, per tant, a veure.
3: Sí, jo
1: entenc, crec,
3: no es referia però... a un tema físic, sinó
1: no,
3: que referia
1: però
3: més un
1: mentalment.
3: Tema, mentalment, que estàs en una dinàmica que et surt gairebé tot, com és la dinàmica del Rayo, i tu vens a 3 derrotes molt... molt cruels i que costa molt puntuar. A mi m'ha agradat també sentir el tema de... agradat, entre cometes, el tema de que Stuani no ha estat entrenant i que s'ha infiltrat a la mitja part, m'ha semblat escoltar.
2: Aclarir el tema, no?
3: Sí, per aclarir el tema, perquè era una mica inexplicable que...
1: Totalment.
3: Sense cap referència dalt, sense cap tipus d'amenaça, doncs tinguéssim Stuani a la banqueta. Ara està clar, entenc que Stuani ha de millorar, queden molt pocs dies, és aquest el problema, que juguem d'aquí 3 dies, però bé, si ha pogut jugar uns minuts, entenc que en el proper partit contra la Real Societat possiblement podrà tenir més minuts.
1: A veure, tant de bo, perquè el que és evident és que de la mateixa manera que Estrella Damm és imprescindible per celebrar els èxits del Girona, Cristian Estuani és imprescindible perquè puguem celebrar els èxits amb Estrella Damm, que és la cervesa que acompanya el Girona des del 2012, feta segons la recepta original de 1876, amb el 100% dels ingredients naturals procedents d'agricultors locals, que a més està d'aniversari aquest any, 150 anys d'Estrella Damm, i ja està, avui jo crec que ens la fotrem bé, amb totes les de la llei. Ben fresqueta, perquè realment ho hem patit, molt. Ho hem patit molt. Hi ha hagut un moment que estava tot perdut. Cristian Estuani, com sempre, ha sortit al rescat i la pregunta és fins quan aquest home sortirà al rescat infiltrant-se al descans. En fi, de totes maneres, si està per 10, no li donem 5 minuts, donem-ne 10.
2: Alguna coseta més, no? Ens hem quedat amb les ganes de saber més, però bueno, veurem com està, estem atents aquesta setmana.
1: A veure com evoluciona.
2: Com evoluciona, queden molt pocs dies. Si no ha entrenat aquesta setmana, ha fet una ressonància. Bueno, estarà entre cotons aquests dies, poca cosa.
3: El bo és que sembla que la ressonància no ha donat cap resultat negatiu.
2: Això és el que ha comentat Mitchell, i que no vagi més. I a partir d'aquí, doncs, el que diu Mitchell, tres partits importants, però aquest pot ser històric perquè hi ha en joc la permanència del Girona.
3: M'hauria agradat
2: a primera divisió.
3: Una mica el tema d'Arnau, a mi també.
1: Sí.
3: Com ell ha vist o què volia millorar l'equip amb l'entrada de Guarrincón per Arnau. Però possiblement, tampoc sabem tota la informació, no, com és el cas d'Estuani, possiblement estava cansat o...
2: Arnau, en els últims 10 partits ha canviat bastants cops, al minut 75-70, però molts cops per tema de físic muscular. Avui no ho ha semblat.
3: No per tema físic, avui. Sí?
2: Sí. O sigui, muscular. Sí, sí, perquè estava al límit de
1: el,
2: la
1: lesió. El camp estava molt pesant.
3: I potser el vol protegir de cara a dijous, també.
2: Sí, està fent... Sí, sí, dijous no ens estaria que surti Brian Hill a l'11.
1: Per qui? Per Joel Roca?
2: Per qui estigui més fos.
1: Aviam. És evident, perquè falten molt pocs dies. És el dia 14, és a dir, demà net, demà passat, preparar una miqueta el partit i doncs el dijous en tornem-hi contra la Real, que espero que vingui igual de competitiva que els últims partits.
2: Exactament.
1: Amb un Tilivi i que Remiro no s'hagi posat els braços tampoc, que vingui sense braços, com últimament està intentant aturar les pilotes sense braços. En fi, Jordi Gradacós, moltíssimes gràcies per haver vingut a patir amb nosaltres.
3: I un plaer, com sempre.
1: Arnau Madrià, com tenim el cagòmetre ara mateix?
2: El cagòmetre ara mateix, actualitzem aquesta hora de la nit, la gent ja va servida, ja ha anat al lavabo, però ho hem deixat bastant vermell.
1: Ho tenim bastant vermell, eh? Molt bé, doncs vinga, jo arrencava amb un 3,5, després quan he vist l'alineació he pujat a 5, ara que tinc més informació, doncs vinga, ho deixo amb 4, ho deixo amb 4 perquè segueixo encara amb els meus dubtes. Res més per la nostra part. Això ha estat dia de partit a Ràdio Capital, a Taronja Ràdio i al Twitch de Montilivi. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, moltíssimes gràcies per haver-nos anat alimentant en aquest chat que ens ha fet viure la nit, ens ha ajudat a patir, a remar tots junts. Cristian Estuani ho ha tornat a fer, dijous tornarà a fer falta i fins al final. Dijous, Real Societat és l'equip que visita Montilivi. El partit arrencarà a les 9 o és abans aquest? No, és a les 8.
2: És a les 8 del vespre.
1: És a les 8 aquest. Aquest és a les 8. Doncs els de dia de partit ens hi posarem, com sempre, mitja hora abans. Res més. Bona nit, Girona. I dijous continua el patiment.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu. Una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: 25 anys.
3: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
4: Ràdio Capital.
3: 25 anys. La...

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys. Ràdio Capital.